0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verdinegres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Dos minuts i mig els que passen ara de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns amb fins a 2 accidents actius. Els dos han estat a la AP7. El primer ha estat durant aquesta matinada a l'altura de l'Ampolla, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit nord. El segon accident ha estat tot just fa uns instants a l'altura del Papiol, que en direcció Tarragona talla també un carril de circulació i en aquest cas provoca ja 5,5 km de cues, unes retencions que arriben fins a Bellaterra. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara també tenim, doncs, cues habituals cap a Barcelona, tant al vessant Besòs, destacant sobretot el nus de la Trinitat, que tot plegat, doncs, deixa retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui també hem de parlar del transport públic perquè els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calma. Aquest matí amb pocs núvols i els que hi haurà seran simplement esfilagarsats, prims, molt poc destacables, un palet de tramuntana que també està arribant rescalfada. A més, en el cas de l'Empordà i a la resta del país, una situació més fresqueta i almenys es nota que som a finals ja del mes de setembre. En canvi, la tarda acabarà escalfant més que la d'ahir i tindrem valors d'estiu. No tòrrid, però déu-n'hi-do una altra vegada com s'enfilarà la temperatura. I aquesta tarda també amb molt pocs núvols, els que hi haurà simplement primets. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
4: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
5: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdeteos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
6: Obviously, Catalunya was different now.
7: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
6: When I quit the country. During all this time.
7: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
6: I know it's not the same.
7: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
6: The people. That is my first.
7: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: To touch again, to feel, to smell my country.
1: Un incendi ha cremat les ofrenes florals de la Diada al monument de Rafael Casanova de Barcelona. Els fets han passat aquest diumenge al matí. Les flames han cremat els guarniments que encara estaven als peus de l'escultura i que es van fer l'11 de setembre amb motiu de la Diada. Efectius de la Guàrdia Urbana van ser els primers d'arribar i de sufocar les flames. De moment, es desconeix l'origen del foc i si ha estat fortuit o fruit d'un acte vandàlic. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la molt biodiversitat que afectarà i molt la biodiversitat del Delta de Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho explica en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zeroport, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.
8: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
9: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
10: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que, ha explicat, ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
11: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
1: I marxem ara cap a Sant Cugat del Vallès, on l'espai Cal Temerari engega una nova etapa. Aquest moviment cooperatiu i autogestionat de Sant Cugat del Vallès ha comprat el local on ha estat establert des dels inicis. Són 11 anys en què ha fet de paraigua de moviments socials com el Sindicat de Llogateres o Hora Bruixa. Ens ho explica el Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
12: Cal Temerari ho ha aconseguit. L'espai cooperatiu del centre de Sant Cugat ha tancat amb èxit la campanya per comprar el local on s'ha establert des dels seus inicis fa uns anys. Ha estat gràcies a un esforç col·lectiu. Ha rebut més de 450.000 euros en préstecs a càrrec de 150 persones, més 26.000 euros de donacions de particulars i col·lectius. L'import total per comprar la casa ha estat d'1,2 milions d'euros. La diferència, per assolir la quantitat, s'ha aconseguit amb una hipoteca en banca ètica.
13: Estem convençudíssimes que allò que sembla impossible, quan ens juntem, quan fem pinya, quan sumem gent i gent, podem aconseguir-ho.
12: Tot plegat consolida el somni d'una colla d'inconscients que van encendre la primera espurna al casal popular La Guitza.
1: Un quart de vuit, els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de cinc individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets que han transcendit aquest diumenge van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Cinc homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de dos episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català. Les estafes a través de SMS als mòbils són a partir d'ara més complicades. Ha entrat en vigor la normativa que obliga els operadors a bloquejar aquells missatges d'organitzacions que no hagin estat prèviament registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Un filtre més per protegir-nos, però que, segons els experts, no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ens ho explica la Norma Lebrero.
14: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges.
15: És un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí doncs, no tots els països tenen les mateixes regles.
14: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
1: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que no pot fer o que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
16: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
17: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
16: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
18: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
16: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: Abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
19: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15 del matí. Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat aquest cap de setmana pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de referència de la Mediterrània i el sud d'Europa que es fa al Delta de l'Ebre. Entre les novetats, el primer concurs d'imitació de cants d'ocells que ha convidat els participants a demostrar les seves habilitats imitant els sons de les aus. El festival també ha reforçat les activitats inclusives amb propostes per a persones amb dificultats d'oïda o visió. N'ha parlat Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'entitat organitzadora.
20: Estem trobant doncs, un increment respecte als anys anteriors de persones noves que s'acosten al festival també per primera vegada, i això vol dir doncs, que, bueno, que estem en un bon moment, diguéssim, i l'acceptació per part del públic i dels visitants és extraordinària. Estem molt contents.
1: A Salou, al Tarragonès, més de 400.000 persones han assistit aquest cap de setmana a la Festa del Cel, 100.000 més que l'any passat, segons l'organització. A la mostra aèria s'hi ha pogut veure exhibicions de caces militars, patrulles acrobàtiques internacionals i un gran espectacle nocturn de drons sobre el mar. Aquest és el festival aeri més antic d'Espanya i el que té més projecció internacional. L'alcalde de Salou, Pere Granados, i el director de la Festa del Cel, Daniel González, n'han fet un balanç molt positiu.
21: Hem de valorar molt positivament l'espectacle d'ahir amb el sunset de PortAventura, amb els drons, amb el que són els focs artificials i, sobretot, l'estrella d'aquest festival, que són els Eurofighters. Dir que les platges i els carrers de Salou estaven plens de gom a gom.
22: Ara estem entre un dels millors festivals d'Europa, no només per la varietat d'actuacions, sinó també per la qualitat de l'organització. I aquí jo m'excloc totalment, sinó sobretot tots els cossos de seguretat, de salvament.
1: El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. La Provítola reivindica el potencial de l'equip.
23: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 punts més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gastón i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
0: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: Les seleccions catalanes d'hoquei patins es van proclamar campiones de la Golden Cup disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar a parar a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, però Xavi Aragonès va obrir la llauna amb un doblet. Helder Núñez va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. Nil Ibáñez i Carlota del Río han estat els guanyadors aquest diumenge de la 82a travessia de Banyoles, una clàssica de la natació en aigües obertes que, com cada any, s'ha pogut seguir a través de la xarxa Més. Amb les victòries d'Ibáñez i del Río, el Club Natació Granollers ha aconseguit un doblet a la categoria reina de la travessia, una prova que, enguany, ha plegat més de 2.300 esportistes.

Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla, el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i que confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera?
3: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
3: Vale, doncs ja està.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Sabies que...
1: El part es reivindica i demana ser diferenciat de l'industrial. De fet, proposen que hi hagi algun tipus de distintiu que deixi clar quan estem parlant de pa industrial per tal de no vendre gat per llebre. El gremi de forners de les Terres de Lleida ja té el seu distintiu, però les grans superfícies juguen amb l'adjectiu artesà, cosa que porta a la confusió del consumidor. Els forners, però, estan satisfets amb l'increment de consumidors, lleu però important, dels darrers temps. Un increment que es deu, en gran part, a l'aparició dels nous pans de diversos tipus. Això ha obert nous mercats gràcies a convergir la idea de salut amb la del pa tradicional. Jo sóc un panarra. Tu?
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 21 de setembre. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima va aparèixer il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 2 accidents actius a l'AP7. El primer ha estat aquesta matinada i encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla en sentit nord. I el segon, de tot just fa uns instants, ha estat el Papiol, en direcció Tarragona, on hi ha només un carril obert i que provoca 8 quilòmetres de cues fins a Cerdanyola. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies acumulen ara mateix uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència que ja s'ha pogut solucionar fa poca estona a l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma, amb un matí de pocs núvols, només alguns de prims i poc destacables. La tramuntana bufarà a l'Empordà i l'ambient serà més fresc al conjunt del país, propi de finals de setembre. A la tarda pujaran les temperatures respecte ahir i tornarem a tenir valors d'estiu, sense arribar, això sí, a una calor tòrrida. Continuarà el domini del sol arreu de Catalunya amb ben pocs núvols i, en tot cas, només alguns de prims. Doncs més enllà de la previsió a curt termini, a les portes de l'entrada de la tardor astronòmica aquest dimecres, volem saber quina estació ens espera. Tot plegat després d'alguns primers avisos amb forts ruixats. Ho farem en conversa amb Clara Bruset, cap de l'equip de predicció

0: dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
1: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
0: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
2: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
0: I en aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinat en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
3: Obviously, Catalunya was different now.
4: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
3: When I quit the country. During all this time.
4: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
3: I know it's not the same.
4: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
3: The people. That is my first.
4: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
3: To touch again, to feel, to smell my country.
0: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada, deia, davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que, dimarts passat, el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i també l'Alba Bou, alcaldessa del Prat de Llobregat.

0: necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
1: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
2: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
3: Encara vinculat amb la mobilitat, Renfe substitueix a partir d'avui els trens ABLO que fan el trajecte entre Lleida i Barcelona per combois d'avant, reduint d'aquesta manera en un centenar les places habituals. La companyia ha pres aquesta decisió temporal mentre revisa l'estat d'un model concret d'aquests trens que van començar a operar al març i van presentar algunes fissures en el servei que presten en d'altres punts de l'estat. El primer tren afectat per aquesta reducció de places ha estat el de les 7 i 5 minuts d'aquest matí, un dels horaris amb més demanda dels usuaris del servei. I parlem ara de Barcelona perquè el seu alcalde, Jaume Collboni, ha fet una crida a crear un front global de les grans ciutats del món a favor de l'habitatge assequible. Una iniciativa que ha explicat ja té el suport de l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, amb qui s'ha reunit aquest dissabte a la ciutat americana. Collboni ha desgranat la proposta en el transcurs d'una xerrada a la cimera Urban 20, celebrada també a la ciutat de Nova York. Segons ha dit, les ciutats han de donar una resposta a nivell mundial perquè tenen davant actors que són globals, com els fons d'inversió o grans plataformes com Airbnb. La idea de l'alcalde és estendre a escala mundial una iniciativa que ja existeix a Europa i que també va néixer a Barcelona. Es tracta de Mayors for Housing, una aliança d'alcaldes europeus liderada pel mateix Collboni per compartir solucions davant la crisi de l'habitatge.
4: Té com a triple objectiu intercanvi de solucions pel que fa al repte de l'habitatge a les nostres ciutats, de ser i esdevenir un actor global davant d'altres actors globals com són els fons especulatius o les grans plataformes de lloguer d'ús turístic que també són globals, i en tercer lloc que el repte de l'habitatge des del punt de vista de les organitzacions internacionals tingui la mateixa categoria i la mateixa importància que avui pugui tenir el repte climàtic.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I un intern de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home, que es trobava al centre des del mes d'abril, s'ha suïcidat. Aquesta mort es produeix tot just 2 dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Es tracta de 2 episodis diferents, però, segons el sindicat de presons SICAP, els fets posen de manifest el deteriorament del sistema penitenciari català.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
3: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
6: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada amb fa dos.
7: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
6: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
8: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
6: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
3: I afegim que abans d'acabar l'any, la Generalitat farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran. Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Ho ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
9: El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa.
3: Un minut per sobre de 7:45, després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. Per entendre què podem esperar els pròxims mesos, a punt d'entrar ja a la tardor, parlem amb Clara Bruset. Ella és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya. Senyora Bruset, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, gràcies a vosaltres.
3: El que deia, després d'un estiu tan extrem com el que hem viscut, què us fa pensar que la tardor del 2026 pot ser diferent d'una tardor habitual a Catalunya?
10: Doncs els factors principals són els que comentaves ara mateix, no? Aquest estiu que venim d'excepcionalitat, de molt càlid, amb més de 3 graus per sobre de la mitjana d'anomalia. Llavors això ha fet també que aquest mar estigués excepcionalment calent i són ingredients importants a tenir en compte a l'hora de predir la possibilitat d'aquests fenòmens més extrems, fenòmens més violents. Aquests fenòmens necessiten aquesta energia, aquesta humitat del mar, i això pot fer que si es donen les condicions, que no és l'única aquesta temperatura del mar, si es donen les condicions que podrien afavorir algun d'aquests fenòmens, hem de tenir en compte l'excepcionalitat de la qual venim d'aquest estiu. Tot i així, els models predictius per la tardor, a 1, 2, 3 mesos vista, són uns models amb baixa fiabilitat aquí a les nostres latituds. Els tròpics, subtròpics sí que són més bons, però aquí la predictabilitat és força baixa, i en especial al Mediterrani. Aleshores, aquests models a hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa. El novembre també sembla que ha de ser plujós, i el desembre no tant. Per tant, ens centraríem en aquest octubre, que a hores d'ara els models diuen que pot ser força plujós, i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. De moment, l'escenari seria aquest, pel que fa a precipitació, i temperatura doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
3: Vostè parlava d'unes previsions a vegades que fallen o que són difícils de predir amb exactitud. Uh-huh. Aquesta és la sensació que han tingut alguns ciutadans aquestes setmanes passades amb aquestes S-alert que s'activaven i que després la tempesta queia dintre el mar o queia en comarques on no tocava, on no s'havia dit. És realment més difícil predir aquests episodis o ens trobem davant d'uns fenòmens cada vegada més locals i imprevisibles? És a dir, aquests fenòmens que desencadenen aquestes tempestes ara tan violentes són més difícils de preveure i, en tot cas, on són els límits de la predicció meteorològica? Per què són tan difícils?
10: A veure, aquesta dificultat, tant temporal com espacial, l'hem tingut sempre i la tindrem. Els models van millorant, cada vegada són més precisos i en un futur, doncs, cada vegada poden anar millorant. Això, aquesta incertesa l'hem tingut sempre i serà. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquests fenòmens extrems siguin cada vegada més freqüents i més extrems. I tenint en compte això, sí que és cert que aquests fenòmens extrems, cèl·lules superconvectives, poden agafar moviments encara més difícils de preveure. En general, les tempestes poden anar seguint una corrent, ja que una corrent, em refereixo a uns vents, que sí que tenim detectats i diem, mira, doncs aquesta tempesta anirà d'oest a est, no? Però tempestes d'aquestes tan convectives, tan profundes, acaben agafant un moviment propi i és aquí on sí que pot ser encara més difícil de preveure el seu moviment. Això va ser el cas d'una supercèl·lula que va donar aquelles pedres, aquella pedregada al camp de Tarragona. I en aquest sentit sí que són més difícils de preveure, però això també ho hem tingut sempre. El que pot provocar el canvi climàtic és que aquestes situacions siguin més freqüents.
3: Doncs ho tindrem present, Clara Brosset. Gràcies per atendre'ns aquest matí i que passeu un molt bon dilluns.
10: Gràcies a vosaltres, igualment.
3: I avui obrim la crònica esportiva parlant de bàsquet i del Joventut en concret, que és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101 a 87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
11: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
3: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions, amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que al descans ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
12: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
3: I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. La jugadora del Mataró, Caral Bertran, fa balanç del triomf.
13: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
3: I en handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Els castellers de Vilafranca i la colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agredolça per la colla vella dels xiquets de Valls i per la colla jove Xiquets de Tarragona. El periodista de la xarxa Joan Pau Inarejos publica el seu segon llibre Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquesta art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
1: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
2: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
1: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
2: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllon que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
1: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les gyozas, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 21 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Convocades per més de 200 entitats, denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. Buscarem tot seguit l'anàlisi de l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets van passar entre Montornès i Vilanova del Vallès. La víctima ha aparegut il·lesa i se sospita d'una revenja entre delinqüents. Dels esports, el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nicola Provítola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Gairebé passen 3 minuts de les 8 del matí. És temps per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. És hora punta, és a més dilluns. Per tant, li preguntem a la Mireia Camats, del Servei Català de Trànsit. Mireia, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. A hores d'ara la situació és complicada a l'autopista AP7 i també a l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'autopista AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat que ocupa el voral. També hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que també ocupa el voral. A l'AP7 hi ha retencions al Papiol de Sant Cugat, a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la mateixa AP7 hi ha un carril tallat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió volcat i això provoca retencions en aquest tram. A la C60 hi ha retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en tots dos sentits. A la C-17 hi ha cua de Lliça de Vall a Mollet en sentit sud. A la C-58 hi ha retencions de Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C-59 hi ha cua a Caldes de Montbui en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la B-23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Sant Feliu de Llobregat a Barcelona. A la 2 hi ha cua de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona. A la C-32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C-31 cua de Vila de Cans al Prat de Llobregat en sentit nord. Situació complicada també a les rondes de Barcelona. Destaquem la ronda a dalt. Hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies circulen ara mateix amb uns 20 minuts de retard de mitjana per una incidència a l'estació de França de Barcelona que ja s'ha solucionat. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, la setmana que arrenca la tardor ho farem amb calor d'agost. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, serà el dimecres de matinada, per tant, la nit de dimarts a dimecres, quan entrarà l'equinoxi de tardor, quan començarà la nova estació astronòmica, però ho farà amb bones temperatures del mes d'agost. I, de fet, avui en serà una bona mostra. La notícia és l'escàndol de temperatures que tindrem les properes jornades. El matí està començant com els últims matins, per tant, amb una mica de fresca, sobretot a l'interior del país, a les fondalades i a les valls del Pirineu. Però ja ha començat a pujar aquesta temperatura, per exemple, a l'Empordà, on ja està bufant la tramuntana rescalfada. Podem dir també d'aquest matí que el temps serà molt tranquil. Quatre núvols prims, que són els que veiem al cel a hores d'ara, i poca cosa més. Aquesta tarda s'entornem amb aquests núvols esfilagarçant el sol, completament descafeinats, no s'espera cap pluja. I aquesta tarda temperatures molt elevades per les dates, sobretot a l'Empordà i al Segrià. En aquests indrets, Helena, tocarem els 35 graus a l'ombra. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs, més enllà de la previsió del temps a curt termini, el Notícies en Xarxa ens hem interessat per allò que ens espera a la tardor, que arrenca oficialment, com sentíem, aquest dimecres. La cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset, ha alertat sobre un octubre especialment plujós, però que no té per què ser l'avís per al conjunt de l'estació.
4: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista, i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem a la portada. PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita, amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa, a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta, i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veuen la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
5: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor, piensan ellos, a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
1: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
6: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
1: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
7: Obviously, Catalunya és diferent ara.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
7: When I quit the country. During all this time,
8: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
1: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou, forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i que consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en aquella tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Vuit i deu, també us ho destacàvem en els titulars. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031, amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. Ho expliquen en Jaume Osete i la Clàudia Custodio, de la plataforma Zero Port, i l'Alba Bou, alcaldessa del Prat del Llobregat.
9: Necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
10: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
11: Doncs reclamem que el govern d'Illa deixi de fer d'aquesta proposta una proposta tan personalista. Reclamem també que el govern d'Espanya deixi de fer-li gràcia en aquest projecte, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia.
1: Però més enllà de la protesta, hi ha una pregunta de fons ambientalment. Aquest projecte ambientalment pot superar la criba europea? És compatible amb el que Europa exigeix en matèria climàtica? Ho analitzem tot seguit amb l'Anna Pérez Català. Ella és ambientòloga, experta en canvi climàtic. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: Si ampliem el Prat, hi haurà més avions. I això vol dir contaminar més durant més anys i en un sector que ja és molt difícil de descarbonitzar, segons expliqueu els experts. Què significa realment tirar endavant un projecte així en plena emergència climàtica?
12: Clar, és ben bé el titular que ja donaves, no? Intentar ampliar un aeroport no només vol dir doncs, que hi hagi més infraestructura, sinó que el que vol fer, i a més el que està escrit en els plans que proposa Aena, és augmentar el número de vols que surten, que volen, no? d'entrada o de sortida de Barcelona. Això segur que puja les emissions. I la pregunta no és tant què passaria avui, sinó que un aeroport és una infraestructura a llarg termini. És a dir, estem parlant que segur, durant els propers anys, dècades, estem prenent una decisió ara que ens portaria segur a augmentar les emissions. Sabem que les polítiques tan internacionals com espanyoles, com europees, com catalanes, ens diuen que no podem augmentar les emissions, al revés, que les hem de reduir. I aquesta és la qüestió climàtica davant de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Per tant, un projecte d'aquestes característiques i que, per tant, fa créixer les emissions, pot encaixar en aquest marc europeu, especialment, quan justament Europa també és dels que ens està dient que hem de reduir de manera dràstica aquestes emissions?
12: Clar, o sigui, està clar que Europa té una llei de canvi climàtic que redueix les emissions, que també té Espanya i que també té Catalunya. I, de fet, la llei de Catalunya és bastant estricta i el que proposa és fer un pressupost d'emissions. Igual que tu tens una sèrie de diners que et pots gastar de manera anual, que això seria un pressupost econòmic, també hi ha un pressupost d'emissions. És a dir, no podem gastar més d'allò que hem dit que seria necessari per poder fer una curva de baixada d'aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, està clar que intentar augmentar moltíssim les emissions amb qualsevol projecte d'aquests, incloent l'aeroport del Prat, no aniria amb aquesta corba de baixada que fem des d'Europa, que fem des de l'estat espanyol i que fem des de Catalunya. Per tant, per mi, clarament no cap una implantació d'aeroport en els plans de lluita contra el canvi climàtic.
1: I encara més arguments, en tot cas, perquè vostè ens els expliqui. La Unió Europea ja va advertir que l'ampliació del 2021 no complia els requisits de protecció, en aquest cas de la Ricarda. Ara, amb el nou marc climàtic europeu, el projecte té més obstacles que abans?
12: Clar, és difícil de dir, perquè Europa després mira exactament quina és la proposta i això, però ja és el que va passar, per tant, clarament podria tornar a passar. Europa li va dir a Catalunya que aquesta ampliació que estava fent era afectar aquesta zona natural de la Ricarda i que això s'havia de compensar d'alguna manera, o de canviar el disseny de l'aeroport, o d'arreglar aquella zona natural d'una altra manera, etc etc. Podria ser que ens tornés a passar exactament amb una zona natural, o també podria ser que ens passés a nivell d'emissions. Aeroports a nivell europeu que s'han intentat ampliar i que no està clara la postura europea. Però jo crec que aquí funciona més la pressió interna de quins lobbies hi ha a Europa, etc., que no tal que les lleis climàtiques europees no siguin clares. I està clar que Europa està fent una aposta per descarbonitzar l'economia, molt clara.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta. Quan parlem d'ampliar un aeroport, no només parlem d'avions, parlem també de soroll, de contaminació, de salut, de pressió turística, d'habitatge. Tot això també pesa en una avaluació europea a l'hora de fer descarrilar un projecte com el de l'aeroport del Prat i com de molts altres aeroports europeus i també espanyols.
12: Sí, segur, està clar que segur que pesa, i a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Doncs n'haurem d'estar molt pendents. Anna Pérez Català, gràcies per atendre'ns aquest matí i molt bon dia.
12: Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Els fets, que han transcendit aquest diumenge, van tenir lloc la tarda de dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la cara tapada, van treure un altre home del seu cotxe amb la cara plena de sang i el van obligar a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
13: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones, i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
14: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
13: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
15: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui doncs, activitats de casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no? Per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
13: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
1: I abans dels esports, afegim que un dels estius, després de que hem passat un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada ara en la tardor. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa, Clara Brosset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Nou minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. El Joventut és el campió de la Supercopa després de superar el Barça a la final disputada a Badalona per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres en un duel que han dominat des de l'inici. Les bones actuacions de Kevin Panther i de Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa, després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
16: Hemos demostrado lo que somos, hemos demostrado la peña que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
1: En futbol, el Barça és més líder de primera i marxa a l'aturada de 3 setmanes per partits de seleccions amb 5 punts d'avantatge sobre el segon i tercer classificats, o sigui, l'Atlètic de Madrid i el Betis, i amb 6 més que el Real Madrid. Els blancs han encaixat una derrota per 2-1 en el derbi madrileny contra els de Simeone i s'allunyen dels blaugranes. Els de Hansi Flick, que aquesta jornada s'han imposat al Sevilla i no tornaran a jugar fins al 10 d'octubre contra el Getafe, es queden en quadre per la marxa de 17 internacionals. A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la Nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que, al descans, ja dominava per 2-0 amb gols de Gaston i Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts dels 18 possibles i són sisens a la taula.
17: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt lluny, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
1: En handbol, victòria del Barça sobre el Puente Genil en la segona jornada de la Lliga Asobal. Va imposar-se per 27-39 amb gols de tots els jugadors de pista. El triomf arriba abans que l'equip disputi el Mundial de Clubs d'Egipte, on debutarà divendres.

0: Us ho hem destacat en el sumari. Els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. I al Congrés dels Diputats tot és a punt ja per a l'acte de record i homenatge que es fa aquesta mateixa tarda al músic català Pau Casals a motiu dels 150 anys del seu naixement. Un dels moments més esperats de l'acte serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar el violoncel del mateix Casals a l'hemicicle. Ens ho explica el Marc Guitart de Televisió al Vendrell.
1: La jornada que es viurà aquest dilluns al Congrés dels Diputats a partir de les 6 de la tarda es pot qualificar d'històrica. Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, serà el primer cop que l'hemicicle de la Cambra Baixa aculli un acte institucional de record i homenatge al violoncel·lista i compositor Pau Casals. Emmarcat en la celebració dels 150 anys del naixement del músic vendrellenc, l'acte serà conduït per la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo. Un dels moments més emotius serà quan el jove violoncel·lista Ettore Pagano faci sonar a l'hemicicle l'històric violoncel Gofriller de Casals, acompanyat per la pianista Yoko Suzuki. A més, la mateixa veu del mestre ressonarà a través de fragments de la Declaració per la Pau que va pronunciar a les Nacions Unides el 1958. D'aquesta manera, el govern vol reivindicar la vigència dels valors que va defensar Casals durant tota la seva trajectòria, en què el seu llegat artístic va anar estretament vinculat a la defensa de la pau, la democràcia i els drets humans. 2 dies després d'aquest acte, el dimecres 23, i també a Madrid, es farà a l'Institut Cervantes la presentació del programa d'actes de la commemoració dels 150 anys del naixement de Casals, una efemèride reconeguda com a esdeveniment d'excepcional interès públic pel govern espanyol.
0: I el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista biguetà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha arrencat amb clàssics com Montserrat o La Rambla davant d'una plaça major plena d'espectadors per escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició dalt de l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila, després d'un any d'omplir tots dos escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 2010. Informàtica en núvol.
6: Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
3: Marta Graner.
7: Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la Xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. Milers de persones es mobilitzen a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, convocades per més de 200 entitats. Denuncien l'impacte ambiental i el turisme desbordat que auguren per un projecte que té aprovat un pressupost milionari. L'última paraula la tindrà Brussel·les. L'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català, ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
10: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: El 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. La detecció cada cop més precoç i els darrers avenços mèdics centren avui el Dia Mundial de la Demència més freqüent als països desenvolupats. Lleida celebra avui una junta de seguretat avançada en el calendari, després de les últimes baralles multitudinàries amb katanes i navalles que han acabat amb alguns empresonaments de joves a la ciutat. I seran presents en aquesta junta de seguretat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el nou director general de la policia, Ferran López. Connectarem en directe tot seguit amb la capital de Ponent i els companys de Lleida Televisió per analitzar-ho amb l'opinió també de l'Associació de la Federació de Veïns de la Ciutat. Aquest dimecres entrarem oficialment a la tardor astronòmica, una estació que arrencarà amb un octubre més plujós de l'habitual, amb possibles nous episodis de temps violent, sense que aquest preludi indiqui necessàriament una tendència dels pròxims 3 mesos. N'ha parlat al Notícies en Xarxa la cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, Clara Brusset.
11: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
9: Dels esports, destaquem que el Joventut és el campió de la Supercopa de bàsquet després de superar el Barça a la final per 101-87. Nico Laprovittola, amb 9 triples i 31 punts, ha liderat els verd i negres, que aixequen el trofeu per tercer cop a la història del club i després de 17 anys sense guanyar un títol. I en cultura, els castellers de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després. Pel que fa a la xarxa viària catalana, estem ben pendents aquest matí de l'AP7, on hi ha cues quilomètriques per un accident a Sant Cugat del Vallès. Connectem, doncs, amb el Servei Català de Trànsit de nou i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia. Quina és l'última hora?
12: Hola, molt bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Hi ha retencions a Borrassa en sentit sud per un accident que talla un carril. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Cardedeu a la Roca del Vallès en sentit sud per un vehicle avariat. I com bé dèieu, també hi ha retencions entre Mollet i Sant Cugat del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident

0: treballar en sentit Barcelona, la C31 i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. La B23 hi ha retencions de Molins de Rei al Papiol i de Molins de Barcelona. A l'A2 i a Coabrera i de Sant Vicenç dels Horts a Cornellà en sentit Barcelona i retencions a Martorell en sentit Lleida i també Cua Esparreguera en sentit Lleida per un camió avariat en aquest darrer cas. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat en sentit nord i situació complicada a les rondes de Barcelona. Destaquem la Ronda d'Alt i retencions del Nus de Trinitat a Diagonal en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: PSOE i PP descarreguen tota l'artilleria política a Catalunya conscients del paper decisiu dels seus votants en les convocatòries electorals a la vista. Amb l'horitzó de la cita amb les urnes a les municipals del maig i també en les generals de l'any que ve, els dos líders dels partits majoritaris han multiplicat els esforços de la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ho ha fet des de la tradicional Festa de la Rosa a Gavà, on ha llançat dards contra els populars i Vox per la seva deslleialtat en crisis com la de Ceuta i els ha acusat de compartir ruta i prejudici. Sánchez ha tret pit del creixement econòmic i l'ha confrontat a l'exaltació del soroll polític que veu en la dreta i l'extrema dreta a la recerca de vots.
3: Con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva, que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta. Cada nueva crisis, y ya llevamos unas cuantas desde hace ya 8 años, una nueva deslealtad del Partido Popular y de Vox. En lo que están es en que le vaya cuanto peor, mejor piensan ellos a España. Que le vaya mal a España. Y ya llevamos unos cuantos años donde ese discurso es recurrente, como el día de la marmota.
2: Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit Badalona, tercera ciutat de Catalunya i governada per la seva formació, per buscar suports en la seva cursa cap a la Moncloa. Feijóo ha tornat a jugar la carta de la immigració i la crítica a Sánchez per la gestió de la crisi a Ceuta, però també ha tret l'espantall de la seguretat, els impostos i el desmantellament industrial per reclamar la confiança dels catalans a les urnes.
4: No podéis tener la educación peor de España, junto con Ceuta y Melilla. No podéis tener las mayores tasas de delincuencia. Y no podéis aceptar que se desmantele vuestra industria, ya se llame SEAT, ASCO o Valdebeos. Pero vivir en España también tiene deberes. Y para vivir en España hay que llegar de forma ordenada. Hay que aportar, hay que convivir y hay que cumplir la ley.
2: En aquest context, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, diu que vol fer una immersió a la realitat de Catalunya quan torni de l'exili. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, el líder de Junts diu que Catalunya ja no és la mateixa que quan va marxar ara fa 9 anys i que vol palpar de nou el país abans de decidir si es torna a presentar com a candidat. A la vigília que el Tribunal Constitucional deliberi sobre la malversació que pesa sobre el secretari general de Junts, Jordi Turull, i que pot ser determinant en la seva amnistia, Puigdemont ha afegit que encara està per veure que pugui tornar de Bèlgica i que està disposat a passar la resta de la seva vida a l'exili.
5: Obviously, Catalunya és diferent ara.
6: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país.
5: When I quit the country. During all this time.
6: Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya.
5: I know it's not the same.
6: Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
5: The people. That is my first.
6: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
5: To touch again, to feel, to smell my country.
2: L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada davant del Congrés, citat per la comissió parlamentària que investiga la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Després de fer-ho el novembre de l'any passat, intervindrà de nou forçat pel PSOE i Sumar, que tenen majoria a la cambra i consideren que queden serrells per aclarir sobre quin és el seu grau de responsabilitat en la tragèdia que va causar la mort de 232 persones. Mazón continua

0: mantenint la condició de forat perquè encara conserva el seu escó a les Corts Valencianes. Milers de persones s'han mobilitzat aquest diumenge a Barcelona per protestar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una manifestació convocada per més de 200 entitats i que arriba després que dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar el Pla d'Inversions d'Aena fins al 2031 amb un pressupost de més de 1.700 milions a la terminal barcelonina. Els contraris a aquesta ampliació denuncien que afectarà la biodiversitat del Delta del Llobregat, que farà augmentar massa el turisme i que prefereixen que es destinin més diners a tenir un bon transport ferroviari. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Per l'experta, des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea. Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
1: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està posada en la tardor que estrenem dimecres que ve. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa, clar, Clara Brusset, cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
0: I arribarem a 9:15 explicant-vos que els Mossos d'Esquadra investiguen la baralla multitudinària que ha deixat un home ferit d'arma blanca a Barcelona. Els fets, que s'han conegut fa poques hores, van passar la matinada de diumenge a les portes d'una discoteca del barri de Sant Andreu de la ciutat. Això a Barcelona, a Lleida. Avui, justament, celebra a 12:15 del migdia la Junta Local de Seguretat amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del nou director general de la policia, Ferran López. L'alcalde, Fèlix Larrosa, va decidir avançar aquesta reunió després de la multitudinària baralla de dimecres passat, al matí va ser, a la plaça dels Pagesos de la capital del Segrià. A Lleida, pendents d'aquesta reunió, hi tenim en Ricard Gómez i la Carla Rodrigo de Lleida Televisió. Carla, molt bon dia. Com es presenta a la reunió i com estan els veïns de la plaça i del barri on es va produir la batussa?
3: Bon dia, som aquí a la plaça de la Paeria, on avui se celebra la Junta Local de Seguretat de Lleida, una reunió en què es fa balanç de la situació de seguretat de la ciutat. Les associacions de veïns no poden formar part d'aquesta junta, però aprofiten aquesta jornada per posar a la taula les seves reivindicacions. Tenim avui aquí amb nosaltres a Toni Baró, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Bon dia, Toni.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, com valoreu des de l'Associació de Veïns la situació de seguretat que es viu avui en dia a Lleida?
4: Bueno, tenim clars i foscos, no? Doncs per una banda, tots aquests aconteixements que han passat durant el mes d'agost i més recentment, doncs no són agradables, això seria part dels foscos. I ara, per exemple, acabem de passar un cap de setmana on hi ha hagut 3 festes majors de barri i a l'obert del centre històric sense massa incidents, no? O sigui, per tant, hi ha algunes situacions que són preocupants, aquestes, les qüestions que s'han produït el mes d'agost, sobretot perquè hi ha persones que encara no veuen la manera de conviure d'una manera democràtica com fem aquí a Lleida. I per una altra banda, doncs, sí que també estem en contacte i la policia i les autoritats fiquen els mitjans perquè la cosa funcioni.
3: Una de les reclamacions que porteu a terme avui és poder formar part de la Junta.
4: Sí, nosaltres creiem que hauríem de tenir presència, potser no directa, però sí que hauríem de... Crec que ja formem part del... Lleida és una ciutat on podem participar molt a les comissions informatives i creiem que ser escoltats per a aquesta Junta de Seguretat estaria bé. Potser quan se tracta de dades reservades no caldria, no? Però sí, ara també estem expectants a veure quines estadístiques ens faran arribar.
3: També reclameu, una de les figures que reclameu és el policia de barri, d'anys enrere. Què ens pots dir sobre això?
4: Bueno, sabem que és impossible tornar 50 anys enrere, no? Però sí que és veritat que la simple presència de la policia... Avui llegia un article del director de La Mañana, doncs, que deia això mateix, no? De que la simple presència de la policia tranquil·litza les persones que estem fent les coses bé, doncs tranquil·litza i dona seguretat, i els que van anar a fer les coses no gaire bé, doncs els alerta de que estiguin al tanto. I creiem que això, no el guàrdia de barri passejant-se i coneixent sobre tothom, però sí que s'hauria de tenir més presència. El guàrdia de barri donaria, o el guàrdia de barri, o una presència de la policia més evident, facilite la convivència.
3: Doncs Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Lleida, moltes gràcies per atendre'ns avui i per explicar-nos quina és la visió dels veïns. Estarem pendents, doncs, de les conclusions de la Junta Local de Seguretat i també de si les reivindicacions dels veïns seran ateses.
0: Una Junta de Seguretat, recordem-ho, que comença a 11:45 aquí a la Paeria i amb la presència de la cúpula d'interior, la consellera Parlon i el cap de la policia, el gran cap, doncs, Ferran López. Gràcies, companys, que vagi bé. Més coses, el 45% dels casos d'Alzheimer que es diagnostiquen cada any a Catalunya es podrien prevenir o retardar. És el missatge que volen difondre els experts perquè la població sigui més conscient de tot allò que pot fer per mantenir la salut del cervell. La detecció cada cop més precoç d'aquesta malaltia neurodegenerativa i l'eclosió d'estudis i fàrmacs centren avui el Dia Mundial de l'Alzheimer, que és la demència més freqüent als països desenvolupats i que va en augment. És una informació de la Maite Polo.
5: L'Alzheimer afecta més de 36 milions de persones al món, segons els càlculs científics. La majoria són dones i a Catalunya el Departament de Salut recompta prop de 51.000 persones diagnosticades. Es vincula a l'edat i a 14 factors de risc que sí es poden controlar. Es resumeixen en una vida saludable, segons l'evidència científica. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actius tot el que es pugui. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer amb motiu del Dia Mundial. 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
6: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
5: La Fundació Pasqual Maragall treballa amb la Diputació de Barcelona i donen eines als ajuntaments per formar professionals en atenció a persones amb Alzheimer i a les seves famílies. Laia Ortiz és responsable de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall.
7: Estem parlant de Santa Perpètua, Manresa, Mataró, Santa Coloma, Sant Just i Sant Vicenç dels Horts. Estem fent tallers amb ells mateixos per identificar d'aquell tipus d'activitats que fan ja en cartera, ja sigui, doncs, activitats a casals de persones grans, ja sigui accions que fan a les biblioteques, ja sigui altres temes que fan, per exemple, en el poliesportiu municipal, no?, per fer un envelliment actiu. Totes aquelles, veure com les poden adaptar o millorar.
5: Els experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que els actuals.
0: 10 minuts justos per arribar a les 9. Obrim plana esportiva avui amb el bàsquet i amb el Joventut, que és el campió de la Supercopa. Cristina Álvarez, molt bon dia.
8: Molt bon dia. Doncs sí, l'Olímpic de Badalona ha estat talismà en aquesta ocasió i ha convertit els verd i negres en el primer equip que guanya la Supercopa sent-ne l'anfitrió. El títol arriba gràcies a la victòria sobre el Barça per 101-87. Justament, l'exblaurana Nico Laprovittola ha liderat la victòria amb 9 triples i 31 punts. Les bones actuacions de Kevin Panther i Joel Parra, amb 20 i 24 punts respectivament, no han estat suficients per aturar els de Dani Miret, que han arribat a tenir 17 punts d'avantatge. És el tercer cop que la penya guanya la Supercopa després de 17 anys sense aixecar un títol. Laprovittola reivindica el potencial de l'equip.
9: Hemos demostrado lo que somos. Hemos demostrado la penya que queremos ser durante mucho tiempo, durante toda la temporada. Va a ser difícil mantenerlo, pero tenemos, creo que un gran equipo, una gran afición, un gran club y bueno, ojalá esto nos dé un impulso muy, muy grande.
8: A segona divisió, el Sabadell ha sumat una nova victòria a la nova Creu Alta, on encara no ha cedit cap punt. S'ha imposat a l'Oviedo per 3-1 en un partit que el descans ja dominava per 2-0, amb gols de Gastón i d'Òscar. L'equip asturià va retallar distàncies amb un gol d'Estanis, però els vallesans van deixar el duel sentenciat en el 78 amb una diana de Baena. Els de Ferran Costa sumen 11 punts de 18 possibles i són sisens a la taula.
10: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere, hem d'anar sempre endavant, ser molt estables.
8: Les seleccions catalanes d'hoquei patins s'han proclamat campiones de la Golden Cup, disputada a Can Xarau. El combinat femení s'ha endut el títol per tercer cop en les 5 edicions que s'han disputat fins ara. Per aconseguir-ho, però, va haver de remuntar un 2-0 davant Portugal. Laura Puigdueta iniciava la reacció i Carla Font de Glòria feia l'empat. Marina Codina, quan faltava un minut per al final, va decidir el duel amb el 2-3. La final masculina també enfrontava Portugal i Catalunya i el trofeu també va anar per a mans del combinat català. El partit va arribar sense gols als darrers minuts, quan Xavi Aragonès va fer un doplet. Elder Núñez va retallar diferències i, tot i que l'equip portuguès va tenir l'oportunitat de forçar la pròrroga amb un llançament al pal quan faltaven 6 segons per al final, el marcador ja no es va tornar a moure. I el Club Natació Sabadell ha superat la fase preliminar de la Champions de Waterpolo disputada a Tbilisi amb un balanç de 2-1 després de perdre amb el Brescia i guanyar el Budvanska Montenegrí i l'anfitrió, l'Apolo Georgià. D'altra banda, també en Waterpolo, el Mataró ha revalidat la Copa Catalunya Femenina. Es va imposar el Sabadell per 9-11 a la final. És la quarta vegada que l'equip del Maresme aconsegueix el títol. L'australiana Tilly Kearns va ser l'MVP de la final. Doncs aquest duel particular entre el Sabadell i el Mataró, de moment, aquest primer títol pel Mataró.
0: Molt bé, doncs els felicitem. Gràcies, Cristina.
8: Que vagi bé.
0: Que vagi bé. I parlem de cultura i de castells en concret, perquè els castells de Vilafranca i la Colla Vella de Valls han assolit els 10 pisos en la diada del primer diumenge de Santa Tecla de Tarragona. Els verds han descarregat el 3 de 9 amb folre i agulla i el 3 de 10 amb folre i manilles, mentre que els xiquets de Tarragona han recuperat la tripleta màgica 2 anys després amb la catedral i el 3 i 4 de 9 amb folre. La jornada ha estat agradolça per la Colla Vella dels xiquets de Valls i també per la jove Xiquets de Tarragona. I el periodista de la xarxa, Joan Pau Inarejos, publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval a les xarxes socials, s'apropa ara a l'experiència de les persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida. Ens en dona més detalls el David Navarro.
11: Després de l'èxit del seu primer llibre, a Tocats pel romànic, Joan Pau Inarejos fa la crònica de 20 històries personals vinculades a aquest art.
12: Hi ha gent que, per circumstàncies diferents, doncs, veïnes que han amagat Mare de Déus, artistes estrangers que han descobert el nostre art i han vingut fins i tot a viure a Catalunya, enamorats per aquest art, químics, conservadors, restauradors, campaners, gent que viu dins del romànic, fins i tot, o que té el romànic dins de casa seva.
11: Històries descobertes després d'una recerca exhaustiva, però que, en alguns casos, van arribar a l'autor gràcies a la popularitat aconseguida pel seu primer llibre i la feina de divulgador a les xarxes.
12: Se m'acostava molta gent explicant-me la seva vida, per dir-ho de pressa. No, escolta, la meva mare és a qui li van encomanar despenjar el frontal de Solanllong que avui hi ha al Museu del Prado. I aquest frontal romànic meravellós que tenim avui a Madrid, doncs per aquest senyor que m'explicava aquesta història i que m'ho explicava amb llàgrimes, segons quins passatges explicava de la seva vida, aquell quadre és la seva mare.
11: Joan Pau Inarejo reconeix que algunes històries s'han quedat fora del llibre, però no descarta publicar-les més endavant a les seves xarxes o en futures noves edicions.
0: El Mercat de Música Viva de Vic ha tancat aquest diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El concert de Cloenda ha anat a càrrec de Quimi Portet. L'artista vigatà, que ha anunciat un nou disc per l'any vinent, ha actuat davant una plaça major plena d'espectadors que volien escoltar un dels músics locals de referència. La gran sorpresa ha estat l'aparició a l'escenari de Manolo García, amb qui Portet va fundar El Último de la Fila després d'un any d'omplir escenaris amb la gira del grup de pop-rock. Plegats, han interpretat temes com Em trenques el cor i Massa. Nosaltres ho deixem aquí. Bon dilluns. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres. L'APC registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. Trànsit, de fet, recomana alternatives com ara la C58 i la B40 i també la C16 i la B40. La mateixa APC també acumula 7 quilòmetres de retencions, en aquest cas entre la Roca del Vallès i Llinars, per un altre vehicle avariat al voral, i també a Borrassà, on un accident també deixa un carril tallat. A més, la B20 també té 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una avaria, i la B10 també en registra 12 en sentit Llobregat. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i en les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i també defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I en plana internacional, l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà demà al Consell d'Afers Generals, més d'un any després de l'últim debat. El govern espanyol ha inclòs la qüestió a l'agenda, però no hi haurà cap votació ni es prendrà cap decisió. Madrid planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec amb la futura ampliació de la Unió Europea. Diversos països, entre ells Alemanya, Itàlia, Suècia, Finlàndia i Txèquia, mantenen les seves reticències a la proposta. I 55 milions de persones al món tenen demència, i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que garanteixen la ralentició d'alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat per aquesta malaltia que es mantingui actiu. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia, i els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents.
0: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

Bon dia, El Prat. És dilluns 21 de setembre del 2026, quan passen 4 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Milers de persones van dir no a l'ampliació de l'aeroport a una multitudinària manifestació a Barcelona ahir. Prop d'unes 200 entitats es van sumar a la protesta. Avui en parlarem a bastament a la nostra tertúlia. A més, comença el compte enrere per la Festa Major del Prat. I avui ja podrem gaudir del Prat Nocturn, un dels actes previs amb més afluència juntament amb la cursa popular que ahir va omplir els carrers del Prat. Avui coneixerem també el programa La Pregonera, l'artista Cristina Bambam. Serà a 11:15.

0: Vinga, doncs moment per conèixer l'actualitat. Ho fem de la mà del cap dels serveis informatius. Luis Rodríguez Alonso, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Isa. Doncs avui, evidentment, l'actualitat passa per aquesta manifestació que va plegar milers de persones allà a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, una protesta que coincideix amb l'aprovació precisament dimarts passat del document de regulació aeroportuària 2027-2031, el DORA 3, i des de l'entitat organitzadora de l'aeroport s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar endavant enrere el projecte de l'ampliació de l'aeroport. Escoltem pels portaveus de l'entitat, Jaume Ossete i Clàudia Custodio.
2: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública, que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
3: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
1: Per part de l'Ajuntament del Prat, doncs, va assistir-hi l'alcaldessa del Prat, la Boqui ha tornat a fer una crida als governs autonòmic nacional i europeu per posar el focus en altres temes, on calen millores com, per exemple, el transport públic.
4: Reclamem que Europa estigui també a la nostra, al nostre costat, que no tanqui la carta d'emplaçament, que sabeu que encara està oberta gràcies a Depana i d'altres organitzacions ecologistes, i reclamem uns governants i també un sector econòmic, per què no, més ambiciosos, però sobretot que estigui al costat de la gent, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia i que no té cap aspiració a guanyar milers de milions com sí que tenen els accionistes d'Aena.
1: També van participar-hi personalitats polítiques com la diputada Jéssica Albiach, de Comuns, o la diputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, que també necessiten aquesta manifestació que va plegar milers de persones, i per part de l'Ajuntament del Prat, a banda de l'alcaldessa, també hi va assistir el portaveu d'Esquerra Republicana, Jordi Verdi, també Gerard Valverde i Polo, per part d'Estimem el Prat. De fet, aquest serà un dels temes centrals, ja ho avancem, del ple municipal, que recordem, com que hi ha festa major, s'ha avançat un dia, es farà el dimecres, això sí, l'hora la mateixa de sempre, les 6 de la tarda, i també, com sempre, el podreu seguir en directe a través del Prat.radio i també a través del Prat.tv. I d'altra banda, doncs, un cap de setmana que, a banda de la manifestació, doncs, ha tingut un altre epicentre, entre els quals, per exemple, la trobada de dones del Centre Cívic Sant Jordi i Ribera Baixa, que ha tornat a acollir aquesta nova edició, la 23a, una jornada que enguany ha estat dedicada a l'edatisme. I avui, per cert, es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, i en la marc d'aquesta jornada, recordem que la FABAIX està duent a terme des de la setmana passada diversos actes per tal de commemorar aquesta jornada d'avui. El proper acte serà ja demà, dimarts, a partir de les 5, amb una proposta d'activitat física i memòria a la sala polivalent de Jardins de la Pau, i dimecres, a la mateixa hora, amb un bingo musical a la cooperativa obrera de viviendes. Tot això, com sempre, amb moltes més coses que també us explicarem a partir de la 1 a la Prat és notícia.
0: Gràcies, Lluís, que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Ara sí, moment pels esports. Jonathan Marín, què tal? Benvingut.
1: Gràcies, bon dia.
0: Ja hem tingut un cap de setmana ple de contingut, han començat les competicions. Què hem de saber?
1: Doncs mira, sí, ja hem tingut ja partits aquest cap de setmana, encara no estem funcionant, podríem dir, al 100%, perquè ens queden en les competicions de bàsquet, que començaran aquesta propera setmana. També tenim futbol sala, vòlei, però el futbol, almenys alguna part del futbol, les categories més al capdavant, perquè, per exemple, en categories inferiors tampoc han arrencat les lligues, però en les que diguem que estan més, doncs, de més nivell o estan més a dalt, doncs aquestes sí que ja han començat. I, per exemple, tenim la victòria de l'AE Prat, perquè tenim molt bones notícies aquest cap de setmana. El Prat ha arrencat el curs amb una victòria per 3-0 a casa contra el Singerlin, i amb aquesta victòria doncs és el primer líder d'aquesta Lliga Elite, líder de la primera jornada. Veurem si se segueix aquesta tònica, però bon inici del conjunt de Cristian Gómez, i també han començat molt bé Tarlenca i el filial de l'AE Prat, tots dos amb una victòria. Els de Marc García començaven perdent el seu partit a casa contra l'Esploguem, però li van donar la volta a la segona part, per tant 2-1 i 3 punts a la butxaca. I els d'Héctor Rodríguez, que han arrencat i amb força al campionat, 1-5 fora de casa al camp del Júnior. I aquesta no ha estat l'única golejada del cap de setmana, perquè també tenim golejada a la primera divisió femenina. La fundació de l'Associació Esportiva Prat ha golejat 1-7 al Nàstic de Tarragona C, fora de casa, i també, evidentment, doncs són les primeres líders d'aquesta primera jornada de campionat de Lliga.
0: Molt bé, doncs en una estoneta fem el repàs amb més calma. Que vagi molt bé.
1: Vinga, fins ara.
0: Adéu.

0: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
1: Doncs anem a conèixer quin temps ens espera de cara a les properes hores. Com sempre, gràcies a Lluís Miquel Pérez des de la xarxa. Bon dia.
2: Bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i amb poques nuvolades. Alguns nuvolets sí que anirem tenint, però molt prims, completament descafeinats, tant ara al matí com també durant la tarda, i amb vent que a la Costa Brava, sobretot ja al nord de l'Empordà, bufarà amb una mica més de ganes. També ha fet pujar la temperatura en aquella zona. A la resta del país, molt de contrast de temperatura entre la que hi ha hores d'ara i la que es produirà a la tarda, que tornarà a ser de calor. De fet, avui fregarem els 35 graus a l'Empordà i en alguns racons de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé. Avui les afectacions a la mobilitat tornen a passar per aquí, per la R2 Sud de Rodalies, que recordem és la línia que passa pel Prat, amb demores que poden superar ara mateix els 20 minuts a causa d'una incidència a les infraestructures de l'estació de França, i també hi ha afectacions a diferents línies del tram, en aquest cas per un accident a la T4, T5 i T6. Per tant, afectacions a la R2 Sud i a les línies de tram per aquest accident, que també doncs ara mateix hi ha freqüències de pas alterades. Anem a veure com estan les vies d'entrada i de sortida a Barcelona. Com sempre ho fem gràcies al RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns pendents d'un accident des de primera hora del matí a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès, que a hores d'ara, tot i que els vehicles ja es troben al voral, atenció, continua provocant retencions intermitents durant 19 quilòmetres en sentit sud. On també tenim fortes retencions a hores d'ara és a la Ronda de Dalt, on hi ha un vehicle avariat que deixa 11 quilòmetres de cues. Podem dir que hi ha cues en tota la Ronda de Dalt, al tram de Barcelona. Hi ha cues des del nus de la Trinitat fins a la Diagonal, en sentit sud. També tenim retencions molt intenses a hores d'ara en sentit Llobregat a la Ronda Litoral. En aquest cas, però, no per cap incidència, sinó per retencions habituals. Cues des de Santa Coloma de Gramenet fins a la Barceloneta. En sentit nord, també hi ha retencions en els primers trams de les dues rondes en direcció al nus de la Trinitat des del Llobregat. Precisament, al vessant Llobregat també hi ha cues cap a la capital catalana per la A2 i la B23 durant 4 quilòmetres i mig. Retencions des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. Per les vies costaneres, de moment, baixa intensitat en la circulació. A hores d'ara, però, trobaríem algun punt amb retencions intermitents, com per exemple a la C31 des del Prat de Llobregat en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
0: El Prat té molt a dir i nosaltres ho expliquem. Obrim el quiosc del Prat Ràdio.
1: Marc Quinto, bon dia.
4: Molt bon dia, Isa. Comencem avui dilluns, setmana de festa major, amb força notícies. Unes pel que té a veure a eleccions a Alemanya, desfeta de Merz a les eleccions estatals d'Alemanya. La CDU no aconsegueix entrar al Parlament de Mecklenburg, Pomerània, que aquest és més fàcil de dir, l'altra part, on guanya la FD, penses en els gossos i et surts, saps?
1: Sí, evidentment.
4: Per l'alcaldia de Berlín, després del triomf de la candidatura de Die Linke, i podria governar amb l'SPD. La fotografia doncs és pels guanyadors d'aquests comicis. Després, també en clau més espanyola, hi ha hagut la tradicional festa de la Rosa aquí a Gavà per part dels socialistes. Sánchez, governaré fins l'any 2031 i més enllà, protagonitza la festa de la Rosa a Gavà el mateix dia en què Feijó contraprograma a Badalona, també amb un acte de partit gros.
1: El periòdico també va amb el destacat d'aquestes dues visites. Pugna des de Catalunya. Sánchez posa el Partit Socialista en la dinàmica electoral a la Festa de la Rosa i Feijó col·loca la Badalona d'Albiol com el millor exemple polític. I amb les dues fotografies il·lustrant aquestes visites del cap de setmana. Després va amb diversos destacats, sobretot parlant a nivell local. A Collboni demana una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible i ho fa des de Nova York. I després hi ha una entrevista a l'alcalde de l'Hospitalet, a David Quirós, on diu l'Hospitalet no ha de créixer més i si ho fa ha de ser amb lògica.
4: I acabem amb La Vanguardia. Aquests temes de similars també apareixen de les eleccions a Alemanya, també eleccions a Rússia amb Ucraïna atacant durant aquests comicis. I després hi ha alguns destacats, entre ells doncs, Feijó crida a Catalunya a aixecar-se del sofà del psiquiatre, que m'ha semblat una frase, no sé, molt estranya, però bé, a vegades ell fa, és de fer frases d'estil Rajoy. I també doncs, aquesta protesta contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que recordem que aquest cap de setmana hi ha hagut manifestació a Barcelona, ens ho amplien a l'apartat d'economia i ens diu doncs, que hi van assistir 5.000 persones a aquesta manifestació.
1: Molt bé, Marc, anem a explicar-vos què hem preparat al Planeta Prat avui.
0: Tot el que passa al Prat, només aquí, a Planeta Prat.

0: Què hem preparat avui, Marc?
1: Doncs vinga, setmana de les més boniques de tot l'any que tenim aquí al Prat, si no la que més. No, la de que comences vacances també continua a ser bona, però
0: és diferent.
1: Aquesta és una setmana de ciutat bonica.
0: Exacte.
1: I és que, doncs, és la setmana de Festa Major i, com ja portem uns dies fent, tindrem cosetes de Festa Major durant tota la setmana, aquesta setmana, tots els dies, sense parar. Avui comencem fent tertúlia amb l'Helena Prades, amb el Marc Garcia i amb l'Adri Travé. Centrarem, doncs, gran part de la tertúlia parlant d'aquesta Festa Major, que tenim ja alguns dels actes previs en marxa. També parlarem de la manifestació de l'aeroport, contra l'ampliació de l'aeroport que va haver a Barcelona, i no sé si donarà temps a gaire més. A les 10, equipaments culturals, seguim amb les trucades habituals perquè ens expliquin quines activitats hi ha aquesta setmana als equipaments de la ciutat, als centres cívics i al cèntric. A 11:15, recuperem una entrevista que els companys dels serveis informatius han fet a la pregonera d'enguany, a la Cristina Bambán. Aquest any ho hem fet amb un format diferent, hem sortit amb ella per gravar-la també en vídeo des de l'Escola d'Arts Visuals d'aquí de la ciutat, on ha pogut explicar una mica, doncs, la il·lusió que li fa presentar aquest pregó, que al final és un dels de les fites més importants que pot tenir una persona pretenca.
0: De fet, l'any passat la vam entrevistar amb el Prat TV i ella deia
1: que la
0: seva il·lusió era ser la pregonera.
1: I mira,
0: hem recuperat aquell fragment perquè les coses a vegades es compleixen, però has de fer molta feina.
1: Des de l'Ajuntament.
0: Això de manifestar no sempre funciona, però ella ho va manifestar.
1: A part de manifestar, has de ser algú, has de tenir alguna cosa com perquè l'Ajuntament pugui dir-te participes fent el pregó. I
0: a tu t'agradaria, doncs, no, fer el pregó?
1: No ho sé, ara mateix no.
0: Major.
1: Més grans,
0: quan
1: faci alguna cosa amb la meva vida, no? Abans.
0: És veritat, encara has de sorprendre'ns.
1: Ha de madurar tot una mica. Després, a les 11 tindrem el repàs d'esports amb el Jonathan Marín. Més tard, arquitectura de proximitat amb la Ratxola. Tenim aquesta segona part de la vida de mercat al mercat de l'Hospitalet. I acabem amb l'Inspirat de la Xarxa.
0: Molt bé, Marc. Gràcies.
1: A tu, fins ara.

0: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.
1: Tot seguit, cada residu compta un espai amb preguntes i respostes clares sobre reciclar més i millor.
2: Cada residu compta.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova temporada de Cada Residu Compta. Una salutació especial a totes les emissores de Catalunya que emeten aquesta càpsula radiofònica, que el que vol és posar en comú doncs, dubtes, consells, qüestions que ens preocupen a l'entorn del món dels residus. Així doncs, comencem temporada. Comencem avui amb la Marta Rullo, que ens acompanya. Benvinguda. Marta, tenim molta feina, tercera temporada ja de Cada Residu Compta,
4: sí.
3: I a més, hem d'anar pujant el nivell.
4: Sí, però bueno, venim carregades d'energia, ho farem molt bé i ja està.
3: Doncs comencem amb un tema que pot semblar molt fàcil, però que dius, va, fem repàs, eh? Els primers dies farem un repàs. La setmana que ve també amb la Tere i amb tu mateixa intentarem repassar algunes coses. Què és realment un residu? Perquè quan sentim la paraula residu, segurament pensem en alguna cosa que ja no volem, una ampolla buida, una llauna, un bric, les restes de menjar, però és tan senzill com això, Marta?
4: Doncs no ben bé. De fet, hi ha una idea que ens pot fer canviar una mica la manera que tenim de mirar els residus. Seria una cosa que nosaltres ja no volem, però que no necessàriament ja no té cap valor.
3: O sigui, a veure, que quan jo miro una ampolla buida i penso, això és brossa, potser m'estic avançant una mica, no?
4: Exactament, perquè el material encara pot tenir una altra vida. La clau és que en fem... què en fem a partir d'això?
3: Què en fem a partir d'aquest moment en què hauríem de pensar, no?, si és realment un residu o no. I aquí entren aquelles paraules que ens sonen, que seria el reduir, el reutilitzar, el reciclar...
4: Ja te les saps,
3: eh? Totes les erres, no, Marta?
4: Sí, sí. Sí, i encara que les sentim molt sovint, potser no sempre tenim clar què vol dir exactament cadascuna. I sobretot, en quin ordre ens les hauríem de plantejar.
3: Doncs va, jo et faré les preguntes perquè anem començant a ordenar-les. Comencem per reutilitzar.
4: Doncs mira, reutilitzar vol dir allargar la vida d'un objecte, fent-lo servir més d'una vegada o donar-li un altre ús en lloc de convertir-lo directament en residu.
3: I no necessàriament l'hem de fer servir pel mateix que el fèiem servir abans.
4: Exacte. Per exemple, una ampolla de plàstic, posem d'exemple, que ja hem utilitzat per beure, podríem fer-la servir per un altre ús puntual, com regar les plantes, i així fem que...
3: que s'allargui una mica el moment que sigui realment un residu,
4: exactament,
3: no?
4: Exactament.
3: Per tant, reutilitzar és com mirar aquell objecte, aquella ampolla de plàstic que jo tenia a les mans fa un moment, i dir, abans de llançar-ho, encara em pot servir per alguna cosa?
4: Exacte.
3: I això ens permet evitar doncs, generar aquest residu. Però, escolta, Marta, abans de reutilitzar, jo crec que l'ordre l'havíem fet... ara la Teresa ens renyaria. Primer hauríem de reduir.
4: Sí, és veritat.
3: I què vol dir reduir exactament?
4: Doncs mira, reduir exactament el que seria és evitar generar residus des del principi. Per exemple, si cada dia comprem una ampolla d'aigua d'un sol ús, podem reduir aquest residu portant una ampolla reutilitzable.
3: Per tant, intentem que aquest residu ja no arribi ni a existir, ja no el generem, que diem en l'argot dels residus.
4: Sí, sí. I aquí entren moltes decisions del nostre dia a dia, de fet. Comprar només allò que necessitem, evitar productes amb massa embalatge, escollir també productes reutilitzables o comprar formats que generin menys residus.
3: Sí, això és important perquè sovint pensem que en els residus quan ja pensem en els residus quan ja tenim la bossa, allò, que l'anem a llançar al contenidor,
4: sí.
3: Però la seva gestió comença molt més abans i després de reduir i de reutilitzar és quan arriba el reciclatge, no?
4: Sí.
3: I d'aquí de què parlem?
4: Aquí parlem d'una cosa diferent. Quan un objecte ja no el podem reutilitzar, el que sí que podem fer és separar-lo correctament perquè els materials que el formen es puguin recuperar i transformar en nous materials o productes.
3: Seguim amb l'ampolla de plàstic, que ja no la podem
4: sí,
3: aprofitar, doncs pot anar al circuit de recollida selectiva perquè el material es pugui recuperar. Seria això, no? Per tant, recapitulant, primer tindríem intentar reduir el que seria generar menys residus. Si el residu ja existeix, mirem si el podem reutilitzar i quan ja no el podem reutilitzar, el reciclem correctament perquè se'n puguin recuperar els materials. Pot semblar una diferència petita, però això ja canvia una mica com ens relacionem amb aquests residus, no, Marta?
4: Sí, sí, i tant.
3: Molt bé, doncs escolta'm, cada programa, això és una novetat d'aquest any, ara hauríem de dir nou, eh? Parlarem de tres coses a l'acabar la secció, a acabar el programa. Tres coses que ens facin pensar i ens facin fer un clic en el cervell, val? Primer, parlarem d'un residu, només un, val? Avui era aquesta ampolla de plàstic i, per tant, quan ja l'haguéssim de reciclar aniria al contenidor
4: groc.
3: Groc, dels envasos, molt bé. Segona cosa, hem de tenir, trencar un mite, un cert o fals, eh? I el que et faig és, quan llancem una ampolla de plàstic al contenidor groc, Marta, hem de treure el tap i l'etiqueta abans de llançar-la, cert o fals?
4: Si ho penses, tindria sentit, suposo, separar coses, no? Fals?
3: Fals, molt bé. No cal quedar-nos a casa separant l'ampolla i el tap. De fet, ara hi ha moltes ampolles de plàstic que porten el tap enganxat perquè no el separis i tinguis aquella mena de ganes de llançar-lo a un contenidor que no toca. I la tercera cosa que farem a cada programa és plantejar un petit gest. Marta, quin petit gest em dius d'aquest programa perquè puguem avançar en la gestió dels residus de manera individual?
4: Per mi està claríssim, en aquest programa l'ampolla era la protagonista i per tant us demanarem això, que sempre que pugueu porteu una ampolla reutilitzable i a més això us ajudarà a veure també quantes ampolles de plàstic no feu servir i eviteu per tant que es generin aquests residus.
3: Molt bé, Marta, la setmana que ve més.
4: Molt bé.
3: Seguim. Gràcies.
4: Adéu. Adéu, gràcies.
3: Adéu a tothom.
2: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
5: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
6: El Teatre Càdiz acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
7: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
8: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
9: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
10: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
11: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
12: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
13: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
14: Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM, al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
15: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
16: Mata más gente el tabaco que los aviones.

0: 37 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem l'Helena Prades. Què tal? Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies per tornar a comptar amb mi.
0: Gràcies per acompanyar-nos. I, de fet, és, d'augment, l'única que ha respost la nostra convocatòria inicial de la tertúlia. No sabem què ha passat, però aquest primer dilluns, previ a la festa major, doncs, de moment, ens està costant trobar tertulians. Això sí, hem sortit al carrer per veure si vèiem alguna cara coneguda i ha estat, hem estat de sort perquè hem vist el Jordi Gili. Què tal, Jordi? Benvingut.
2: Bon dia, ben trobat.
0: Li hem preguntat què feia avui i l'hem acompanyat cap a l'estudi. Per tant, Jordi, com sempre, gràcies, perquè ets el col·laborador estrella d'aquesta casa.
2: No es mereix.
0: Doncs comencem valorant la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport, una manifestació que feia mesos que estava convocada i que, de fet, també coincidia amb doncs, el que vam conèixer del nou d'hora, que, de fet, el que feia era endarrerir l'ampliació efectiva, però sí que preparar una mica de cara al proper document doncs, aquesta ampliació. Hi ha xifres, com sempre, al voltant d'aquestes manifestacions, que són una mica diferents per part de, doncs, els convocants. Parlaven d'unes 30.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana parla d'unes 5.600 persones. No sé doncs, com valoreu aquesta manifestació, si penseu que també en els darrers mesos s'ha com assumit, no?, que aquesta ampliació de l'aeroport sembla que es farà i en aquest cas potser s'ha deixat també aquesta part reivindicativa. S'incorpora el Marc García. Marc, gràcies.
3: Bon dia.
0: Benvingut.
3: Perdoneu el retras.
0: No passa res. Doncs comencem per tu, Helena. No sé si vas assistir a la manifestació d'ahir.
1: Doncs a la manifestació d'ahir no vaig assistir perquè els diumenges els dedico a les iaies. Clar. I es mereixen tota la meva atenció. Sí, sí. Llavors no vaig poder anar per això, però sí que va assistir part de la família, per tant hi ha representació familiar i també m'agrada perquè són els joves, inclús la meva neta va anar a la manifestació. Mira. Per tant crec que és interessant i important que els joves també reivindiquin, perquè nosaltres els més grans som una generació de moltes reivindicacions al carrer i que potser ara no es veuen tant. Per tant, contenta de que la joventut comenci a donar-se compte de les necessitats. I referent a lo d'assumir que sí, es farà l'ampliació de l'aeroport, a mi el que més por m'està fent ja doncs amb l'edat i veient com està el país o el món és que acabem assumint molt. Estem tot el dia assumint coses i sembla que ja no podem fer, sembla que tot aquest esperit d'abans de poder cridar, de poder manifestar-te, de poder s'ha com aplacat una mica, no? Llavors això em preocupa molt, però no només

0: a nivell d'aeroport, sinó a nivell de, del món. Què passarà amb l'aeroport? Doncs no ho sé, possiblement s'ampliï, si realment els que estan a dalt de tot volen ampliar, es farà. Què podem fer nosaltres? Doncs el que fem, oposició, lluitar perquè necessitem un món que no sigui tan turístic, però que funcionin les coses realment necessàries per la classe mitja baixa, rodalies, transport públic, etc, infraestructures, tot això. I jo crec que si no cridem una mica fort, doncs no sé on aniran a parar.
1: Jordi.
2: Jo vaig ser-hi i m'hauria sapigut greu no haver-hi anat, perquè a més tampoc no tenia cap altre compromís especial que fer, però perquè, bueno, era un ambient ferm amb el que seria la reivindicació de la gent que hi havia, però alhora un ambient distès, alegre i tal, amb un matí de mitjans d'agost.
1: Sí, feia molta calor,
2: perquè feia una solana important. Però bueno, vaig ser-hi i precisament recordava que fa pocs dies es va celebrar 50 anys de la manifestació en contra del desviament del riu.
3: Sí.
2: I algú em deia, veus, de què va servir? Home, d'alguna manera va servir. Va servir perquè va permetre que es pogués negociar la cosa millor de lo que en un principi estava previst. Pensem, ara no recordo exactament les xifres, però pensem que el riu s'havia de desviar com aquest a més de 4 quilòmetres i es va desviar a la meitat. Això per una banda, i alhora es van poder negociar una sèrie de coses que, bueno, dintre d'un ordre, encara déu-n'hi-duret. Per tant, si no hi hagués hagut aquella manifestació, segurament si no hi hagués hagut un gest curiosíssim del Valdiri Vallebó, del Punxa, que, curiosament, tots els diaris el dia 18 de setembre publicaven a primera plana la manifestació del riu, la manifestació que es va fer aquí al Prat. En aquell moment es va calcular 25.000 sí, persones, perquè sí, hi havia molta gent de la comarca, 25 o 16.000, no sé els que eren, però és la manifestació més gran, sí, que s'ha fet aquí al Prat. I en veure que La Vanguardia no deia res, un breu amb un raconet a la vora les esqueles, suposo, alguna cosa d'aquestes, i aleshores ell va agafar totes les butlletes que tenia de subscriptors de La Vanguardia, que alguns s'havien mort i d'altres que potser havien anat de baixa pel motiu que fos, i se'n va anar, i ell, bueno, ja ho enviaré, i aleshores se'n va anar a La Vanguardia amb tot el gruix de la gent que sí, s'havia donat de baixa, i els diuen, nois, com que no heu publicat res sobre la manifestació aquesta, tota aquesta gent s'ha donat de baixa. I especialment 50 anys enrere, els subscriptors de La Vanguardia era una cosa molt sagrada, i llavors l'endemà La Vanguardia, a portada sencera, l'única foto de la portada era la manifestació contra el desviament del riu del Prat.
1: Mira, hem de dir que sí que porta un petit destacat, avui La Vanguardia de la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. Tenim el Marc García, que també coneix doncs, molt bé com funciona l'aeroport.
4: Sí, per dins.
1: I no sé si tu ens pots posar una mica de llum en tot plegat, perquè és veritat que per una banda veiem com la gent es manifesta en contra, d'una altra hi ha com aquesta sensació de pensar que això ja està fet, que ja està parlat, i per una altra la desmobilització general, no? Que hi ha en la nostra societat actual.
4: Sí, sí, sí. El que comentàveu de la desmobilització és un problema que transcendeix a la qüestió d'aeroportuària. Té a veure amb la política, té a veure amb la vida pública, té a veure amb què estem perdent graus de llibertat democràtica dia a dia, i sembla que no estem reaccionant a que això implica, que és molt més greu del que podem potser pensar o no pensar. Respecte a l'aeroport, és que no sé, jo el que em faig són preguntes, o sigui, tampoc és és més complicat que tot això. Quants avions més volem posar al Prat? O sigui, aquest estiu hem batut el rècord una vegada més, hem fregat els 1.250 moviments al dia a l'aeroport del Prat. jo ara ja no hi soc al Prat, ara estic a Gavà, però és igual, o sigui, fa dos anys estava al Prat i érem, teníem 1.100 moviments, o sigui, hem pujat 150 moviments, és una salvatjada, només en procediments, només en canvis d'espai aeri i en procediments operatius de control. Hem guanyat un munt de capacitat. Quants volem? Volem 1.400? Volem 1.500? Volem 2.000? Hi ha un final a les aspiracions i a l'ambició de posar avions a l'aeroport del Prat? Quants milions de turistes volem que vinguin a Barcelona, una ciutat que té 1.600.000 habitants intramuros, que no pot créixer perquè no hi ha més... Quants volem? 10 milions més? 20 milions més? O sigui, hi ha un final en aquesta aspiració? I després, quants graus més de temperatura ha de pujar a l'agost el termòmetre perquè, diguem... Vale, ja en tinc prou, ja estic prou calentó. 10 graus més? 20 graus més? Bueno, exagero, no? Dos més? Mira, l'any 2010, jo acabava d'arribar, feia un anyet que estava treballant de controlador. La temperatura màxima a Barcelona mesurada a l'Observatori Fabra a l'agost va ser de 37,9 graus. Això està aquí a les dades. Aquest estiu hem batut el rècord, 40,9. 3 graus de diferència de salt de temperatura màxima en 16 anys. Tampoc són tants anys. És a dir, d'aquí 5 anys... quina serà la temperatura màxima que haurem tingut? D'aquí 10 anys, quina serà? O sigui, fins a on estem disposats a arribar? És que no ho entenc. Si volem més, encara. Vale, pues me voy a ir al Polo Norte. Vosotros veréis.
1: Marc, aprofitant-te una mica la teva expertesa, perquè és veritat que tenim un luxe de tertulians aquí a aquesta casa, per què és necessari ampliar aquesta pista i quin tipus d'avions necessiten aquesta llargada?
4: La qüestió aquí és que la pista del Prat, la pista curta, la pista del mar, fa 2.660 metres, 2,5 quilòmetres, una miqueta més, d'acord? I aquesta pista, per determinats tipus de vols, es va concebre com una pista... Tot l'aeroport està concebut com un aeroport de mig radi. És un aeroport que hauria de donar servei a trajectes eminentment europeus, val? Amb tipus d'avions... per entendre'ns, que tothom ho entengui, tipus Airbus 320 o Boeing 737-800, Ryanairs i Vuelings, per entendre'ns, d'acord? Aquest tipus d'avió té més de sobres amb 2.660 metres per enlairar-se i anar a Estocolm, fins i tot a Moscou, arriba més o menys bé, anar a Turquia, anar a Canàries, tot això ho podem fer bé. El problema és quan volem començar a donar certs serveis a línies del llarg radi que volen operar, doncs, un Barcelona-Nova York. El Nova York encara a vegades aguanta, però un Barcelona-Los Angeles, que tenim un Barcelona-Santiago de Chile, un Barcelona-Buenos Aires, i ja si ens anem cap a l'est, pues, sí, ni te cuento, no? Què passa? Que hi ha certs avions en certes condicions atmosfèriques de pressió i de temperatura que necessiten més longitud de pista per a la RASA perquè no els hi dona, val? Llavors, en certs moments del dia, en certs moments de l'any, sobretot quan fa més calor, necessites la pista llarga, és a dir, la pista que normalment es fa servir com pista d'aterratges, la necessites per poder enlairar avions de més pes, que és aquesta d'aquí.
1: Llavors tenim un mapa aquí, el Marc ens està explicant perfectament.
4: Llavors tenim uns procediments operatius que bàsicament el que fan és que quan tenim aquesta necessitat i algun avió necessita sortir per aquesta pista, doncs en comptes d'enviar-lo a la pista del mar perquè s'enlairi, l'enviem cap a aquesta pista i s'enlairà des d'aquesta pista. Però clar, què passa? Que quan un avió s'ha d'enlairar aquí, s'ha de fer un forat entre les arribades,
1: clar,
4: perquè pugui tenir espai per sortir. Temps. Sí, sí. Llavors, si normalment en una hora tens 40 arribades a Barcelona, en hora pic, doncs aquella hora, doncs, si tens dos o tres o quatre sortides d'aquest estil, doncs no podràs tenir 40, en tindràs 30 o 32, o les que puguis, no? Llavors, perds una miqueta de capacitat puntualment en certes hores perquè no poden sortir tots els que haurien de sortir. Això es pot mesurar, no n'eren tants a l'any, eren uns 2.000 i pico moviments d'aquestes característiques, tampoc és tan salvatge. Però, no sé, ja com una necessitat de voler volar a Santiago de Chile des del Prat, que sí, que està guai, però...
1: Perquè la reubicació de les low cost cap a, per exemple, a Costa Brava, tota la gent que ve a Barcelona i després acaba a Costa Brava, o cap a Pirineus...
4: Això és un tema purament de capacitat de l'aeroportuària, perquè l'aeroport també té un altre problema, que és que, clar, com que l'estem portant a full... Ja l'any 2019, abans de la pandèmia, ja estàvem arribant al límit teòric de capacitat aeroportuària, però ja no de control aeri. Control traga. És de capacitat d'infraestructura. És a dir, l'aeroport estava concebut amb la Terminal 1 per admetre 55 milions de viatgers l'any, aproximadament. Val? I estàvem ja fregant aquestes xifres. I el principal problema que jo em trobava a l'aeroport quan jo treballava com a controlador allà ja no era tant que les pistes no traguessin, que sí que hi havia certs moments del dia, certes hores crítiques, on potser se't feia una mica de cua a la pista perquè costava que la cosa... Però hi ha moltes hores en què encara hi ha valls que no hi ha prous avions per omplir la pista. Però el problema el teníem moltes vegades amb que no hi havia aparcaments suficients per ficar els avions. Els avions necessiten una rotació. Necessiten 30-40 minuts, segons el tipus de ruta que estiguin fent, entre que arriben i descarreguen el passatge, buiden maletes, fan una petita neteja i carreguen passatge, carreguen maletes i tornen a sortir. Llavors, aquests temps de rotació feien que s'ocupaven els estacionaments, els estants, i venien altres avions i no tenien estants per estar, sobretot amb els de gran volum, amb els avions intercontinentals. Llavors s'han començat, tots els últims anys, que jo he estat 15 anys allà, hem vist obres de tot tipus i manera per habilitar nous estacionaments per avions cada vegada més grans perquè no n'hi havia prous, no?
0: Jordi, parla.
2: No, jo el que volia dir és que ara llegeixo aquí el diari: Collboni demana una aliança d'alcaldes per un habitatge assequible.
1: Sí, és un contrasentit.
2: Jo, em sembla una maniobra d'hipocresia generalitzada bestial. És a dir, un dels problemes que tenim en aquest país és Rodalies que afecta a la immensa majoria de la ciutadania, estudiants, treballadors, etc.
1: Avui, de fet, torna a haver-hi afectacions a la R2 Sud,
2: no,
1: que és
2: crec.
1: La que passa pel Prat.
2: No,
1: recordeu que hi ha menys 20 minuts...
4: Agafem els 2.000 milions, no, els 2.000 milions d'euros.
2: Rodalies,
4: que per això,
2: habitatge,
0: treball,
2: quantitat de coses, i aleshores, com que això no està prou, no hi ha una altra paraula més lletja, embolicat, doncs no, fem l'aeroport més gran, que vinguin més turistes, que cada vegada la gent hagi d'anar-se'n a viure a més enllà de Badajoz perquè trobar una vivenda mitjanament digna, no? Fem pisos turístics, tal qual, arreglem el que la gent necessita. Uns bons serveis públics que permetria que la gent, en lloc de viure a Barcelona ciutat o l'àrea metropolitana, pugui viure a 60 quilòmetres, però que tingui un servei de transport públic
1: que
2: sense necessitat d'agafar el cotxe.
4: I la innovació, sisplau, o sigui, és que agafem aquests diners i fem-los servir en innovació. O sigui,
2: sí.
4: Ens estem quedant endarrere amb la intel·ligència artificial. O sigui, és lamentable com Estats Units i Xina estan en una guerra oberta pel control de la IA, que tothom que té dos dits de front sap que és el que revolucionarà el futur productiu del món, i nosaltres estem pensant en fer infraestructura i més infraestructura quan no la necessitem. El que necessitem és un viver d'empreses que sigui la hòstia en intel·ligència artificial a Barcelona, i penya que vingui del món seduïda perquè sigui a fer créixer això, perquè és que serà diferencial. En 10 anys podem estar més o menys com estem ara o molt pitjor, perquè no podrem viure només de la infraestructura.
1: Helena, per tancar aquest tema...
0: Per tancar aquest tema han sortit aquí dues paraules de contrasentit i hipocresia que em semblen importants. Jo penso que, per una banda, estem sentint, ja hem començat amb precampanya electoral, aquest cap de setmana hem tingut aquí un desembarco absoluto, no? I llavors el que estem plantejant a l'aeroport del Prat, per mi, no respon gens a les necessitats de la ciutadania. O sigui, per una banda. Per una altra banda, va en contra dels compromisos que hem adquirit per reduir emissions. I per una altra banda, estem intentant explicar tot això que necessitem de l'alimentació, de proximitat, no sé què, però la pagesia també ens hem oblidat d'ella. Per tant, és un contrasentit absolut, i la hipocresia està clara. Vull dir, el que mana s'enriqueix, li agrada el poder, li agrada tenir més, i llavors és una miqueta el que passa. I per acabar, com que tenim una bretxa generacional entre aquest noi i jo.
4: Tu
0: ja no surts entre aquest noi i no. Pues clar, has d'entendre que lo de la intel·ligència artificial a mi em fa una mica de por. Vull dir, penso que si no comencem a tornar a escoltar el del costat, a conèixer-nos, a tocar-nos, a reunir-nos, a sortir al carrer, a tot això, darrere de les pantalles i de les coses que ens fan la feina per nosaltres, sé que és necessari, cuidado, sé que és molt necessari per moltíssimes coses, però invertim en educació, invertim en transport públic, invertim en rodalies, invertim en vivenda, invertim L'aeroport en tenim molts aquí ja de turistes.
4: Fem un monogràfic un dia d'allà.
1: Perfecte. Doncs volem obrir la finestra de la Festa Major.
0: No em crideu, el monogràfic.
4: Home, sí,
1: ja parlarem, però és molt interessant també la visió d'en Marc.
0: Sí, totalment.
1: El tema de l'intel·ligència artificial, n'hem parlat altres vegades també, del control dels estats que haurien de tenir i de les propostes que s'haurien de fer estatals.
4: No, és que s'hauria de desenvolupar, clar, des del món públic s'hauria de desenvolupar, no com s'està fent ara. És que,
1: i llavors, doncs, és un tema que en parlarem més endavant. Parlem de Festa Major. Avui, de fet, comença el Prat Nocturn, un dels actes previs amb més gent a la Festa Major. Tu, Marc, també estàs una mica tot arreu i també et toca, no, Prat Nocturn?
4: Sí. De fet, ahir vam fer l'assaig general, vam estar acabant de fer les ubicacions i mirant i tal, i vam fer un assaig al carrer que la gent, va haver gent que ja
1: s'ho va trobar,
4: no anàvem vestits i tal, però ja... Ho tenim tot llest, serà una passada, ja veureu, no us ho perdeu.
1: Quatre dies, dos passis cada dia del Prat Nocturn, recuperant la història del Prat i, a més, en un format teatral, i, per tant, doncs és un acte que plega moltíssima gent. Un altre dels actes, en aquest cas esportiu, es va fer ahir, que és la cursa popular, que també és un altre acte multitudinari, i ja comencem a escalfar motors de cara a Festa Major del Prat. Què en penseu de Festa Major? No sé si anireu a alguna de les activitats, si canviaríeu alguna cosa i la faríeu d'una manera diferent. Jordi, tu estàs aquí a l'entorn de la plaça on tot el dia i tots els dies passen coses.
2: Jo encantat de la vida.
1: Tu gaudeixes o ho pateixes?
2: No, més bé, ho gaudeixo. Vull dir, quan és hora de festa, és hora de festa. L'altra cosa és que en altres moments pugui molestar, però no m'amoïna en absolut.
1: Tu fas planning, surts al carrer i a veure què et trobes, com tu fas?
2: Bueno, jo, hi ha algunes coses que sí que les tinc com programades. Per exemple, bueno, procuraré doncs no perdre'm els castells.
1: Uh-huh. Dissabte.
2: A la plaça. i altres coses més. Però una miqueta m'agrada tombar, vull dir, més que coses concretes, concerts aquests de l'estació i això... certament no, tampoc estan pensats per la gent.
1: La zona jove ja no,
2: Perquè ja m'ha passat una miqueta l'edat, no? Però
1: potser
2: bé,
1: Havaneres de Barceloneta o el concert de Festa Major de la plaça de la Vila.
2: Vaig fent.
1: Vas voltant.
2: No he fet cap planning especial per la Festa Major. El dinar del diumenge, això sí que
1: clar,
2: és important.
1: Això és bonic. Amics de la Sardana, també teniu activitat, no? Fer una ballada.
2: Bueno, participar en l'esclat.
1: Molt bé.
2: I la ballada del diumenge al migdia, després de la sortida dels gegants.
1: Per tant, també hi ha coses.
2: Sí, no.
1: Helena, tu has alguna de les activitats de Festa Major?
0: Doncs,
2: caballitos.
1: Sí. Comencen dijous, l'atracció a la fira.
0: Fa tants anys que no els he trepitjat que ja no sé ni on paren. Malauradament, marxo per la Festa Major, però ja fa anys que ho faig. Marxo per la Festa Major, crec que l'heu gaudit molt, m'ho he passat molt bé, m'interessa mm-hmm. la festa i m'interessen els canvis. Per tant, tot i que marxo, sí que miro sempre el programa, entro a la web municipal, veig tot el que fan per veure quines coses. M'ha agradat molt el protocol de Festa Major. La veritat és que, per el que parlàvem també abans, a mi m'agrada molt que les entitats comencin a trobar-se, que comencin a arribar a acords, que, vull dir, amb aquest nivell, el del Prat Nocturn crec que també és molt interessant. Jo sempre vaig perquè la història no es pot perdre, les arrels s'han d'explicar, la gent ha de saber d'on vens, no només has d'anar a saltar a l'estació, que també està bé que saltin, vull dir que no faltaria més, però vull dir, penso que cada vegada la cultura popular surt més i això juntament amb la història em sembla un pas molt important de la Festa Major. I també m'ha agradat, haig de dir-ho, el discurs que va fer l'alcaldessa, perquè clar, com que deia que les xarxes socials ens aïllen una mica i que la Festa Major és sortir a conviure, a trobar el veí, a fer la xerradeta, etc, doncs per una vegada l'alcaldessa s'ha posat també amb el que jo penso. I per tant, això em fa contenta.
1: El piromusical tampoc no estàs per aquí?
0: Estaré, ja hauré arribat, i la veritat és que des de petita que m'ha agradat el piromusical. Abans anava a Fondo d'un Peixo a veure quan era petita i patia una mica de que em caigués algun coet al cap, però sí que m'agrada veure el cel, bueno, ara ja és això, ja és romanticisme de persona gran, m'agrada veure els focs, el cel com s'il·lumina, les palmeres, tot això, val?
1: És però bonic, és bonic. És, I ara també es fa el comiat dels gegants, es porten fins a casa a la vila, sí, es fa com el comiat col·lectiu.
2: Una miqueta així amb calçador.
1: Sí,
2: i tal,
1: aquest any ja s'instaura.
0: No haig de dir que m'agrada molt, com àvia que sóc de nens petits, m'agrada molt veure aquesta bogeria que tenen pels diables, pels picacrestes, per els gegants, per tot això, i com van a l'escola Bressol, però com a l'escola Bressol es treballa tot això i que les classes es diuen els gegants, els castellers, el, tot això ho trobo realment important perquè estic parlant molt. De criatures d'any i mig, dos anys, tres màxim, vull dir, i això realment em fa sentir contenta.
1: Marc, més enllà del Prat Nocturn,
4: sí,
1: on
4: el Prat
1: hi
4: Nocturn,
1: participes?
4: Meravellós. Bueno, participaré com a pare de família, clar. Aprofitarem pues, tota l'oferta que hi ha.
1: Què tal, les activitats familiars?
4: Bé, pues, una mica el que dieu, les de cultura popular, pues, una mica com sempre, que està molt bé, pues, això, castells, gegants i de més. Hi ha una cosa que sí que vull posar en valor, que m'agrada, que jo és que sóc una persona força hipersensible al so, i llavors tot això que s'està fent ara a la fira de dedicar dues hores dissabte i em sembla que és divendres i dissabte a que hi hagi un espai una mica més controlat sense sos i llums i tal, doncs mira, jo aprofitaré i com que els crios volen anar a la fira un rato, doncs els portaré en aquell moment. Sí, perquè jo vaig més tranquil també, a mi m'atabala molt.
0: Clar. Em sembla interessant això que dius, molt important.
4: Sí, molt guai. I després l'única cosa que jo diria és que trobo que sí que és veritat que s'ha parcel·lat molt la festa major. O sigui, hi ha com llocs on ara ja no pots posar els peus perquè no és el teu món. I a mi em passa això amb l'estació. Jo havia anat sempre a l'estació.
1: Sí, sí, sí.
4: I home, és veritat que hi havia una mica d'oferta de tot tipus.
2: I que te rondaré molt.
4: Claro, claro. Jo dic, m'estic fent gran, deuen dir ells. Et donen cop de colza. Mira, que s'està fent major.
2: Que tens criatures petites i tens altres prioritats.
4: Clar, però, no, però tot i així, jo miro el cartell del que ha de venir a l'estació i jo no conec ningú.
1: Clar.
4: Evidentment, això és culpa meva perquè jo no, tal, però no conec ningú i trobo que la tipologia de música que s'hi està fent allà és superconcreta, suposo que serà urbana, i jo què sé, abans almenys hi havia algun nexe d'unió perquè la resta de gent del Prat pogués també trepitjar aquest espai en algun moment determinat, encara que fos a una altra hora, i que també et creuis amb la gent jove, que és que això que comentem de estem posant barreres intergeneracionals i és al revés, o sigui, les hem de treure les barreres, o sigui, hem de parlar els de 20 anys amb els de 40 i els de 40 amb els de 60, perquè si no parlem no ens entenem de què va la pel·lícula. I a ells ens expliquen una pel·lícula i a nosaltres ens expliquen una altra diferent.
1: Moreno, i després venia de qui fos de reggaeton, no?
4: O venia Jordi Dan a les 10 i a les 12 posaves el grup que toqués, que era el que a la generacionalment li corresponia, no? Però com a mínim anaves i tornaves i tu marxaves i veies el teu fill arribar, vigila, que conec, va, el que fos, saps?
1: Sí,
4: i estaves al mateix espai. Ara allò,
1: allò
4: és el Vietnam. O sigui, jo, a més, tinc dubtes sobre quanta gent del Prat realment hi ha allà. Bueno, aquella hora,
2: claro,
4: i si s'està fent per la gent del Prat o s'està fent tipus macroevento, per això està el fòrum, xico, a mi deixa'm tranquil. Clar,
1: molta gent jove,
4: Tanta gent jove i al Prat?
1: Hi va molta gent jove a la zona d'estació. Jo és que em passa una mica com a tu, fa anys també, que he vist que no és el meu emplaçament.
0: Que
1: no fa tant que hi anava, i és veritat que trobes molta gent, i molta gent del Prat, però depèn una mica, aquest any, com coincideix amb la Mercè, és veritat que segurament serà una festa més local. Alguna cosa més, no, Marc, així? No. Per tant, tu sí que faries espais on passin coses diferents i públics diferents.
4: Intergeneracionals. Hem de convocar els joves i que es barregin amb el nadat, si voleu, i amb la gent més gran. Estem venuts, si no.
2: Et diré una cosa, en el pla del que seria la cultura popular...
4: Sí, aquí passa.
1: Sí,
4: és el lluny que passa
2: bastant, però sortosament mou molta gent.
4: Sí, passa. Però...
2: Jo el que volia dir, realment, de la festa major, que algunes coses que les canviaria.
1: Quines?
2: Per exemple, el pregó.
1: Uh-huh. Avui, de fet, entrevistem la Cristina Bamban, la pregonera,
2: clar,
1: en una
2: jo
1: estona.
2: La conec de no haver-la vista mai. Ni sé ni qui és, ni...
1: Sí.
2: Bueno, més com que ni viu aquí al Prat, encara que sigui d'aquí al Prat, no sé qui és, però al millor farà un pregó extraordinari.
1: És un artista, per qui no la conegui,
2: sí, sí,
1: que viu a Nova York, que va estar de professora molts anys també a l'Escola d'Arts, però és veritat que doncs, fa molts anys que no hi viu.
2: Sembla molt bé, però jo crec que tal com es fa actualment, el pregó és com una cosa molt secundària i no se li dona el lluïment que se li hauria de donar. Per què? Perquè la gent arriba aquí a la plaça, el Cercavila, l'Esclat, no sé què, no sé quantos, la gent està per acabar de veure pues, el Castell de Focs o tal i qual, i el que pugui dir aquella persona allà al balcó els importa poc.
3: És una llàstima.
2: Per tant,
3: l'any passat va passar tant, també amb la Rosa Ribas, que
2: crec,
3: també hi havia una protesta i justament sortia ella al balcó i feia una mica
2: que
3: de pena.
2: Jo crec que el pregó s'ha de dignificar.
3: Tu què et faries abans?
2: No, jo ho faria en lloc de fer-ho el divendres, jo faria el dijous.
3: Ostres, no. Nosaltres el fem, però és que aneu a la plaça.
2: No, no, jo crec, jo faria.
3: Però sí fa pena que es veu la gent parlant, o sigui, no hi ha com un respecte.
2: No, és que s'ha de dignificar el pregó o no fer-lo. Però si s'ha de fer, mira, l'any, per exemple, que ho va fer-ho la Carlota d'Ovalle, que és una autoritat en temes científics, però que a més va estar en pregó, molt oportú en aquell moment de la pandèmia i tal, i esclar, i la gent llavors jo crec que s'hauria de fer el pregó fer-ho a la plaça de la Vila, però per exemple el divendres amb cadires, la gent asseguda i la gent que vagi allà que vagi fonamentalment a escoltar el pregó.
3: És molt
2: i després
3: difícil, això.
2: No, només és qüestió de posar cadires,
3: però s'ha perdut una mica el respecte, Jordi.
2: Sí, però si tu fas...
4: Bueno, jo estic d'acord amb ell.
2: Però si tu fas un acte...
4: Ho fas coincidir amb tot. Ve la gent calenta de...
3: Sí, la gent va bé a la plaça.
4: Bueno, ja no va bé, sinó que vens amb la gresca de que si vens amb el passacalles, no sé quan, arribes allà, venga el foc, no sé què, i ara viene uno a hablar... Hablar?
5: Sí, sí. Vens amb una pila de criatures que van darrere dels gegants.
2: Clar.
5: Com els hi has de dir a aquelles criatures que escoltin una senyora o un senyor al balcó? És impossible. Sí,
3: sí. També que hem perdut una mica l'atenció, eh?
5: Bueno,
2: i no, ara però si tu fas...
3: estímuls tota l'estona i la gent no sap estar, no? Escoltant
2: estic,
3: una persona parlant més de 3 minuts.
2: Jo estic convençudíssim que si tu montes un pregó a les 8 o a les 10 del vespre, a les 8 del vespre, a la plaça de la Vila, i després del pregó doncs alguna actuació d'aquestes, com deia ell, que pugui ser multigeneracional, ara no se m'acut qui, però segur que podríem trobar diverses activitats que podrien entrar dintre d'aquest d'això, seria una cosa molt més serena. El pregoner o pregonera podria lluir-se una miqueta més, se l'entendria el que diu, perquè pot venir el mateix Cervantes aquí a fer un d'això, però ningú te l'entendria de res tampoc, perquè la gent no està per això.
3: No.
2: Llavors, donar-hi una miqueta aquesta categoria que a molts pobles això...
3: Sí.
2: És evident que jo sempre poso l'exemple de Vilafranca, però esclar, Vilafranca no és el Prat, això és una altra història.
5: Però doncs, donem suport, donem suport a la seva iniciativa.
1: El pregó el podreu recuperar al Prat.tv, on farem el programa en directe tot el divendres per la tarda, però... Clar, es viu molt a la plaça de la Vila. Gràcies per acompanyar-nos. Gaudiu molt de la Festa Major. Segur que ens trobem en alguna de les activitats. Que vagi molt bé.
2: Espero i desitjo. Moltíssimes
5: gràcies.
2: Bona Festa Major a tothom.
4: Bon dia.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenga.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Tens aquest ballec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatgen a temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat. Cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
5: Loco. Tu ets perfecta?
6: No ho sé.
5: I tu?
6: Pues clar que sí.
5: I tu, que ets perfecta?
7: Però n'hi ha algú perfecte?
5: No ho sé.
8: Clar que no.
5: No?
8: No, no hi ha ningú perfecte.
9: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
10: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
11: Planeta Prat, l'òrbita pot hablar.

0: Vinga, doncs comencem a mirar també quines activitats es fan als equipaments culturals de la ciutat. Ho farem avui en primer lloc amb el Cèntric. Saludem la Sandra Navascuez. Què tal, Sandra?
1: Hola, molt bon dia, Isa.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, aquí ja, amb els previs de Festa Major,
0: sí.
1: No? Que ja els tenim aquí. Avui comencem amb el Prat Nocturn, així que això ja, estem ja tocant la Festa Major del Prat.
0: Totalment. A més, teniu alguna activitat, de Festa Major?
1: Sí. Nosaltres aquesta setmana, a banda d'estar amb el Prat Nocturn, i com tots sabeu, doncs comença aquesta nit, el dissabte també acollim el concert de la Coral Lo Llobregat de les Flors. Aquesta vegada estiguem al tanto perquè comencem a les 8 del vespre, que normalment aquest concert el fem abans, doncs tots aquells que hagueu adquirit entrada, sobretot recordeu que és a les 8. I aquest any la Coral vindrà acompanyada de la Coral Lira de Viladecans, així que bé, serà un plaer tenir-los i tocaran i cantaran les cançons més icòniques dels anys 80, tant en anglès, en català com en castellà. Així que serà doncs, bé, un concert molt entretingut i bé, us convidem a tots a venir per recordar, no?, la joventut. Amb molts de nosaltres els anys 80 és, no?, o bé quan vam néixer o bé la joventut. Així que us convidem a venir. Per venir al concert fa falta reservar entrada, així que també us convidem a estar atents i si teniu entrada, doncs a venir. I si no poguéssiu venir i teniu l'entrada, també ens ho podeu fer saber per poder-les alliberar.
0: Clar, això és important, eh?
1: Sí, això és important, perquè moltes vegades la gent agafa entrades i pel que sigui, no?, doncs finalment no poden assistir i sempre hi ha persones doncs, que s'han quedat sense entrades i que si les retornen, doncs molt millor.
0: Molt bé.
1: I aprofito també, Isa, per recordar també els horaris especials del Cèntric d'aquesta setmana, ja que el divendres tancarem a les 3, tant l'equipament com la biblioteca, el dissabte també tot el centre romandrà tancat, així com dilluns també, que és festiu. Així que ens retrobarem el dimarts amb l'activitat ordinària de sempre.
0: Perfecte, doncs agafeu forces i molt bona Festa Major.
1: Igualment, que vagi tot molt bé i a gaudir-la.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada, que vagi bé.
0: Adéu.

0: Anem cap al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa. Saludem la Núria Martínez. Què tal, Núria, com va?
1: Bon dia, què tal? Molt bé. Entomant la setmana, festa major, això és meravellós, és fantàstic.
0: Amb ganes i forces, eh?
1: I tant.
0: Què destaqueu d'aquesta setmana de festa major, tenint en compte que també doncs, hi ha molta activitat, tant a plaça com amb l'aparador, on també hi dediqueu molts esforços.
1: Exacte. Bueno, nosaltres ja sabeu que aquí a propet, a la plaça Sant Jordi, tenim espectacle doncs, el dissabte a la tarda i també, deixa'm que ho digui perquè no vull dir-ho malament, i el diumenge a la tarda tenim espectacles de circ, dos fantàstics. Però certament tenim l'aparador el diumenge als jardins de Joan Sabà Papasseig, que a part d'acollir doncs, aquestes parades de diferents propostes d'artesania, aquest any, en aquesta edició, a més, tornarem a tenir una altra trobada feta a mà, perquè realment tenim una xarxa de gent que practica doncs, diferents tècniques fetes a mà, no només al Ribera, sinó també d'altres equipaments del Prat, doncs, que s'han fet doncs, una mica, ens hem ajuntat, i aleshores han proposat per iniciativa pròpia també participar en aquest aparador fent una trobada feta a mà al migdia, a part d'un taller. I també en aquest aparador, com a cosa nova aquest any, també tindrem un vermut musical entre 1:15 i 3:45. És a dir, que serà un diumenge amb molta activitat a la plaça, als jardins de Joan Saura Papasseig, i convidem a tothom a passar perquè segur que alguna cosa interessant trobareu des de les parades als tallers que farem en aquest vermut. Per tant, serà un dia molt intens, i com tota la festa major.
0: Això diumenge,
1: no? Tots aquí. Sí, això serà el diumenge. Tot això que us he dit, la trobada i els tallers, les parades, tot això serà diumenge, des de les 11 del matí, que començarem amb les trobades, fins a les 8 del vespre. Per tant, fins a les 8:30, perdó. Sí. Tot i així, ja sabeu que teniu feina aquesta setmana, teniu molta feina anant a les coses de la festa major i participant a tots els espectacles, sí. Però vull fer un recordatori perquè hi ha alguns tallers que comencen dels primerets, algun que encara té alguna plaça, i em sembla interessant fer un destacat perquè abans que tothom entri en fase festa major, algú se'n recordi de reservar aquestes places abans que s'esgotin del tot. I, per tant, voldria dir-vos que tenim un parell de places a iniciació als aeris. Queden dues places, això és un miracle, aquestes alçades. És un taller que comença el dia 7 i queden dues places, per si esteu interessades. Per tant, correu i reserveu les vostres. També tenim places en el taller d'introducció a la narració oral, que això és una proposta nova que encetem aquest any i que és molt interessant, amb la Marta Escudero, que és una persona, una narradora excepcional, amb molta experiència en contes, llegendes, mites. Per tant, serà una bona posta a punt amb el tema de la narració oral, si algú s'hi vol provar aquesta tècnica. No cal ser actor ni actriu, és a dir, la narració oral no cal tenir experiència teatrera, sinó que t'agradin molt els contes i les històries i explicar-les. Per tant, en aquest taller tenim encara moltes places. I a cuina de temporada ens queda una plaça, per tant, si algú està interessat, doncs sóc aquests tres cursos encara podeu reservar-vos plaça. Dels primers que comencen els tallers. I aquests són els destacats, ja no us deixo res més, perquè després de festa major ja comencem amb l'activitat del tot, que tornarà a l'orquestra de barri dimecres de la setmana que ve, però això potser us ho dic el dimarts.
0: Perfecte, doncs cap problema. Núria, gaudiu molt de la festa major.
1: Igualment.
0: Una abraçada bona ben setmana. Forta, bona festa. Marxem cap al Centre Cívic Palmira Domènech, saludem la Eli Martín, què tal, benvinguda.
2: Bon dia, Isa. Pues molt bé, aquí molt contentes, que ja, bueno, ja setmana de festa major.
0: Ja se'n suma, la festa major.
2: Oh, i tant que sí. Res, nosaltres aquesta setmana, jo primer volia començar pel que ha acabat la Núria, perquè he sentit al final de la trucada.
0: Perfecte.
2: Que és recordant els tallers, o alguns d'ells almenys, dels que encara queden places, que molta gent es pensa que quan s'obren les inscripcions això vola, sí. I no és tan així.
0: És, ¿vale? Que veient les cues esto que no se us van formar, déu-n'hi-do.
2: Esto no és un concierto de Bad Bunny, ¿vale? O sigui, es triga una mica més en omplir.
0: Molt bé, què queda?
2: A la Palmira queden tallers com, per exemple, el fotobrodat d'ocells, que és una proposta que fem nova aquest any vinculada al cicle de Lovelace, que bàsicament es tracta de, sobre unes fotografies de paisatges i ocells del Delta, fer un brodat a sobre. Llavors quedaran unes peces molt xules que poden servir per penjar a casa, per regalar, pel que vosaltres vulgueu. I farem aquest taller de la mà de la Laura Jabur, que és una noia que fa fotobrodat i que ha fet la imatge gràfica del cicle de Lovelace. Serà molt xulo aquest taller. Jo, si us agrada pues, una mica les arts visuals i la costura o el brodat, us animo a que el feu perquè quedaran peces xulíssimes.
0: Molt bé.
2: Després tenim un taller, una xerrada, format taller xerrada sobre feminisme i Viquipèdia, sobre el projecte No eren bruixes, eren dones. Es tracta de descobrir biografies de dones que han estat acusades de bruixeria i descobrir qui van ser en realitat. I desmitificar pues, una mica això, no? Aquesta lacra que han tingut moltes dones al llarg de la història sobre això. I també el tema de l'Àgora Digital, que estarem acompanyades de la Natàlia Díaz, que és una experta activista en sharenting, que és això de publicar imatges dels nostres fills i filles a les xarxes socials. Menors d'edat, evidentment.
0: Clar.
2: És un temazo que ens agradava obrir i que parlarem sobre això. Així que per totes les famílies que tingueu dubtes de què implica publicar fotografies dels fills a xarxes, doncs aquí tindreu respostes.
0: Gran tema.
2: I també a la part de la cuina, encara queden places del taller de cuina júnior i de cuina jove, que també, doncs això, no trigaran a acabar-se aquests, ja us ho dic. I també el d'snacks saludables per mascotes, que és una novetat també d'aquest any, i alimentació saludable per nadons. Així que en aquests també us animem a participar. I un que és un miracle, com deia la Núria, que quedin places, és el de lectura i conversa en anglès, que també sol volar i encara queden 5 places. Així que si voleu venir a practicar l'anglès, doncs us podeu apuntar. I després, per la resta de setmana, m'agradaria convidar-vos i recordar-vos especialment que aquest dilluns vinent, que és dilluns de Festa Major, tindrem tarda de ciència a la plaça de davant del Centre Cívic. Aquesta és una proposta que ja portem 3 anys fent i que impulsem des de la Palmira de cara a la Festa Major per fer visible la ciència també per un públic pues, familiar i de joves també. I recordar-vos que estarem el dilluns a la tarda de 5 a 8 a la plaça, que tenim una proposta familiar vinculada a la ciència i també a les manualitats, de fer uns ocells amb cartrons i decorar-los i que tenen també mobilitat, són xulíssims. I després hi haurà la Elena Naval Potro, que és una científica, és biòloga i anelladora d'ocells, que estarà tota la tarda a la plaça per parlar amb les famílies que vinguin a fer el taller i per resoldre preguntes sobre ocells, que és una mica també per nosaltres fer la prèvia, no?, que fem sempre del cicle de Lovelace, i també pues, això, permetre a la ciutadania del barri pues, que s'apropi a l'ornitologia i que li faci preguntes a l'Helena, que nosaltres després recopilem i que tenim en compte també pues, de cara a tot el cicle. Així que serà una tarda molt xula, la del dilluns, i us convido a participar.
0: Pinta molt, res, molt bé, eh?
2: Serà molt xulo. Al matí hi haurà instal·lació familiar també, sembla que a la plaça, i a la tarda tindrem ciència.
0: Molt bé.
2: I res més, recordar-vos que el centre cívic estarà tancat el dissabte, que normalment obre, doncs aquest dissabte estarà tancat, i també el dilluns. O sigui, dissabte, diumenge i dilluns estarà tancat amb motiu de la Festa Major, i a partir del dimarts doncs ja tornem a obrir amb l'activitat habitual del centre i ja comença doncs això, tota l'activitat de tallers, de propostes de la Palmira, de cicle de Lovelace. S'espera un octubre i una tardor molt plena de coses, així que el dimarts ja us faré
0: sí,
2: pues això, una
0: sí, perquè passarem aquesta trucada també a dimarts per explicar totes les activitats que teniu.
2: Això mateix.
0: Eli, moltes gràcies. Bona Festa Major.
2: A vosaltres. Bona Festa Major.
0: Una abraçada.
2: Adéu-siau.
0: I acabem aquest repàs amb el Centre Cívic Jardins de la Pau. Saludem la Txelo Castillejo. Què tal?
3: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt bé. La veritat, aquí que iniciant una setmana molt engrescadora, perquè bueno, tenim moltes cosetes i sobretot per al final de festa, que és la nostra gran Festa Major, que comencem divendres.
0: Molt bé.
3: Que hi ha moltes cosetes.
0: Què destaquem aquesta setmana?
3: Bueno, Aquesta setmana ens agradaria destacar, sobretot a nivell fotogràfic, que van inaugurar divendres la nostra exposició al Prat pel Món, aquest concurs de l'estiu, on la gent de la ciutat ens han enviat les seves imatges de, dels seus viatges, que està molt bé, i convidem a tothom a que vingui a veure-la. També recordar-vos que encara tenim l'exposició col·lectiva de l'agrupació fotogràfica, la col·lectiva de socis, i sobretot, sobretot, animar la gent que aquest divendres comencem el nostre concurs fotogràfic de Festa Major, el nostre ja consagrat Clip Prat 2026. O sigui que, molt bé, amb moltes ganes.
0: Molt bé. Què més?
3: Bueno, també comentar-vos que estem ara mateix una miqueta allà refent-nos una mica de lo que és l'oferta formativa.
0: Sí, queda alguna cosa així per destacar?
3: Queden unes poquetes coses, perquè ja et dic que hi ha molta gent s'ha apuntat a la nostra oferta formativa, i així com per destacar 3-4 cosetes que tenim a sobre taula i que encara queda alguna plaça lliure, destacaríem el swing solo, que comencem amb el Temple del Swing, que vindran a fer-nos classes els dijous. També comencem el dia, crec recordar, el dia 5, un nou taller que tenim, que és el DAPKE, que és dansa palestina, que crec que és superxulo, per si algú s'anima. I també tenim encara alguna plaça per fotografia i vídeo de tardor, o sigui que, déu-n'hi-do, han estat molt bé les inscripcions de l'oferta.
0: Molt bé.
3: I així és, tampoc tenim molta més cosa a destacar, res, avui que comencem com tothom amb els mocadors de Festa Major.
0: Clar.
3: Estem donant com suport a la gent perquè pugui fer la compra, i com deia també la companya, la Eli, pues recordar-vos que estarem de Festa Major i que dissabte, diumenge i dilluns estarem tancats, però estarem a les places donant cobertura
0: a
3: tots els actes que es facin.
0: Doncs que tota aquesta gent que treballeu cada dia als equipaments culturals també sou els que treballeu durant la Festa Major, eh? I per tant que ningú es pensi que agafeu vacances, sinó al contrari, que us toca treballar molt, i tothom, perquè pugui gaudir de la festa, doncs ha de tenir tota aquesta producció a darrere que fan totes aquestes treballadores municipals. Xelo, moltíssimes gràcies, gaudiu de la festa.
3: Igualment, que tothom passi molt bé, i recordeu que avui és el primer dia de venda de mocadors, que ja estem aquí amb un peu a la festa.
0: A tope, eh? Moltes, i s'han de guardar aquests mocadors, que seran per tots els anys. Una abraçada, sí. Bona festa.
3: Una abraçada molt gran a tothom.
0: Que adéu, vagi molt bé. Doncs, com sempre, podeu recuperar totes aquestes activitats avui, tant al programa de Festa Major, algunes d'elles, com a l'online.alprat.cat, per poder, doncs, aprofitar aquestes darreres places dels cursos de l'oferta de tardor que ara comença. Nosaltres ens aturem uns segons, arriben els serveis informatius i tornem després. Que vagi molt bé.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del DORA, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
2: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
3: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
0: Per part del govern municipal, l'alcaldessa Lobou Jordà ha fet una crida als governs autonòmic, nacional i europeu per posar el focus en altres temes on calen millores, per exemple, el transport públic.
4: Reclamem que Europa estigui també a la nostra, al nostre costat, que no tanqui la carta d'emplaçament, que sabeu que encara està oberta gràcies a Depana i d'altres organitzacions ecologistes, i reclamem uns governants i també un sector econòmic, per què no, més ambiciosos, però sobretot que estigui al costat de la gent, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia i que no té cap aspiració a guanyar milers de milions com sí que tenen els accionistes d'Aena.
0: Personalitats polítiques com la diputada Jèssica Albiach de Comuns o la diputada d'Esquerra Republicana Diana Riba també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona. El Centre Cívic Sant Jordi Riera Baixa acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Trobada de Dones, una jornada que enguany va dedicada a l'edatisme. La primera part de la trobada ha comptat amb la conversa amb la doctora en Sociologia, professora i Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Minet, que ha destacat durant la seva intervenció que encara s'ha de treballar per combatre la discriminació per motius d'edat. I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i la mare d'aquesta jornada la fa baix de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, organitzant diverses activitats que s'allarguen encara durant els primers dies del mes d'octubre. Les activitats continuen demà a partir de les 5 de la tarda amb una proposta d'activitats físiques i memòria a la sala polivalent del Centre Cívic Jardins de la Pau.
1: Esports.
0: I als esports, l'Ebre ha arrencat el curs amb una victòria a casa per 3-0 contra el Singerlin, un triomf que el situa com a líder de la primera jornada de Lliga. L'IT també ha tingut un bon inici de curs al Terlenca i el filial de l'Ebre, que comença la temporada amb 3 punts, el de Marc García 2-1 i el d'Héctor Rodríguez 1-6. Tot plegat un cap de setmana rodó perquè la primera divisió femenina, la Fundació de l'Ebre, ha golejat 1-7 al Nàstic Tarragona C i són líders de la primera jornada de campionat. Això és tot moment. Nosaltres som aquí, tornem a més notícies d'aquí una hora.

0: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Cèntric.
1: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones del Prat.
2: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
3: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

The blues is alright. Roots Blues Radio is el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrils oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de retruc, altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte estarà obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya, les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils. Bona tarda. A part de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
5: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
6: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
7: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
8: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

0: 5 minuts per sobre de les 11 del matí, obrim la finestra esportiva de nou per explicar-vos tot el que heu de saber per començar la setmana amb la màxima informació esportiva possible. Com sempre ens ho porta el Jonathan Marín. Què tal? Benvingut.
1: Gràcies novament, bon dia.
0: Comencem amb ganes, aquesta setmana, perquè déu-n'hi-do quins resultats.
1: Sí, sí, comencem amb ganes i comencem... Mira, començaré la secció d'esports d'avui amb una exclusiva que encara no hem anunciat.
0: M'encanta.
1: Ni a, evidentment, el programa no, perquè és aquesta tarda, després ho comentarem aquesta tarda, però ni a xarxes ni res. Per tant, mira, l'exclusiva per tu, perquè és de res, de fa molts pocs minuts. I és que us podem confirmar que el partit entre el Sant Rafel i l'Associació Esportiva Prat de diumenge, d'aquest diumenge, de Copa del Rei, el podreu viure en directe al Prat Esports. Per tant, serem l'únic mitjà que farà aquest partit. O sigui que, si voleu seguir com va l'anar d'aquesta fase prèvia de la Copa del Rei, només hi ha una opció, som nosaltres.
0: La ràdio local del Prat, clar que sí.
1: Partit és a les 4 de la tarda, nosaltres començarem amb una prèvia a 3:45, és a dir, mitja horeta abans, com sempre, i a les 4 el partit que, recordem, és contra el Sant Rafel a Eivissa. O sigui que anem a Eivissa, no de festa, sinó a treballar en un cap de setmana complicat, que és la festa major, per tant, també hem de posar en valor, no?, aquest esforç que fem, que és un cap de setmana molt atapeït, de moltes coses.
0: Ens veureu a tot arreu, de fet.
1: Però el compromís està... és ferm i allà que estarem.
0: Molt bé.
1: La tornada, evidentment, doncs també la farem, clar, però la tornada és molt més còmoda perquè és aquí al Sagnier.
0: Doncs a veure si el Prat aconsegueix un bon resultat.
1: Sí, sí. Ara escoltarem a protagonistes, parlant d'aquesta Copa del Rei, perquè, clar, ara depenent del que faci el Prat, però si aconsegueix superar aquesta eliminatòria, per tant tindria dos partits, tindrà més rondes, i ens anem fent tres caps de setmana. Per tant, entenem que el Prat no segueixi després de la Copa, perquè ara s'enfronta al Sant Rafel, és un partit d'anada i tornada, però després, si supera l'eliminatòria, li toca un equip de primera divisió, i aquí ja és partit únic. Sempre el Prat ho farà a casa. Si queda eliminat, que seria l'1, lògic, perquè és un equip de primera divisió, doncs el Prat s'aniria a la Lliga Elite en la jornada 4. Per tant, ara el Prat, si va bé, el que, no, el que ens agradaria, que és que superés aquesta eliminatòria, el Prat estaria en la jornada 4 amb únicament 3 punts. Per tant, doncs, veurem també això, quin efecte té en la Lliga, d'això també parlant els protagonistes, clar, perquè, bueno, és un hàndicap, sí, veure't a la classificació, tot i que només tinguis un partit disputat, doncs que hi ha equips que tinguin 9 punts i tu tinguis 3. Clar, te'n vaig cap a baix de la classificació.
0: O sigui que de moment pel Prat s'atura aquesta participació a la Lliga Elit per centrar-se en la Copa del
1: Rei. Si supera l'eliminatòria, doncs aniria a la jornada 4 en cas de que després quedés eliminat. Si no fos el cas, doncs aniria a la jornada 3. O sigui que, bueno.
0: Molt bé. Doncs pas a pas.
1: Dos jornades es perd segur. Clar. O sigui que, bueno, veurem què succeeix, però bueno, això, el que us dèiem, el partit de Copa del Rei, que el podreu viure aquí.
0: Molt bé.
1: I com deies tu ara a l'inici, bones notícies. Evidentment no tot han estat victòries, perquè tenim alguna derrota i algun empat, però sí que dels conjunts principals tenim bones notícies. Comencem per al futbol. La victòria de l'AE Prat 3-0 contra el Singarlín, partit d'ahir al vespre, diumenge, un horari que ens hem de començar a acostumar, perquè el Prat passarà, sobretot en els partits de casa, aquesta temporada, de jugar a la tarda. Diumenges, a la tarda, horari, bueno... Decisió del club. Opten o prefereixen jugar a la tarda i, doncs, sembla que aquesta temporada veurem molts partits en aquest horari. No tots, evidentment, perquè els que juguin fora, doncs això ja depèn de la resta d'equips. Factors que influeixen, evidentment, és la decisió del club, però factors que influeixen, doncs el tema de la tele també, que també per aquí la xarxa, doncs, podria també fer més partits d'aquesta categoria, i doncs també és un element més en aquesta decisió que s'ha pres. Els horaris, doncs, sembla ser que seran sobre les 4. Ahir va ser una mica més tard, es va jugar a 6:45, 6:30, i va anar bé, hi havia ambient al Sagnier. A més, l'equip, doncs això, va regalar la primera victòria de la temporada amb aquest 3-0. Els gols van arribar en el segon temps. El primer va ser un golaç de Konu, aquest fitxatge al coreà, que doncs ja s'ha estrenat com a golejador amb la samarreta del Prat. El segon va arribar, als 5 minuts després, gol d'un dels pilars de l'equip, Gustavo Reinke. I ja en el tram final de partit, un jugador que no és fitxatge d'aquesta temporada, però que sí, s'ha estrenat com a golejador de l'AE Prat, és Moli, que va marcar el 3-0 en el 89. Per tant, el Prat que 3 gols, 3 punts i es converteix en el primer líder de la categoria. Ara repassarem com ha anat la jornada, com està la classificació, una classificació que, bueno, fem amb pinces perquè tothom té 3 punts, o sigui, molts tenen 3 punts, però aquí ja són els gols els que marquen la diferència, però bueno, fa que el Prat ara mateix no estigui al capdavant d'aquesta classificació. Comencem per el míster, per Cristian Gómez, que fa un, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, un balanç positiu d'aquesta victòria, d'un partit que va tenir dues cares. Una primera part que va ser més del Singerlin, que va tenir 6 ocasions i que doncs, el porter Potaula doncs, va fer grans actuacions, si podem dir protagonista de la victòria, perquè doncs, aquestes actuacions van fer que el Prat pogués anar al descans amb un 0-0. I a la segona part la cosa es va capgirar. El Prat va ser qui va tenir les ocasions, va tenir 3 i les 3 cap a dins. Va tenir una quarta ja en el temps de descompte que podia haver estat el 4-0, però no va entrar. Però les 3 primeres que va tenir, cap a dins. I això, doncs, mira, la diferència. Clar. Aquesta eficàcia a les àrees, podríem dir, doncs va marcar la diferència i que va fer que el Prat sumés els 3 primers punts de la temporada. Escoltem el míster, Cristian Gómez.
2: La veritat que ha costat una miqueta, sobretot la primera part, però crec que la segona ho hem fet molt bé i bé, crec que és important guanyar el primer partit perquè sempre hi ha una mica més de nervis, però bé, crec que al final ho hem solucionat molt bé i content pel treball de tots, tant els que han començat el partit com els que l'han finalitzat, perquè crec que han estat molt alt.
1: Un Singerlin que és un equip que ja avisàvem a la prèvia, que és un equip que està molt bé treballat defensivament sí que és veritat que li costa més fer gols i la prova està doncs, que va tenir 6 ocasions i no les va aconseguir materialitzar, ja sigui per desencert dels seus atacants o per encert del porter pratenc, però defensivament està molt, molt ben treballat i això va fer que el Prat en la primera part doncs, no es trobés còmode i que no arribin a aquestes ocasions. Al descans, el tècnic va fer alguns retocs, com per exemple doncs, ficar un jugador més per dins per intentar trobar més espais i atacar les esquenes del rival, i per aquí doncs, van arribar aquests gols, i això ho deia als micròfons del Prat Esports.
2: Bé, crec que em faltava un jugador per dins, crec que ens estava costant una miqueta connectar amb els jugadors de dins, i hem fet això, hem tret l'Adri que és extrem i hem posat el Morral per al pivot per tenir un jugador més dins, i crec que hem començat a sortir més bé des del darrere, i amb aquesta netedat a l'hora de treure la pilota crec que hem començat a generar, a jugar en camp contrari, i bé, al final han aparegut els espais i la qualitat que tenen a dalt.
1: I com dèiem abans, hi ha jugadors que van veure porteria i per primera vegada amb la samarreta del Prat. Un era el que va obrir la llauna, el coreà Konu, i l'altre, el que va tancar aquesta victòria, Moli, que ja doncs, la temporada passada se li va resistir el gol i que aquesta temporada per fi doncs, ha pogut estrenar amb la samarreta Pota Blava, i a més un gol doncs, que va portar diguem, la calma a l'Electroni perquè encara restava el temps afegit. Clar. I bueno, un 2-1 sempre pot ficar la por sí, en el cos, però aquest ja 3-0 ja va fer que ja el partit doncs, quedés tancat. Els escoltem, valorant doncs, aquesta victòria de l'equip pratenc.
3: Sí, hemos sufrido bastante y segunda parte que ha salido lo que hemos preparado y hemos ganado. Sí, muy contento.
4: Y ha entrado muy bien, se notaba que venían con muchas ganas. La primera parte han hecho un gran trabajo, pero hemos sabido sufrir. La segunda parte hemos conseguido tranquilizar el balón, hemos tenido 3, las hemos enchufado y ya está, muy contentos.
1: Un Konu que es mostra tímid, una mica...
0: Clar, normal.
1: Pel tema de l'idioma i tal...
0: Sí, és que ha de costar moltíssim. T'ho imagina't bueno, nosaltres parlant en coreà.
1: No.
0: Clar, i explicant com t'ha anat el programa avui.
1: Sí, no. Declaracions senzilles, però bueno...
0: Li agraïm molt.
1: Li agraïm que s'apropi i parli, perquè recordem que a Taku, el japonès del Tarlenka, ni 3 paraules li treiem, o sigui que bueno,
0: per això. Es valora, molt ja
1: bé,
0: millorarà.
1: Valorem molt aquesta aportació de Konu al micròfon del Prat Esports. Més protagonistes, l'altre golejador del partit, Gustavo Renque, que també feia un balanç d'aquesta victòria.
5: Bueno, ha sido un partido competido. Al final, todos los partidos de Liga Élite ya sabemos cómo son. Ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos. Les hemos dado bastantes ocasiones al rival. Pero bueno, aún así, las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y vamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador, y así ha sido.
1: Doncs un Prat que comença ben fora aquesta Lliga i bé... aquesta primera victòria, perquè com dèiem, important sumar 3 punts, perquè ara doncs estarà ausent l'equip durant un parell de jornades per al tema de la Copa, i doncs almenys veurà't amb 3 punts i no en 0.
0: Sí, sí.
1: Sobre aquest tema, doncs, com dèiem, va parlar el tècnic Cristian Gómez.
6: Molt especial per nosaltres i ens ho prendem molt, molt seriosament, perquè volem portar un primera divisió aquí al Prat. Crec que el club s'ho mereix, els jugadors s'ho mereixen de gaudir d'aquest dia, i bé, farem tot el possible per passar. Al final, l'únic dolent, no?, que és a 2 a la jornada 4 al camp del Vic en 3 punts, és l'únic dolent, però bé, s'ha de recuperar l'octubre i el novembre aquests 2 partits, i ho farem amb totes les ganes del món, però crec que bé, això és un xut de la isla pel que ve, i demostrant que tenim plantilla per competir.
1: I també sobre aquest tema ha parlat de Gustavo Renque.
7: La verdad es que sí, es una oportunidad única, muy ilusionante, que cada vez que pienso en Copa del Rey me hace recordar a mi yo de niño, que es la ilusión jugar. Primero, lógicamente, vamos con cabeza a Ibiza, pero vamos a seguir en esta dinámica, y lo tenemos muy claro que vamos a sacar la victoria y luego a vivir una experiencia única contra un equipo de primera.
1: Optimistes, els jugadors agafen amb moltes ganes aquesta eliminatòria.
0: Sí,
1: sí, sí, seria molt especial, i tant de bo, que es pugui viure aquí a la ciutat. De moment, ara ho comentàvem, mentre escoltàvem les declaracions, si seria el Sanier 100%, o hi ha la possibilitat que, perquè ja ha passat, molts equips que, doncs, per intentar que pugui entrar-hi més gent, que això és caixa, perquè al final la gràcia de la primera edició no és que també pels jugadors és que doncs vingui un equip de primera divisió, sinó també tema econòmic. És un ingrés molt important que, doncs, evidentment, el club agafa amb els braços oberts, i clar, si vas a un camp més gran, doncs més possibilitats d'ingressar més diners.
0: Bueno, és una pantalla que encara hem de passar.
1: Sí, anem a primer a Eivissa, a veure si l'equip pot treure un bon resultat i poder tancar-ho aquí al Sagnier, i després, doncs, segurament s'estudiaran vies, si es pot jugar, evidentment, si es juga seria aquí al costat. Camps possibles, doncs, evidentment, doncs, tothom pensa, doncs, hi ha el de Cornellà, el de l'Espanyol i el de l'Hospitalet, són els tres més grans que tenim aquí a la vora. I no sé si el de Cornellà, jo crec que...
0: El del Cornellà segurament és igual, similar al nostre.
1: Sí, el de Cornellà podríem descartar-ho, o sigui que ens queda feixa llarga, el de l'Hospitalet, i el de l'Espanyol, que jo crec que el de l'Espanyol potser és massa gran. Potser si passés d'eliminatòria i vingués un
0: Barça,
1: Real Madrid, un Barça, potser, perquè ja recordem que quan el Cornellà es va enfrontar al Real Madrid, l'Espanyol li va prestar a l'RC Stadium per poder jugar contra el Real Madrid, perquè clar, hi ha aquests equips, ja és que hi ha un primer arrossega, un Madrid, un Barça, arrossega moltíssima gent, per tant, doncs, bueno, en fi.
0: Ai, tant de bo estiguem parlant dintre d'un parell de setmanes d'on es juga, de quin camp.
1: T'imagines que toca el Barça i Prat i Barça, perquè recordem, Xavi Vilajoana, ja vincla amb el Barça i digui, ei, Barça, ens dona igual si jugueu a casa vostres, volem jugar a l'Spotify Camp Nou, i es juga allà, compte,
0: Sí, sí. Tant de bo, però primer s'ha de fer la feina,
1: Recordem
0: a Eivissa.
1: Ens estem anant, no només passar de l'Eivissa, sinó passar també del de primera divisió.
0: La següent ronda. No,
1: perquè sí, clar, si passem contra el primera divisió, el següent és un equip d'Europa. Per això ho dic,
0: O sigui,
1: el després d'un primera és un equip d'Europa, que pot ser Betis, equip que jugui competició europea. O sigui que ja són uns quants.
0: És cert que mai el Prat ha estat tan a prop d'aquest tipus de partits.
1: Vam estar a prop, recorda, contra el Llagostera. A un res d'enfrontar-nos al que després, per el sorteig, hagués tocat el València. Vam estar allà.
0: Tant de bo parlem d'això. De moment, a Eivissa, quin dia es juga?
1: El partit d'anada?
0: Sí.
1: Diumenge, recordem. Diumenge, a les 4 de la tarda, mitja horeta abans, a 2:15 de 4, nosaltres fem la prèvia.
0: Aquí tothom amb el Prat Esports, i per veure si de moment aquest camí comença a encarar-se.
1: És diumenge i després de dinar, o sigui que tothom que dissabte hagi anat a festa i està perfectament en condicions per poder escoltar el programa.
0: Poseu de fons i us acompanyem. Molt bé.
1: Vinga, ràpidament, que ens quedem sense temps. Així, a repassar alguns resultats. Atlètic Sant Just 1, Valls 1, Canvi de Let 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó Peira 0, Martorell 0, Sabadell B 0, Manlleu 3, Unió Vic 2, Viladecans 2, Rubí 1, Sant Mauro 2, Argentona 2, i com dèiem, aquest Prat 3, Singerlin 0. Ara mateix, al capdavant de la classificació, el Prat, doncs, té a l'Horta amb 3 punts també, el Manlleu i el Viladecans. Són els 4 equips que han pogut sumar 3 punts. La resta, un puntet, Argentona, Castelldefels, Can Vidalet, Sant Mauro, Atlètic Sant Just, Valls, Martorell i Sabadell. I sense punts, el Vic, el Rubí, el Turó i el Singuerlín.
8: Molt
1: bé. Va, anem al bàsquet perquè tenim també victòria del Club Bàsquet Prat en aquesta Copa d'Espanya, segona jornada. Va guanyar la primera jornada contra l'Amics de Castelló, també sí. Ha aconseguit guanyar la segona jornada, ho ha fet contra el Benicarló, 66-69. Bon partit dels de Mario del Campo, i destaquem l'actuació de Sergi Costa, que va tenir 13 de valoració, i també la de Pau Carreño, que novament torna a ser l'MVP, com va ser anteriorment en el partit que va disputar el Club Bàsquet Prat, amb un 16 de valoració. Va aconseguir Pau Carreño 16 punts. També a Mabelino va tenir una molt bona actuació amb 13 punts i amb un 10 de valoració. Amb aquesta victòria en aquesta Copa d'Espanya, el Club Bàsquet Prat ara mateix està situat en la setena posició. Són molts grups ara mateix. Clar. Per ubicar-nos ràpidament com és la Copa d'Espanya, són diferents grups, cada equip doncs juga amb el seu grup, i això, aquests resultats van a una classificació global. Aquí després es fa un tall i són eliminatòries. Vuitens, quarts, semifinals i finals. Que això ja ens aniria cap al gener,
8: que és el format Champions actual que dèiem,
1: sí,
8: classificatori,
1: correcte.
8: Després a partir d'aquí ja comença.
1: Cadascú té el seu quadre, els seus equips, va una classificació global, es fa el tall, evidentment, en diferència de punts, això ja situa els que tinguin doncs encara el mateix bagatge de victòria, primer, segon, tercer i quart, es fa el tall, després per ordre es fa les eliminatòries, i ja la final d'aquesta Copa d'Espanya ens aniríem molt lluny, ja dic, cap al Nadal.
8: Déu-n'hi-do.
1: Sí que conviuran Copa d'Espanya, Lliga Lep Plata, segona FEB, depenent si arriba molt lluny o no el Club Bàsquet Prat. De moment doncs, ha fet un 2-2, següent rival, la Bisbal Bàsquet, que va ser el rival que va tenir la setmana passada a la Lliga Catalana, i el partit es va haver d'ajornar. Per tant, doncs, bueno, i va començar bé el Club Bàsquet Prat, perquè la primera part la va guanyar. O sigui que, bé, en aquest sentit, veurem com avança el Club Bàsquet Prat, que també d'aquí a poc ja comença la Lliga, o sigui que li resta una jornada més de Copa d'Espanya i ja comença aquesta segona FEB. I també tenim Lliga Catalana amb vòlei. El Vikings Vòlei Prat jugava a casa, va jugar dos partits aquest dissabte, una semis, que això també, format similar, amb algun matís, però similar a la Champions i amb lo de la Copa d'Espanya. El Vikings tenia el seu grupet, va jugar dos partits, contra el Sant Martí, que va perdre 1-2, i després va guanyar contra Olot 3-0. Amb aquest resultat s'ha anat ubicat a una Lliga Bronze, que ara acabarà de disputar aquest cap de setmana, i a partir d'aquí, ja una vez que el club s'agafa com a pretemporada, ja després d'aquesta Lliga Bronze, que serà una mena de triangular, ja encetarà ja el que és la primera divisió masculina de vòlei, el que ja podríem dir la Lliga com a tal, i ja oficial, on ja la cosa és seriosa. Doncs vinga, escoltem el míster, a Dani Nevado del Vikings, valorant aquesta primera derrota en aquesta Lliga Catalana, que va ser contra el Sant Martí.
9: Que estàvem a un nivell bastant superior, però no ho vam poder reflectir a la pista. Al final, jo crec que els nois estaven molt nerviosos, perquè al final del primer partit el cos tècnic s'ho pren com a pretemporada, però els jugadors, que ja ens agrada, s'ho prenen com competició, volen guanyar, volen demostrar, i jo crec que aquests nervis els van traicionar una miqueta, i vam fer algunes errades que no hem comès en tot el mes d'entrenaments, i ens va portar a la derrota.
1: I ara l'escoltem valorant la victòria 3-0 contra l'Olot.
9: Segon partit, la veritat és que vam corregir cosetes, sí que és veritat que vaig donar molta rotació, perquè al final, com comentava, ja per nosaltres és pretemporada, llavors van jugar molts juvenils, molts juniors, molta gent que teòricament pues, tindrà menys protagonisme a l'equip, però igualment sí que vam fer una petita preparació entre partit i partit, vam veure les errades amb el vídeo i vam intentar corregir-la. Sí que és veritat que Olot va venir sense molts efectius perquè estaven jugant un altre torneig, llavors tampoc és un equip que ens trobarem a la Lliga, però bueno, bones sensacions en segon partit, que és important, i ara a veure aquesta jornada que falta.
1: I aquesta jornada que falta és el que comentàvem ara, aquesta Lliga Bronze, amb equips que doncs, més o menys han tingut un bagatge similar al del Vikings Vòlei Prat en aquesta primera fase, doncs serà disputat en aquest triangular, i veurem on queda ubicat el Vikings Vòlei Prat, una Lliga Bronze, per mencionar, per posar-li nom a aquesta segona fase, que també la disputarà aquí el Julio Méndez.
9: Ho encarem com amb bones sensacions. Treballarem tota aquesta setmana, ara ja tenim vídeos dels rivals, treballarem en vídeo, que això ens ajuda molt per preparar els partits, podem enfocar més contra cada rival com jugar, i això ens ajudarà a la fase lliga també a millorar el nostre rendiment individual i col·lectiu.
1: Doncs vinga, ja hem parlat de futbol del primer equip, de bàsquet amb el Club Bàsquet Prat i de vòlei amb el Vikings. Ara anem a repassar la resta de resultats que ens queda del cap de setmana rapidíssimament. Com dèiem, a la segona catalana, molt bones notícies. La victòria del Terlenca, 2-1 contra l'Espluguent. Van començar perdent amb un gol a les acaballes de la primera part, gol de Daniel, però en el segon temps el defensor Alfa i després Ramsey Akel van capgirar el marcador i el Terlenca que suma els primers 3 punts en aquesta segona catalana. També va sumar 3 punts i, a més, amb autoritat, el Prat B, que va guanyar 1-6 al camp del Júnior. Va marcar en el minut 6 Joel el primer, després Izan Milla va marcar el 0-2, va retallar distàncies Martí en el 43 i a la segona part van caure 4 gols més del Prat. Gol d'Eric Jiménez, d'Emeric Fajardo, novament Izan Milla i va tancar la golejada Carlos Fernández ja en el tram final de partit. Clar, amb aquesta victòria, doncs, el Prat B és líder i el Terlenca, doncs, el tenim ubicat ara mateix en la sisena posició, perquè, bueno, per diferència de gols ara mateix, doncs, bueno, està ubicat en aquesta sisena posició, però, bueno, hi ha molts equips, fins a 8, que han sumat 3 punts, o sigui que ha començat molt dividida. No hem tingut cap empat, mira, o victòria o derrota. Per tant, doncs, mira, la tenim com dividida ara mateix la classificació entre guanyadors i perdedors.
8: Serà important no despenjar-se aquí.
1: Sí, una segona catalana que, com ja vam veure la temporada anterior i similar a la Lliga Elite, molt competida, on tot està en un puny i és important sumar i a veure si marquen els nostres equips diferència i no es compliquen la vida. Tanquem ja aquest repàs amb també una altra golejada, la de la primera catalana femenina de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat contra el Nàstic de Tarragona C, 1-7, una victòria que evidentment fa que l'equip sigui líder de la categoria, però compte que el Viladecans va guanyar el seu partit 6-0, o sigui que tots dos estan aquí en les primeres posicions i únicament la diferència és de un gol a favor. Mateixa diferència de gols, però bueno, com ha marcat 7, doncs li donen aquesta primera posició. Però Viladecans també, que comença fora aquest campionat. I tanquem amb la tercera catalana masculina. Tenim un empat a 3 del Terlenca B contra el Monopol i una derrota del Prat C contra la Fontsanta Fatjó. El Prat C, que encadena la seva segona derrota, perdia l'altre dia en aquesta Copa Catalana i ara, doncs, comença la temporada amb derrota contra la Fontsanta Fatjó. Sí que, bueno, a veure si l'equip de Lluís Gómez reverteix aquestes sensacions. Esperem que no sigui una dinàmica molt negativa, que s'allargui en el temps i que es puguin recuperar ràpidament. I, per cert, que em deixava també la derrota, també, malauradament, del juvenil del Prat, 1-4 contra el juvenil, partit corresponent a aquest grup 4 de la preferent juvenil. Per tant, tampoc ha començat bé el juvenil del Prat aquest curs. La resta, com deien, a partir de la setmana que ve o la següent. Ja comencem a tenir bàsquet, futbol sala i també altres categories de vòlei.
8: Jonathan, recordem horaris del Prat Esports d'avui?
1: Doncs a partir de les 6:05, quan acabi el butlletí informatiu, res, deixem respirar un 2 minutets i a les 6:05 comencem com un clau i avui ja arrenquem amb la tertúlia. O sigui que a veure què tal, doncs, aquesta tertúlia. Evidentment, doncs, parlarem d'aquesta victòria del Prat, aquest bon inici de Lliga i també aquesta Copa del Rei, a veure com el veuen els nostres tertulians aquesta eliminatòria contra l'Eivissa.
8: Pinta molt bé el Prat Esports d'avui. Jonathan, gràcies.
1: A vosaltres, que vagi bé el dia.
8: Adéu.

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia als paral·lis Rodríguez Alonso. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del DORA, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
2: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
3: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
0: Per part del govern municipal, l'alcaldessa Lobou Jordà ha fet una crida als governs autonòmic, nacional i europeu per posar el focus en altres temes on calen millores, per exemple, el transport públic.
4: Reclamem que Europa estigui també a la nostra, al nostre costat, que no tanqui la carta d'emplaçament, que sabeu que encara està oberta gràcies a Depana i d'altres organitzacions ecologistes, i reclamem uns governants i també un sector econòmic, per què no, més ambiciosos, però sobretot que estigui al costat de la gent, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia i que no té cap aspiració a guanyar milers de milions com sí que tenen els accionistes d'Aena.
0: Personalitats polítiques com la diputada Jéssica Albiach de Comuns o la diputada d'Esquerra Republicana Diana Riba també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona. El Centre Cívic Sant Jordi Riera Baixa ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Trobada de Dones, una jornada que enguany va dedicada a l'edatisme. La primera part de la trobada ha comptat amb la conversa amb la doctora en Sociologia, professora i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Minet, que ha destacat durant la seva intervenció que encara s'ha de treballar per combatre la discriminació per motius d'edat. I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i la mar d'aquesta jornada la fa baix de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, organitzat diverses activitats que s'allarguen encara durant els primers dies del mes d'octubre. Les activitats continuen demà a partir de les 5 de la tarda amb una proposta d'activitats físiques i memòria a la sala polivalent del Centre Cívic Jardins de la Pau.
1: Esports.
0: I als esports, l'Ebre ha arrencat el curs amb una victòria a casa per 3-0 contra el Singerlin, un triomf que el situa com a líder de la primera jornada de Lliga. L'IT també ha tingut un bon inici de curs al Terlenca i el filial de l'AE Prat, que comença la temporada amb 3 punts, el de Marc García 2-1 i el d'Héctor Rodríguez 1-6. Tot plegat un cap de setmana rodó perquè la primera divisió femenina, la Fundació de l'AE Prat, ha golejat 1-7 al Nàstic Tarragona C i són líders de la primera jornada de campionat. Això és tot el moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.
5: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
6: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
7: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
8: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
9: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
10: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
11: El Prat té molt a dir i nosaltres t'ho expliquem.
12: Estàs escoltant Arquitectura de Proximitat, el podcast de La Rajola.

0: municipal, se hicieron los mercados, se hizo el mercado. O sea,
1: y en el 1930 más o menos.
0: Sí, y el día que no se dedique a esto, pues esta parcela, estas tierras tendrían que volver a los herederos legítimos de la familia. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tiene una cosa que la gente no lo aprecia y también es que mucha gente no lo sabe. Y es que la estructura, el mecano que hay encima de nuestras cabezas, que es de madera, es una madera tropical traída de un país africano. No te sé decir ni la madera ni el... ni el país, pero está catalogada y protegida.
1: Sí, ¿eh?
0: Entonces no se puede tirar y hacer otra cosa. El día que esto se desmonte porque el mercado no tenga actividad, el ayuntamiento estará obligado
1: a guardarlo
0: en un depósito municipal, pues no se puede destruir. Y a mantenerlo en función de lo que hagan, pues igual si se puede mantener o no, eso habría que estudiarlo.
1: Bueno, tengo tú me dirás que conoces más, que no se puede ampliar volumen, no se puede tocar nada.
0: No se puede precisamente por eso, porque es que la estructura está protegida, entonces hacia arriba no puede crecer y hacia abajo no tendría sentido, porque
1: hacer
0: plazas de parking para la poca afluencia que hay, aparte, es que aquí no va a venir gente de fuera. Aquí la gente que puede venir es la gente del barrio y hay suficiente población como para que el mercado funcionase a un 90-95%. Sin embargo, está funcionando ahora mismo entre un... me arriesgaría a decir un 40%, pero creo que no llega.
1: Claro, porque tenemos que decir que Hospitalet es la segunda ciudad más poblada de Cataluña.
0: Sí.
1: Hay barrios de Hospitalet que tienen una densidad de población más grande que ciudades como Nueva York o otros países asiáticos.
0: Tenemos el kilómetro cuadrado más poblado de toda la comunidad europea y el segundo después de Pakistán.
1: ¿Qué puede ser la Torrasa, la zona de
0: la...? Es la Florida, el kilómetro cuadrado de la Florida. Sí,
1: la Florida. ¿Conoces bien esa zona?
0: Conozco bien Hospitalet porque me considero, aunque no he nacido aquí ni he vivido toda mi vida aquí, pero con 18 años vine y desde los 18 años hasta los 59 que tengo siempre he vivido aquí, me he interesado por la ciudad y por su gente.
1: Claro. ¿Vienes a pie a comprar aquí?
0: Sí, yo vivo dos calles en dirección a San Josep.
1: Vale.
0: Y sí, vengo a pie.
1: ¿Y el tema de la peatonalización? Que antes estaba hablando con algunos paradistas que de alguna forma les ha podido perjudicar en la clientela, el tema de las calles peatonales, ¿no?, que han hecho y la
0: acceso.
1: Yo creo
0: que les ha podido perjudicar por el tema de abastecimiento, carga y descarga, sus proveedores que hayan tenido algún pequeño problema, pero de cara a los usuarios, a los que venimos a comprar, es que es un mercado de barrio. Que algún día
1: por lo que del centro, ¿sabes?
0: Del centro, que algún día puedas venir a hacer una compra un poco más grande, te interese venir en coche y tal. Pues sí, pero yo creo que para mí es mejor que esté así que no como antes pasando los coches. Yo como usuario y como ciudadano del barrio, creo que la peatonalización, la pacificación de las calles es beneficiosa.
1: Claro, puedes ir andando con tu carrito, ir sin problema, o sea, sin tema de que los coches vayan. A nivel de, pues también he hablado con muchos paradistas, el tema de aquí en verano se nota el calor, se sufre el calor bastante aquí en este...
0: Es lo que hemos hablado en los últimos 30 años, que es lo que yo conozco, no ha habido ninguna reforma importante integral del mercado. Entonces hay que sumar el deterioro, hay que sumar el cambio climático que afecta a todos, y aquí en el mercado tienen los dos polos. En el verano, como está pasando ahora, hace mucha calor.
1: Mucha calor. Aquí
0: para los clientes es bastante penoso, y luego para los paradistas también.
1: Que lo sufren más.
0: Porque, claro, la gente que vende pescado, pues el hielo, todo esto les dura menos, tienen que tener más gasto. Y luego en el invierno, en este mercado hace mucho frío. Claro, es incómodo el venir y hacer una cola de 15-20 minutos en una parada, 10 minutos en otra, 10 minutos en otra, y estar con frío o estar con calor en el verano. Entonces eso sí que tendría el ayuntamiento que hacerlo.
1: Sí, bueno, se puede ver que hay huecos bastante grandes por donde pasa el aire, en las fachadas.
0: Sí. Entonces, las puertas, que continuamente se abren y se cierran, pues eso provoca que haya unas corrientes en invierno, y en el verano, pues claro, no acaba de haber una climatización adecuada.
1: A ver, yo como arquitecto tengo mi opinión. Es mejorable, se puede, o sea, tenemos los conocimientos técnicos para mejorar la habitabilidad de los equipamientos de nuestro barrio, para garantizar el buen estado y la habitabilidad sobre todo de los paradistas, que son los que sufren aquí más tiempo. Y el tema de las goteras, que también me han comentado.
0: Claro, es que el techo es el de placa de uralita con el sándwich metálico.
1: Me comentaba Mercé que en el 92 creo que cambiaron la uralita, sustituyeron.
0: Sí, quitaron la uralita y pusieron el techo este que hay ahora, que es un sándwich de 5 centímetros y mezclado con una uralita transparente para que haya un poco de luz, pero. Bueno, es penoso, hay materiales, tú lo sabrás mejor que yo, mucho más eficientes que se podrían poner ahora. Es evidente que el ayuntamiento tendría que hacer una gran inversión aquí, hacer una gran inversión juntamente con los paradistas, porque a ellos tampoco se les puede dar todo, porque en comparación de las tiendas del alrededor, ellos pagan menos de alquiler, menos impuestos, menos IBI, tienen una serie de beneficios. Lo que pasa es que el ayuntamiento no le debe de interesar, porque le interesaría este terreno hacer cualquier otra cosa, y están dejando que el mercado muera solo.
1: Ya, pues de nuevo muchas gracias por tu racionamiento.
0: Gracias a ti por contar conmigo y haber aportado mi humilde opinión, que posiblemente no sea la más
1: bueno,
0: correcta.
1: Bueno, una opinión de 30 años como usuario, ya te digo yo que sí que sí que se agradece.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Jordi Fulguera, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
1: ¿Qui és el Jordi Fulguera, al mercat de l'Hospitalet?
2: ¿Qui és el Jordi Fulguera? Pues bueno, el Jordi Fulguera aquí pues és un cessionari de mercat de la venda d'olives, conserves i de bacallà salat i de salat. Que portem aquí pues ja som la tercera generació que estem.
1: Ah, sí?
2: Sí, nosaltres vam començar des de l'any abans del 1960, ja va agafar la parada.
1: Home, estuvau.
2: La meva parada la va agafar el meu avi. El que passa que la vam tenir gestionada externament durant molts anys, i a l'any 92, quan es va fer la reforma del mercat, doncs bueno, vam decidir tornar, bueno, començar a gestionar-la directament jo, i bueno, vaig començar jo, pel matí venia a gestionar la parada i per la tarda anava a la facultat, així vaig començar.
1: Sí?
2: A l'any 92.
1: I què estudiaves?
2: Mestre d'Educació Física.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Però vas acabar?
2: No, vaig deixar la carrera un divendres per la tarda. Em queda, em sembla, bueno, vaig quedar segon, va ser bo perquè un divendres a la tarda, amb una assignatura que es deia expressió corporal, ens feien donar voltes a un gimnàs fent el gat, vale? Mira, imagina't, 25 tios o tios, ties, fent el gat, miau, miau, miau, i la professora em deia: Folguera, relájese y extienda más, tal, no sé. Jo pues, fent el gat un divendres a la tarda, ja tenia pensat, sempre que es tenia la parada al mercat i tal, i va ser bo perquè m'ho ha dit dues vegades, i la tercera vaig parar de fer el gat i vaig dir: senyora, ho sento, deixo la facultat, que tinc parada al mercat i jo no puc expressar-me fent-me el gat aquí de forma...
1: I me'n vaig al bacallà.
2: I vaig tornar. Després vaig fer el grau superior de comerç i màrqueting, que vaig ser la segona promoció que va haver a Catalunya el 95, i ja està, i després aquí al mercat pues, a partir del 90, del 99 al 2011 vaig ser el president de l'associació de concessionaris, que vaig substituir el mític senyor Tubau.
1: Ah.
2: Després de... ell va estar pues, bueno, no sé, moltíssims anys i bueno, vaig entrar jo a substituir-lo amb ell perquè ja jubilava i tal.
1: El pare de la Mercè?
2: El pare de la senyora Tubau, sí. Ah. O sigui que ha de tenir 90 i pico d'anys i encara ve dia a dia, cada dia ve pel mercat. Tal, i em van dir: aquest xaval no dura 6 mesos de
1: president. I portes?
2: Vaig portar uns anys, des del 99 fins al 2011, 12.
1: I la parada, m'has dit?
2: La parada, d'abans del 60 va agafar el meu avi. Passa que la teníem fins al 92, que és quan es va fer la reforma del mercat, jo la teníem gestionada externament, no la gestionàvem directament nosaltres, perquè jo també tinc tenda a Coll Blanc.
1: Vale, sí, això,
2: sí. Sí, tinc tenda a Coll Blanc de lo mateix i de resta de fruits secs i de fem la venda a l'engròs per hostaleria i bueno, doncs ho gestionaven externament. I vam començar, vaig començar a gestionar-ho jo, com t'ho he explicat, no?
1: I com veus ara el canvi de la societat i el model del comerç de proximitat?
2: Mira, jo he sigut des de fa molts anys molt crític. El més fàcil sempre és donar la culpa als altres.
1: A la gent.
2: A les altres i tal. Però jo penso que hem de fer una autoreflexió, hem de veure quines són les coses bones nostres, les coses dolentes nostres, i nosaltres no, ja parlo com mercats municipals, per exemple, jo conec els mercats municipals que hi ha al Prat, el Remolar, el del centre, que jo tinc clients allà que he anat a vendre, he vengut també als mercats municipals.
1: Jo soc de Can Vidalet.
2: El mercat
1: de Can Vidalet, que l'han fet, no?
2: Sí, amb el Lidl, han fet... Hem de fer, ja fa molts anys que hauríem d'haver fet un pas endavant i no el volem fer.
1: Però qui, els paradistes?
2: Els paradistes. Jo vaig al meu punt de vista, quin és? A veure, nosaltres tenim coses bones. Quin és? Tracte personal. I tracte personal no parlo de que quan tu vens a comprar-me jo et pregunti per la teva tieta, que està bé. Sí. Però el tema del tracte personalitzat és el de dir, escolta, vull aquest tros de bacallà o de carn o de no sé quant, escolta, com el vols? És que vol, què vull fer? No sé què. Jo te'l preparo perquè tu aquell dia et fas tal i quedes convidats, triomfis.
1: Sí, sí, sí.
2: Vale? I dius, hòstia, soy el rei, però a darrere tens una persona que dius, ei, tu ha preparat perquè quedis fantàstic, no? O per cada dia.
1: Ahir vaig fer el teu bacallà.
2: Molt bé. Doncs el tema és el que et dic, no? Nosaltres el tracte personal és el millor que tenim, sí. Vale? Què passa? Que amb el comerç, amb els últims 20 anys, 20, sí, 20 anys, doncs tot s'ha globalitzat i tot s'ha estandarditzat, que és amb aquestes dos segments és on les grans empreses ens guanyen i cada vegada va més cap allà. A les empreses grans li interessa tot que sigui estàndard, vale? Si vas a un supermercat a buscar un pit de pollastre, ningú et preguntarà com vols o no sé què, hi ha una safata, l'agafes i si te gusta bien i si no está bien,
1: sí.
2: Però tot s'ha estandarditzat cap allà i s'ha globalitzat d'aquest tipus i aquí nosaltres perdem. Pensar que nosaltres davant d'això no podem dir haciendo las lamentaciones de Jeremías. No, tio, escolta, hem de fer propostes, hem de mentalitzar-nos de que hem d'intentar combatre aquesta situació amb les eines que nosaltres podem tenir. Eines que podem tenir? Vale. Nosaltres tenim un problema, un hàndicap molt clar, que és el tema, per exemple, dels horaris comercials.
1: Sí, això m'explicava l'anterior.
2: Els horaris comercials tenim un problema perquè, bueno, pues bueno, molt concessionari de mercat pràcticament és personal propi, l'autònomo, i algú té alguns que les persones com jo venen a ajudar al seu entorn i tenim un horari reduït. Amb el tema de l'horari, el tema de l'horari, baix el punt de vista, jo penso que estem al segle XXI, ja ho deia jo fa 25 anys, la dona, que és la que abans s'encarregava, o ara la parella, pràcticament de dilluns a divendres estan treballant i no podem demanar-li a una gent de mitjana edat de 40 i pico, de 50 i pico d'anys o 30 i pico d'anys que s'han independitzat que ens vinguin a comprar el dimarts a les 10 del matí. Ens agrada platar, ara començar a plegar, tancar les paradetes i aquesta tarda cada un tenir la seva vida particular, sí, però és que el comerç no va per aquí,
1: ja.
2: No va per aquí. Ja s'havia fet fa molt de temps els canvis d'horaris. Jo sé que fer els canvis d'horaris això comporta més costos, però bueno, és que aquí és quan la gent primera ha de tenir clar que hem de fer aquest pas i quan hem de fer aquest pas, escolta, anem a l'Ajuntament, i a la Generalitat històricament sempre dona bastantes ajudes al comerç, sempre que es compleixi una sèrie de requisits. Però bueno, escolta, doncs anem a fer una cosa, anem a fer un canvi d'horaris i tal, no sé què, això significarà, escolta, mullem-nos el cul tots, Anem a veure, escolta, però no, a lo millor amb diners no pot ser, però nosaltres paguem uns impostos municipals, però escolta, durant 2 anys pues, el mercat, els paradistes del mercat del centre tindran el 95% de la bonificació dels, de les taxes de mercats i de les taxes de, de com es diu, de, d'escombraries o del, de tal, pues perquè, per, o tal, i després un programa, això acompanyat, acompanyat perquè no solament com es va fer a finals dels 90, van pensar, no, obrien per les tardes, i van pensar que obrir la persiana la gent vindria. No. El mercat de tarda, el públic de mercat de tarda, demana unes altres coses que no la gent que tenim de tota la vida. Bueno, doncs hem de fer una campanya o un seguiment cap a aquest tipus de gent per atraure-la. I van fer una cosa molt bé, que era una targeta de, tenir una targeta de punts de, sí, de client, que bueno, tampoc l'hem sapigut aprofitar, que això era molt important per això, però per aquest tipus de clients. Això és una banda. Pues per una altra banda tenim el tema del servei de domicili. El servei de domicili, això tindria que ser, ja tindria que estar, jo ja vaig perseguir-ho molt per fer-ho, que, no sé, escolta, que tu, una persona, ara, jo, bueno, ara estem, ja estem avançats amb el tema dels mòbils, que amb els whatsapps, tal, o sigui, una, qualsevol, una, el mercat municipal podria tenir una pàgina web, tu piques la pàgina, la parada tal, un llistat de preus, i tu per un whatsapp tal, ja, ja passes el preu. Que això, pum pum, agafes tal, no sé què, està automàticament gestionat, que es pot fer després del servei de domicili. No anem a fer, no anem a servir a Badalona, però millor podríem dir, escolta, radi de 3 quilòmetres a l'entorn.
1: Cornellà, Esplugues...
2: No, no tant, tio. No? Arribem a l'Almeda, arribem a Bellvitge, arribem a Sant Josep al final de tot, i millor arribem a la Florida. O sigui, 4, això, tio, aquí, tio, aquí estem parlant de més de 150.000 persones.
1: Sí, sí, igual. Sí, sí,
2: clar, tampoc és que l'heu de ser loco. Sí, sí. Aquí a Sant Carles de la Ràpida a portar un lluç. No, no, perquè a part són uns costos, però això es pot gestionar. I nosaltres que tenim? Pues l'empresa de neteja, de manteniment del mercat, que és... està contractada directament per nosaltres, pues això, jo amb el nostre moment pues, vaig, vam pensar a la junta aquella que teníem aquell dia, doncs de que això es pot gestionar d'aquesta manera, i tampoc són, però hi ha que coordinar-se, hi ha que tenir ganes per fer-ho, vale? Una iniciativa que també pot estar molt bé conjuntament amb el tema del servei de domicili, quin és? Doncs, per exemple, tu vas a qualsevol batxillera i hi ha aquelles caixes que vas de les empreses de l'Amazon,
1: sí, sí, sí.
2: No? Escolta, per exemple, a les parades del mercat exterior que tenim parades buides,
1: sí, un box de...
2: pues fa un box refrigerat, escolta, sí, les persones, jo vull aquesta comanda, pom, la deixes al box, sí, vale? I després per la tarda, o sigui, per la tarda vas, sí, fiques, sí, el codi, sí, sí, i tu agafes, entres, i no és tan difícil. No.
1: Bueno, Jordi, que ens tanquen el mercat.
2: Sí, sí, sí, sí, tinc feina, tinc feina. Tinc feina.
1: Bueno, moltes gràcies, Jordi. Bueno, per les teves...
2: ja saps que soc molt, jo soc molt crític.
1: Bueno, no, no, s'agraeix.
2: Soc molt crític, però veig, jo li veig futur als mercats municipals, però amb un camí molt concret. Merci per tot.
1: Moltes gràcies, Jordi.
3: Gràcies per escoltar el podcast de La Rajola. Ens pots trobar a les xarxes socials com La Rajola Arquitectura.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació, que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència, i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat, avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant, la P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 i també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la P7 també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I, de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
4: Notícies en xarxa.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Actualitat, entrevistes i informació. Tot el Prat en un sol programa.
8: Seguidament, l'Inspira't, un programa d'entrevistes que us farà sortir de la zona de confort amb convidats inspiradors.
9: Continguts en xarxa.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a l'Inspira't de Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Cada inici porta una oportunitat i avui en comencem una, la cinquena temporada de l'Inspira't.
1: Venim de dies de pausa, de soroll, de silenci, de vida i tornem amb aquella sensació que encara queda molt per explicar, molt per descobrir i molt per compartir. Hi ha temporades que simplement continuen i n'hi ha d'altres que comencen de veritat. Comencem! Comença l'Inspira't!

0: Avui ens visita Sílvia Rubies, responsable de Glid en Espanya, una plataforma de cites no monògames que, a més de funcionar com a app, analitza el comportament real de les relacions. Volem aprofitar la tornada a la rutina després de l'estiu, aquest moment en què les parelles es retroben o es tensionen, com vulguem mirar-ho. Sílvia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Benvinguda al primer Inspira't a la temporada, eh?
1: Oh, quin honor, moltes gràcies.
0: Això, encara estem en rodatge, ja has vist que estem així com una mica a ralentir perquè venim amb molta energia renovada, però encara a lo del micro se'ns ha oblidat una mica des del juliol. Sílvia, primer de tot, què és exactament Gliden? Hem parlat de que és una plataforma, però identifica'ns, què passa a Gliden?
1: Bueno, Gliden és una app de cites no monògames, és a dir, es va crear fa com 15 anys, més de 15 anys, el 2009 a França, com a resposta una mica a una ansietat que es va veure entre la gent que s'aplicava, que s'anotava, diguéssim, aplicacions de cites i amagaven el seu estat verdader civil, no? Deien que estaven solters o solteres quan en realitat no ho estaven. Llavors aquí es va detectar que hi havia un nicho de consum i un nicho i una necessitat, i es va decidir doncs crear aquesta plataforma per a que tothom que vulgui aventures o que vulgui trobar només amants, doncs vagi a Gliden, que s'escriu G-L-E-E-D-E-N, Gleeden, que ve de Gli, que és alegria, i Eden, és a dir, el paradís, la fruita prohibida, que és el nostre logo, que és la poma, el pecat, no? I tothom que estigui allí, doncs, com dic, ja sap una mica el que juga, i que es trobarà doncs amb gent que simplement el que volen és tenir aventures i buscar amants. No hi ha llocs a mals entesos, no hi ha llocs a reclams, ni ningú té per què amagar quin és el seu estat civil. També cada cop hem anat veient dins la societat doncs que el que és la monogàmia en si doncs es va ampliant o va desapareixent, segons ho vulguis dir, tot i que encara quedarà molt perquè desaparegui, perquè està molt arrelada dins la nostra societat i creen. I sí que és veritat, però, que cada cop més les noves generacions sembla que creuen més en relacions obertes, no monogàmia, parelles lliures, i llavors tota aquesta gent també té cabuda doncs, dins de Gliden.
2: Quin percentatge podem dir de gent que és infidel? No sé si hi ha un percentatge per països o com ho podríem calcular això? Tenim
1: sí, dades? Sí, no. Nosaltres cada X temps anem fent estudis. Tenim estudis de tota Europa, de Llatinoamèrica, i per exemple a Espanya sí que podem dir que fins a un 50% de la població, és a dir, la meitat de la gent, així amb grans nombres, després homes segurament serà més cap al 60%, les dones seria més cap al 45%, llavors quedaria una mitja del 50% de la població espanyola doncs en algun moment ha admitit que ha sigut infidel a la seva parella. De totes maneres, com dic, i també apuntant Gliden, no? Que nosaltres anem molt dirigides a les dones perquè creiem doncs, que les dones tenen la mateixa llibertat sexual que podrien tenir els homes, i de fet fem moltes accions per a que així sigui, no promovent o parlant d'infidelitat o no monogàmia, sinó parlant de tots els tabús que tenen a veure amb la sexualitat femenina i que avui existeixen. I doncs tot això ho dic perquè, tot i ser nosaltres dirigits a les dones, encara el percentatge dels nostres usuaris és com un 60 de 5-70 davant d'un 35-40 de dones, és a dir, que encara és l'home el que continua sent molt més infidel que la dona.
2: Pot ser que les dones també estiguin, no sé si això també doncs, és una creença, no? Com més discretes que els homes?
1: Sí, clar,
2: i els hi faci por ficar-se en una app perquè no les descobreixin, no sé si va per aquí.
1: Bueno, amb una app o a la vida real, vull dir, avui en dia encara la infidelitat femenina continua sent un gran tabú, de fet està més castigada, no tant cada cop, no tant com anem modernitzant-nos, en el sentit de que bueno, qui vulgui, tothom és lliure, no?, una mica de fer el que vulgui amb la seva vida, i no a un home se l'ha de condemnar menys o se l'ha d'aplaudir, i a una dona se l'ha d'estigmatitzar. De fet vam fer un estudi farà uns 4-5 anys, crec que va ser al voltant de la pandèmia, i on deien que les dones no ho expliquen, en el cas que tinguessin una aventura, una man, un afer, no ho expliquen ni tan sols a les seves millors amigues ni a qui tingui més confiança. És a dir, encara sentim molt la pressió social sobre nosaltres en que, bueno, això està molt mal fet i molt pitjor fet que si fos un home. I per aquesta raó, si ho fan, si ho cometen, no ho expliquen, i d'entrada ja també es frenen bastant perquè saben que hi haurà aquesta bueno, condemna més forta, diguéssim, no sobre elles.
2: I si parlem de mares, perquè m'ha vingut a mi ara això al cap, més estigmatitzades encara, m'imagino, oi?
1: Sí, clar, bueno, a veure, el que passa és que normalment dins de la nostra aplicació, per exemple, que sobre les que tenim les dades perquè fem enquestes als nostres usuaris i demés, moltes de les nostres usuàries ja són mares, perquè normalment una infidelitat quan tu t'apuntes o quan vols tenir una aventura, dona igual, no parlem, aquesta paraula és molt lletja, és així, no? Tampoc volem amagar res, però quan una dona sent la necessitat de tenir una aventura, molts cops és una dona que és mare ja, perquè ha tingut ja uns certs anys de relació amb el seu marit. De fet, és a partir dels 10 anys que estàs en una relació o a matrimoni que es sol caure en aquest tipus de tentacions, per així dir-ho. Llavors, el més segur és que aquesta gent, aquestes dones, ja tinguin fills. Inclús no fills no tan petits, això sí que és veritat. Moltes vegades són les mares que ja s'han quedat amb el nido vacío, que en diuen, no? Que a lo millor han superat els 45, 50 anys o encara que no tinguin el nido vacío, però que els fills ja volen, ja no les necessiten, i elles es queden una mica que ja no són ni parella, perquè el seu marit les veu com una roommate, no? Algú que està per casa i que s'organitza i s'encarrega de la intendència. Ja tampoc és una mare, perquè els seus fills no la necessiten, i ella s'ha perdut totalment com a dona, perquè durant tots aquests anys doncs ha estat per als altres, i de repente diu, bueno, jo ara amb què m'he quedat? A sobre ja tinc una certa edat que, bueno, malauradament ja comencem a ser bastant invisibles, diguéssim, dins de la societat, i llavors doncs tenen aquesta necessitat de tornar-se a reconnectar amb la seva feminitat, amb la seva sexualitat, a tornar-se a reconèixer com a dones, i molts cops i això ho sabem per dades i per enquestes que han fet les nostres usuàries, fan el pas de buscar una man o una aventura, doncs per això, per tornar-se a sentir com a dones i desitjades, que algú els digui, ostres, que maca que estàs, que guapa, avui tenia unes ganes tremendes de veure't. Nosaltres així fem broma, Gliden, sempre diem que Gliden és el millor botox que te puguis posar per una dona, perquè és que et rejuveneix com a 10 o 15 anys i tornes a sentir en molts casos aquestes papallones a l'estómac i aquestes ganes una altra vegada de voler viure, enamorar-te i de tornar a viure doncs així, amb alegria i amb entusiasme, no? I tornar a sentir-te viva i dona també desitjada.
0: És molt interessant obrir aquest debat. Les dones comencem a parlar de temes que també ens interessen, perquè parlar de la nostra intimitat moltes vegades ens ha fet com una mica de... Pues això, parlem de tabús, pues ens fa com una mica de que no podem parlar d'aquestes coses. Comencem a parlar. Això significa que Gliden és algo més que una paper o una aplicació.
1: Sí, exactament. Com deia, el fet de que estiguem molt, molt enfocades a la dona i a derribar els tabús al voltant de la dona i de la sexualitat femenina fa que nosaltres emprenguem moltes accions per parlar del tema. Per exemple, ara aquest divendres estrenarem la segona temporada d'un podcast, un videopodcast, que es diu Gliden Confidencial, con Marta Riesco, que la host és la periodista Marta Riesco, i al igual que la temporada passada, doncs tenim 6 entrevistes a 6 dones de la societat espanyola, totes elles molt interessants des d'un punt de vista o de l'altre, i totes i amb totes parlem de sexe i de sexualitat. La idea és fer xerrades així com si estiguessis al sofà de casa teva prenent un vi amb la teva millor amiga i començar a confessar-te sense cap tipus de filtre ni de vergonya, no? Altres accions vam fer, per exemple, al Museu Eròtic de Barcelona, la exhibició la exposició Más Coñazo del Mundo, que com el seu nom indica era tota una exposició de quadres i de fotografies i de diferents arts plàstiques que el que intentaven era mostrar i normalitzar la vulva femenina, començant pel fet que deia, ostres, quantes vegades entres en un bany, quan érem joves, no? Inclús, no? Et deu un lavabo d'una discoteca i és normal veure una polla dibuixada i mai veies una una vulva dibuixada, no? És a dir, fins aquí arriba el tabú, i que moltes dones fins i tot arriben a l'edat adulta i han tingut fins i tot fills i no es coneixen la vulva, no? Llavors, ja et dic, anem fent diferents cosetes i accions perquè aquest tema doncs entri dins de la nostra societat i se'n pugui parlar normalment sense que sigui un tabú, sense que tinguem vergonya i totes al final aprenguem arran de la pandèmia, no? I dels últims temps es va posar de moda el famoso succionador de clítoris, el Satisfyers, i bueno, per fi ja la masturbació femenina ha salido de l'armari, no? Com qui diria, perquè ostres, abans era com que no es podia parlar, ara ja veus que es poden regalar aquest aparell i altres joguines eròtiques, per exemple amb un sopar mentre s'està fent el cumpleaños d'algú, i ja s'ha normalitzat, no? Bueno, sí que levantes alguna ceja i algun somriure, però bueno, que ja no és allò en plan, ui, mare meva, aquestes marranes que estan fent aquí al mig, vull dir, a veure, és una cosa natural, al final no deixem parlar de salut.
0: Exacte.
2: Salut sexual.
0: I ara que parles de salut i podem també parlar de futur, vols dir que les relacions seran perennes, duraderes, com les teníem enteses fins ara? Perquè tot això està canviant, no? Tot això està fent que la gent es remogui, no?
1: Estan canviant molt les maneres estan canviant molt les maneres de relacionar-nos tots, i a més està canviant d'una manera molt ràpida, i sí que, per exemple, fa uns anys hi havia un gran boom de les aplicacions de cites i tothom estava apuntat i era normalitzat i bueno, allò va començar una mica a sortir-se de mare i de més. Ara les aplicacions de cites a l'ús, diguéssim, Gliden, som bastant nicho perquè és per una qüestió molt en concret, no? I a través de Gliden pues, pots trobar aquesta discreció, seguretat i privacitat, no? Les aplicacions a l'ús, diguéssim, estan ara mateix decaient per el fet doncs, que la gent doncs, es cansa d'aquest mercat, diguéssim, de fotografies i carrusel. Després també acusen al ghosting o acusen a la irresponsabilitat afectiva, que això al cap i a la fi no és culpa tampoc de les aplicacions, és culpa de la persona que les està utilitzant, de nosaltres, no? Però vull dir-te que sí, que tot això va canviant. Ara sembla que, bueno, volem tornar a conèixer a la gent d'una manera més natural. Sí que fins ara era monogàmia, me caso para siempre, y bueno, menos mal que vino el divorcio y al menos te pots separar. Ara, bueno, la gent es casa menys i sí que cada cop sembla que el parlar de relacions obertes tampoc no fa tan mal, en plan, bueno... igual tu o qui sigui no s'ho planteja ara mateix, però sí que se'ns parla de cada cop més gent que diu, bueno, sí, jo a tu tinc amb la meva parella un projecte de vida, tinc uns fills, un projecte, una casa, una hipoteca i tota la meva vida està enfocada a fer-la amb aquesta persona, però a l'hora de tenir relacions sexoafectives, doncs hem arribat al pacte, a l'acord, de que cadascú amb les seves normes, perquè aquí sí que això és una cosa de dos i cada parella és un món, doncs que si volem tenir relacions sexuals amb una altra persona, doncs es pot tenir. O gent que diu, bueno, jo estic amb aquesta persona i soc monògama, però sé que durarà el que durarà, perquè jo no me puc imaginar tota la vida amb aquesta persona. És a dir, que sí que és veritat que cada cop més estan entrant altres models de relacions sexoafectives dins de la societat i s'estan no normalitzant, perquè com he dit, encara tenim molta, bueno, molta força i molta poso pues, de catolicisme, de societat, del patriarcado, de les dones, el que diem, però sí que les noves generacions, inclús a l'hora d'ells mateixos, com a reconeixes quina orientació sexual, molts ja són bisexuals directament, un any tenen nòvio, l'any següent tenen nòvia, i tot això està canviant molt, ja com a que els marges i una mica el corset de com havia de ser una relació afectiva s'estan ampliant moltíssim.
2: I si parlem de digitalització, podem considerar que el sexe per internet també és sexe?
1: Sí, bueno, clar, aquí sempre, nosaltres quan parlem de Gliden, a Gliden de la infidelitat, diem que hi ha fins a tres tipus d'infidelitat, que és la infidelitat per se, que és la que tothom coneix, que és quan realment pues, doncs, tu tens un contacte, diguéssim, personal i físic amb una altra persona, no? Dones un petó, per alguns això pot ser una infidelitat o no, per altres, vamos, el només tenir el telèfon mòbil boca baix amb una taula ja és una infidelitat, perquè estàs amagant alguna cosa. El donar un like amb una foto d'una noia que no és la teva parella o un noi també ja és una infidelitat. Clar, aquí hi ha una infidelitat segons cadascú tingui muntat al seu cap. El tenir uns missatges o enviar-te fotos pujades de to a través de les xarxes socials o dels canals de comunicació, doncs també es pot considerar per una gran majoria de la societat com una infidelitat. I ara aquí ja viene hasta la guinda del pastel, que és quan és possible tenir infidelitat o no amb ChatGPT, que aquesta és diguéssim el nou pas que ja estan
2: What?
1: Fent estudi. Sí, sí, sí, no, sí, és que aquí això va molt ràpid, noies. Fins a quin punt la gent pot arribar a considerar que si tu tens una relació que va més enllà bueno, de la que pots tenir al millor de feina o de consultar-li, mira, avui tinc un dia de bajó i m'ha passat això, i el ChatGPT te diu no passa res, noia, tot és culpa dels altres, doncs el mateix pot passar a l'hora de crear-te la teva pròpia parella. De fet, això ja es va inventar fa 10 anys amb la pel·lícula Her, la famosa
2: sí,
1: pel·lícula.
2: Sí, l'anava a dir de... justament aquesta pel·lícula que m'ha vingut al cap.
1: Doncs cada cop estem més a prop d'això, de bueno, també d'una societat que està més digitalitzada, les noves generacions també tenen una mica, tenen el perill de tancar-se i estar tot el dia connectats, de ja fins i tot una trucada els fa pal, ja tot ha de ser per WhatsApp, ja no es volen comunicar, queden poquíssim, doncs mira, a la llarga tenir i crear-te tu una parella que te diu a tot que sí, que mai te rebutjarà, que et donarà la raó i que a més satisfarà de la manera que sigui, perquè es podrà convertir en un androide, si vols, en una persona que et colmarà tots els plaers, doncs imagina't on podem arribar a això, bueno, ja és ciència ficció, quasi, però que és present, vull dir que és passat demà, tampoc
0: això, ens n'anem molt. Això, Sílvia, ja és un amor virtual de veritat, O sigui,
1: amb
0: tota regla. Escolta'm una cosa.
1: I amb tots els perills que comporta.
0: Exacte, perquè tampoc no és real, evidentment.
1: No és real, i tampoc no és una manera d'enfrontar-se a la vida, perquè al final tu, estant amb parella o no, relacionant-te amb qui sigui, també estàs creixent, no? Perquè te trobes amb uns límits que són els de l'altra persona, on es creixen, que són els de l'altra persona, que també ens fan a tots, doncs, anar creixent i anar moldejant-nos. Clar, si estàs amb algú que a tot te diu camen, pues jo soy el más guapo de todos i jo sóc aquí, o sigui, no és real tampoc que tu siguis com ets i com t'enfrentes amb aquesta situació.
0: I com a anècdota, així per anar acabant, noteu que les parelles quan tornen de vacances comencen a entrar més a Gliden, per exemple, a la vostra aplicació?
1: Sí, sí, totalment. O sea, és a dir, per notar el setembre i gener, que són els mesos posteriors a les vacances, quan hi ha hagut més, diguéssim, convivència dins d'una parella i més estrès, perquè doncs, ja ara l'estiu, per exemple, imagina't, vacances, estiu amb aquesta calorada que ens ha fet a l'apartament de la platja, suant com a polls, nervis, que jo no vull menjar, que a mi no em ve de gust això, que els crios, la tovallola, bueno, la suegra que se m'aparece dos dies, a veure, això crea una sèrie de ficcions que clar, i després la tornada a la rutina, aquesta és la meva vida, torna a començar així 9, 10, 11 mesos més, cada dia a tal hora, porta els nens, fes els bocadillos, els entrepans, és en plan, ostres, és aquesta la vida que vull tenir, no? És molta gent la que es replanteja si realment està vivint la vida que vol tenir o no, i busquen i creen i entren dins aquestes crisis existencials o crisis de parella, en plan, escolta, ens hem adonat que tu i jo ja no ens portem bé, i sí, sí, de fet ja ho estem notant, que està pujant el percentatge d'inscripcions, ara el setembre és brutal, al gener també, perquè a més és l'època de comença un any nou, una vida nova, no? Una mica són aquests moments d'impàs dins de l'any, no? que fan com una mica de clac-clac, o sigui, a veure on estic i cap a on vaig, i molta gent es replanteja totalment la seva existència. El més fàcil de canviar per començar és la parella, no? O la feina, però bueno, molta gent la parella. I durant l'època de la pandèmia també vam tenir un superaugment, hasta un 200% de connexions i de noves altes, perquè allò va ser, vamos, una olla a pressió.
0: I a nivell, perquè vosaltres esteu i sou internacionals, esteu a tot arreu del món, noteu alguna diferència o és més o menys tenim tots les mateixes costums? En aquest sentit,
1: En el sentit de que sigui
0: l'època
1: aquesta...
0: Del sexe, d'entrar a les cites, de...
1: Bueno, clar, no, aquí hi han certes diferències. Jo, per exemple, o sigui, porto el que és la comunicació i el màrqueting d'Espanya i Llatinoamèrica i, per exemple, aquí ja pots trobar diferències, no? Tot i que som cosins germans, Llatinoamèrica, països com Colòmbia, Mèxic, són molt més conservadors, molt més masclistes, encara està molt més condemnat la infidelitat femenina, encara es parla molt menys de la sexualitat femenina. De fet, estem fent allà molts tallers amb les nostres sexòlogues locals de cada país per tenir xerrades i sopars amb influencers i periodistes i parlar més de la sexualitat i normalitzar dades bueno, i per exemple a Mèxic hi ha el gran problema del feminicidi, no? Que aquí ja és entrar en un tema molt complicat que també hem de tractar amb molta cura. Després, per contra, tenim països com per exemple França, que és el nostre país número 1, on diàriament s'apunten a Gliden més de 1.000 persones, és a dir, més de 1.000 persones cada dia tenim noves apuntant-se a la plataforma. És un país que no és tan catòlic com el nostre, on tot aquest tema de la llibertat sexual històricament també ha sigut més lliure, el ménage à trois, el tenir amants ja és una cosa com a més acceptada inclús dins de la societat. A vegades van a sopar doncs, el marit amb la dona i l'amant i els tres són amics. Són molt més oberts en aquest sentit. Després tenim, per exemple, la Índia, on també és un gran mercat per nosaltres i s'entén a Gliden d'una altra manera completament diferent. I és que com que a la Índia encara hi ha molts matrimonis per conveniència, doncs el que fan a l'entrar a Gliden és intentar trobar l'amor de veritat, que és el seu amant, però és la persona de la que s'han enamorat de veritat. És a dir, que sí que podem trobar, tot i que al final parlar d'aventura o parlar d'infidelitat o parlar d'un amant pot tenir el mateix significat arreu del món, no té les mateixes connotacions o no es veu de la mateixa manera a tot arreu.
0: Això demostra que Gliden és més que una app, més que una aplicació. Ho hem comprovat. Continuarem, Sílvia, no? Parlant. Ens queden molts
1: Com
0: temes.
1: vulgueu.
0: Tenim tota la
1: Sí.
0: temporada per davant, o sigui que esteu convidadíssims. Si organitzeu aquests
1: Moltes
0: podcasts o
1: gràcies.
0: aquestes exposicions o el que feu, sempre estem obertes a
1: Convidadíssimes, i tant.
0: escoltar-vos, eh? O sigui que ja ho saps.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies
1: Moltes
0: per haver
1: gràcies.
0: Estat amb nosaltres aquesta tarda.
2: Moltes gràcies.
0: I ens retrobem.
3: Continguts en xarxa.
4: A més d'escoltar-nos, segueix-nos a les xarxes.

Fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb l'espai podcast del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies també a tot l'equip, amb Sergio Villarà a part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!

0: Són 2:15.
1: El Prat en 3 minuts.
0: Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació de l'Andorra, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
2: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
3: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
0: Per part del govern municipal, l'alcaldessa Lobou Jordà ha fet una crida als governs autonòmic, nacional i europeu per posar el focus en altres temes on calen millores, per exemple, el transport públic.
4: Reclamem que Europa estigui també a la nostra, al nostre costat, que no tanqui la carta d'emplaçament, que sabeu que encara està oberta gràcies a Depana i d'altres organitzacions ecologistes, i reclamem uns governants i també un sector econòmic, per què no, més ambiciosos, però sobretot que estigui al costat de la gent, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia i que no té cap aspiració a guanyar milers de milions com sí que tenen els accionistes d'Aena.
0: Personalitats polítiques com la diputada Jéssica Albiach de Comuns o la diputada d'Esquerra Republicana Diana Riba també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona. El Centre Cívic Sant Jordi Riera Baixa acull aquest cap de setmana una nova edició de la Trobada de Dones, una jornada que enguany va dedicada a l'edatisme. La primera part de la trobada ha comptat amb la conversa amb la doctora en Sociologia, professora i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Minet, que ha destacat durant la seva intervenció que encara s'ha de treballar per combatre la discriminació per motius d'edat. I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i la mar d'aquesta jornada la fa baix de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat organitza diverses activitats que s'allarguen encara durant els primers dies del mes d'octubre. Les activitats continuen demà a partir de les 5 de la tarda amb una proposta d'activitats físiques i memòria a la sala polivalent del Centre Cívic Jardins de la Pau.
1: Esports.
0: I als esports, l'Ebre ha arrencat el curs amb una victòria a casa per 3-0 contra el Singerlin, un triomf que el situa com a líder de la primera jornada de Lliga. L'IT també ha tingut un bon inici de curs al Terlenca i el filial de l'AE Prat, que comença la temporada amb 3 punts, el de Marc García 2-1 i el d'Héctor Rodríguez 1-6. Tot plegat un cap de setmana rodó perquè la primera divisió femenina, la fundació de l'AE Prat, ha golejat 1-7 al Nàstic Tarragona C i són líders de la primera jornada de campionat. Aquest és algun dels temes que abordarem a partir de la una. El Prat és notícia fins ara mateix.
5: Comença l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.

0: Hola a tothom, sóc la Jana Vicente de l'escola Nostre Senyor del Mar.
1: Jo sóc la Leire Carmona de l'Institut Valdir Aguilera.
2: I jo la Nadia Peregrina també de l'Institut Valdir Aguilera.
0: Totes som estudiants de quart d'ESO i hem triat com a servei comunitari participar en aquest programa de ràdio, Girem el món.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou programa d'aquest podcast que posa en el focus els drets humans, la justícia global i la cooperació entre pobles, un espai de promoció de la pau a través de l'educació que sorgeix d'un procés de deliberació entre les entitats del municipi, tot plegat amb la col·laboració entre els instituts i el Prat Ràdio amb el suport de l'Ajuntament.
2: Aquest mes d'abril el dediquem a parlar de les deixalles i del reciclatge. Sabeu la diferència entre el reciclatge i la recollida selectiva?
0: Avui reflexionarem al voltant de la importància de reciclar i de com podem contribuir amb petites accions a construir un món més sostenible, alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible. Us sona aquest concepte? Doncs de seguida us l'expliquem.
2: Arrenquem, doncs, amb una nova edició de Girem el

0: Avui, per començar, us volem convidar a fer una reflexió. Per què és important reciclar i quins són els perills de no fer-ho?
1: Per començar, és important aclarir que el reciclatge i la recollida selectiva són dos processos diferents. Mentre la recollida selectiva és el procés de separar els residus segons el seu tipus en el moment en què es generen, el reciclatge implica tractar aquests residus i transformar-los en nous materials o productes.
2: Reciclar és important per diversos factors. Només tenim un planeta i intentar cuidar-ho i mantenir-lo. En aquest sentit, amb les nostres accions podem ajudar a protegir la fauna i els ecosistemes, ja que els residus plàstics poden provocar greus afectacions al medi marí, que després també tenen efectes en la salut de les persones.
0: Avui us volem convidar a reflexionar amb nosaltres i volem fer-ho també a través de la música. Per això, durant el capítol d'avui, us recomanarem tres cançons relacionades amb els conceptes que estem tractant. Us hem parlat de la importància de cuidar el nostre planeta i, per començar, us recomanarem la canció Earth Song, de Michael Jackson, un tema que tracta sobre la destrucció del planeta i crida un canvi de consciència.

0: aprovats per les Nacions Unides el 2015 dins l'Agenda 2030, que tenen la finalitat de millorar la vida de les persones, protegir el planeta i garantir un futur sostenible.
1: Entre els reptes que s'hi plantegen es troben alguns relacionats amb el tema que tractarem avui. Fer ciutats sostenibles, promoure el consum responsable, actuar contra el canvi climàtic i protegir la vida marina són alguns dels objectius a assolir de cara al 2030.
2: Precisament, en la línia d'assolir aquests ODS, el Prat ha implantat aquest 2025 un nou sistema de contenidors intel·ligents per millorar la recollida selectiva i fomentar el reciclatge entre la ciutadania. Aquests contenidors responen a la necessitat de complir amb els objectius de reciclatge establerts per la normativa europea, el 55% al 2025 i del 60% al 2030.
0: Amb el sistema actual de contenidors al carrer, el municipi es troba al 34,14% de recollida selectiva, lluny dels objectius requerits. Aquest nou sistema vol incentivar a reciclar a la ciutadania recompensant-la amb una reducció a la taxa de residus. Les llars que utilitzin el contenidor d'orgànica un mínim de 7 vegades cada 2 mesos obtindran un descompte del 40% a la taxa de residus, que es cobrarà bimensualment juntament amb la factura de l'aigua. A més, aquelles persones que visitin la deixalleria també podran obtenir un descompte addicional d'un euro per cada visita, amb un màxim de 6 euros anuals.
1: Hem parlat dels objectius de desenvolupament sostenible i, com tots tenim un paper molt important en el seu assoliment, ara us volem recomanar la cançó Big Yellow Taxi, de Joni Mitchell, versionada per Counting Crows, una crítica a la destrucció del medi ambient i a la pèrdua de coses valuoses del progrés urbanístic.

0: El pròxim 17 de maig es commemora el Dia Mundial del Reciclatge, una jornada amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància de les tres R's: reduir, reutilitzar i reciclar els residus. També promou bones pràctiques ambientals i vol impulsar l'economia circular i la sostenibilitat.
1: I és que el millor residu és aquell que no genera. Per això és important implementar petites accions en el nostre dia a dia que ajudin en aquest sentit, com ara utilitzar ampolles reutilitzables o bosses de tela i fer servir pots de vidre en comptes de recipients de plàstic.
2: En aquest sentit, us volem presentar el projecte Recursir, de la Fundació Rubricatus, una iniciativa a través de la qual elaboren productes transformant residus tèxtils alhora que promouen la igualtat d'oportunitats entre les persones que en formen part.
0: Per conèixer en detall aquesta iniciativa, avui ens trobem amb el Rodrigo García, gestor del projecte Rubricatus. Bona tarda. Recursir va néixer el 2021. Com va sorgir aquest projecte?
3: Doncs mira, Leire, el projecte de Recursir va sorgir per una necessitat, vale? Nosaltres vam passar una crisi dintre de la Fundació Rubricatus en un servei que tenim, que és el servei de manipulats, i vam decidir, bueno, va baixar molt a la feina, teníem una necessitat de seguir donant ocupació a les persones amb discapacitat intel·lectual que treballen dins de la Fundació. Doncs a partir d'aquí vam començar que, per diferenciar-nos d'altres entitats que feien el mateix que nosaltres, que eren manipulats i eren serveis de promocionals i tot això, doncs el que van dir és, bueno, abordem una necessitat mediambiental, perquè també és un repte de la Fundació. Nosaltres com a missió no només tenim o abordem la missió de la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, sinó que també abordem reptes mediambientals, no? Vam agafar una necessitat mediambiental que hi havia, que era el reduir el residu textil, i el vam adaptar a la nostra necessitat de crear puestos de treball o de continuar donant puestos de treball a persones amb discapacitat intel·lectual. I aquí és com va néixer Recursir. Recursir també va néixer perquè vam fer una sèrie d'aliances amb altres entitats com Formació i Treball, que van tenir l'oportunitat de conèixer-les en una formació que van fer a la universitat, perquè nosaltres a les entitats socials estem en una contínua formació per intentar millorar els processos i la rentabilitat de les entitats socials. Doncs, bueno, els van conèixer ja en aquesta formació i van descobrir, doncs, tot el intríngulis que té aquesta recuperació textil, com es pot transformar, quines necessitats hi havia, i a partir d'aquí, d'una aliança que vam fer amb aquesta entitat de Barcelona, doncs vam aplicar-ho a la nostra necessitat, i així és com va néixer Recursir.
1: Quin és l'objectiu de Recursir?
3: Doncs bé, Jan, aquesta és una pregunta molt interessant. L'objectiu té tres objectius. Vale? Recursir és un projecte que té tres objectius. El primer és un objectiu social. L'objectiu que ens marquem és donar treball de valor afegit a persones amb discapacitat intel·lectual, però que estan en una situació de vulnerabilitat. Vol dir, són persones que estan en un procés d'envelliment prematur, i tu em diràs, Jana, què és l'envelliment prematur? Pues bueno, són aquelles persones que a partir dels 45 anys les seves capacitats productives baixen i tenen un altre tipus de necessitat i tenen que tenir una ocupació fins a la seva edat de jubilar-se. Doncs bé, nosaltres el que fem en Recursir és donar ocupació a aquestes persones que ja no poden fer, pues, altres serveis com els que tenim de jardineria, de repartiment postal o de catering, i venen a la part de Recursir, aprenen a través d'una formació a cosir amb màquina i a cosir amb mà i fer patrons, i després a partir d'aquí comencen a dissenyar i a co-crear amb tot el grup tota una sèrie de productes que després venem. La venda d'aquests productes ens fa assolir el segon repte, el repte econòmic. Vale? Ja tenim el social per un costat, ja tenim, és a dir, la inserció, la continuïtat d'aquestes persones en un treball digne, i aconseguim el repte econòmic, el repte de vendre aquest producte, no? Perquè la viabilitat de la Fundació Rubricatus, pues, continuï. Per això el que fem és dissenyar tota una sèrie de productes a través d'un anàlisi de mercat que hem fet de quina necessitat tenen les empreses del nostre voltant i què ens comprarien. Van crear tota una sèrie de pilots, estem venent actualment aquest producte a aquestes empreses, i també ens podem trobar puestos de venda al carrer en Sant Jordi o a la Fira Avícola, que també és un punt de venda molt important per nosaltres, on no només venem el producte, sinó també sensibilitzem a les persones de com l'importància que té reduir aquest residu tèxtil i reciclar aquest residu tèxtil, no? I l'últim repte que assolim és el mediambiental, vale? Quin impacte generem la Fundació Rubricatus reaprofitant una tona i mitja que més o menys recuperem a l'any d'aquest tèxtil? Pues per això hem treballat a tot un tipus de calculadora molt especial en el que recollim les dades dels quilos de tèxtil que recuperem i el transformem en l'estalvi que fem de diòxid de carboni, que és la gran petjada de carboni que fem per la crema d'aquests productes, com reduïm amb aquest tèxtil recuperat aquesta petjada de carboni. I això és molt important i ho expliquem. I és molt important que ho expliquem perquè així la gent sap que té sentit que fem projectes d'aquest tipus, perquè el que no expliques no arriba a ningú. Així que nosaltres el que fem, Jana, és explicar-ho a través de tallers de sensibilització, on ensenyem a les persones o mostrem el repte que hem assolit dintre d'aquestes tres vessants, i a partir d'ensenyar-li això, doncs també li donem alternatives per poder canviar la seva cultura o sensibilització cap al consum tèxtil i com transformar aquest residu tèxtil dintre del seu domicili per no llançar-ho al contenidor. També donem indicacions de com es té que reciclar el tèxtil, perquè tothom, si ara fas la pregunta i dic on va el tèxtil, molta gent dirà al contenidor gris. Error, no va al contenidor gris, el tèxtil va al contenidor taronja, que ens trobem a diferents carrers, tot i que sigui un tèxtil que no s'utilitzarà per botigues de segona mà o de segona vida, sinó que les plantes de separació tèxtil, i un dia us convidaré a veure alguna de com es fa tot això, es dediquen a separar el tèxtil que es pot recuperar i posar de nou a les botigues de segona vida i el tèxtil que es tritura i es treballa per tornar a fer filatura.
2: Quins productes elaboreu?
3: Doncs, els productes que elaborem. Nosaltres tenim una diversitat de productes. Tenim uns productes fixes que podem veure a la pàgina web de la Fundació Rubricatus. Hi ha un apartat a la botiga que es diu Recusí, i aquí tenim uns productes que són fixes. Nosaltres vam dissenyar tota una línia de producte vinculada als serveis que es fa al territori d'aquí de Barcelona i àrea metropolitana. Què fabriquem? Pues mira, com sabeu, als col·les cap al mes de novembre es distribueixen uns 3.000 bocanrols. Pues aquests bocanrols, que són embolicants d'entrepà, els fabriquem nosaltres, vale? I els distribuïm a tots els centres escolars d'aquí del Prat del Llobregat. També fabriquem bosses, tote bags, que ara estan molt de moda, les tote bags, perquè van amb molts missatges molt xulos, però és una bossa que també, tot i que s'evita utilitzar la bossa de plàstic, és una bossa que és molt contaminant. Per què? Perquè és una bossa de cotó que diem ecològic, que no és del tot així, vale? Però que ve de Xina, que ve de la Índia, i tot aquest transport genera una petjada de CO2 molt gran, no? Nosaltres, a través del residu tèxtil real, transformem i fem unes tote bags destinades cap a congressos, cap a regal, no? Com diem el reclam, cap a les empreses, no? Ens interessa molt que les empreses participin en aquest projecte. També tenim els lanyards, és a dir, tenim tota una sèrie de productes molt vinculats a fires i congressos. I direu, per què teniu aquest tipus de producte? No em diu, però jo us ho dic. Tenim aquest tipus de producte perquè Barcelona és una de les principals ciutats mundials que es realitzen aquestes fires i congressos. És on hi ha un gran turisme d'aquest tipus de servei, que utilitza aquest tipus de servei. Nosaltres ho veiem com una oportunitat de transformar aquestes fires i congressos i donar-li un color més mediambiental, més sostenible i més d'inclusió social a través de la compra d'aquest producte. I de moment ens està funcionant molt bé. També tenim una altra àrea que és més destinada a la cocreació amb l'empresa, vale? És a dir, aquí estem a l'Ajuntament al Prat, no a l'Ajuntament del Prat, estem al Prat, no? I al Prat Ciutat tenim, pues, l'aeroport, que té les seves coses positives i té les seves coses negatives. I a l'aeroport hi ha, pues, una sèrie de companyies que estan ubicades al voltant d'elles, no? Com Vueling, Ryanair, no farem publicitat perquè no ens paguen, si no estaríem encantades de fer-li publicitat. Doncs bé, aquest uniforme que utilitzen tots els treballadors d'aquestes grans empreses, pues al final de temporada, cada any, es té que canviar. canviar. Això genera un residu tèxtil supergran. Nosaltres el que fem és agafem aquests uniformes i els transformem en un producte, en un recurs per a aquestes mateixes empreses. Aquesta és la part de cocreació, ¿vale? I aquí no tenim un producte definit, sinó el producte ho defineix la mateixa empresa que genera aquest residu, ¿vale? Ara estem treballant en un projecte molt gran on amb això és una pista i no m'hagueis spoiler perquè nos lo compraran por ahí otros, ¿eh? És a dir, amb trajes que porten les hostesses d'una companyia aèria X estem fent els coixinets per poder dormir a l'avió. És a dir, els estem transformant, estem treurant els impropis, les cremalleres, els botons i tot això, i els estem transformant en aquests coixinets que quan són vols internacionals, que són moltes hores, reparteixen les hostesses als usuaris de l'avió per poder descansar. I estem fent aquest projecte. ¿Vale? És a dir, que aquí va tot una miqueta segons la necessitat no només de les empreses, sinó també del ciutadà.
4: Has escoltat l'Espai Podcast, una finestra radiofònica del Prat Ràdio Més. Pots trobar aquest i molts més al web de l'Espai d'Àudios a la Carta de la Ràdio Pública del Prat.
5: Sents aquest baguec? Hi ha cançons que van canviar el món i que mai passaran de moda. Viatge en el temps amb nosaltres. Els grans himnes del rock, el pop més legendari i els èxits que van marcar la teva vida tornen a sonar amb tota la seva força. Puja el volum, escolta la música del segle passat cada dijous de 8 a 9 de la nit al 91.6 de la FM al Prat Ràdio. No t'ho perdis. Salut i rock!
6: És la una.
7: El Prat és notícia.
6: Bona tarda. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona amb motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de Zeroport, entitat organitzadora, s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere el projecte de l'ampliació. Segons dades de Zeroport, a la crida han assistit unes 30.000 persones. D'altra banda, la Guàrdia Urbana ha calculat l'assistència d'unes 5.500. La protesta arriba poc després, com dèiem, de l'aprovació del DORA 2027-2031, que proposa el gruix de les obres uns 5 anys, posposa, hauríem dir, el gruix de les obres uns 5 anys i no inclou el perllongament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar-ho si finalment té l'aval aeroport europeu. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dilluns 21 de setembre de 2026. La Granja de la Ricarda s'omplirà demà de memòria amb la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat, una iniciativa d'Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat que ha girat entorn de l'arquitectura com a part del patrimoni històric i cultural. El Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Trobada de Dones, una jornada que enguany va dedicada a l'edatisme. Ja fa 23 anys que aquesta iniciativa se celebra a la ciutat, una jornada que a més representa l'inici del curs feminista al Prat. A Espanya es calcula que una de cada 10 persones majors de 65 anys i més d'un terç de les més grans de 85 pateixen Alzheimer. Precisament per conscienciar sobre l'impacte d'aquesta malaltia, cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, enguany sota el lema Encara hi som. I pel que fa a l'actualitat esportiva, Jonathan Marín González, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat ha arrencat el curs amb una victòria a casa per 3-0 contra el Singerlín, un triomf que el situa com a líder de la primera jornada de la Lliga Elite.
6: I pel que fa al temps, dilluns plenament estiuenc, especialment al centre del dia, quan les temperatures superaran els 30 graus a bona part de la ciutat i la resta de l'àrea metropolitana. Cel ras amb teranyines de núvols prims a partir del migdia. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i que us parla avui Víctor Asensio García. Comencem. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona amb motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, entitat organitzadora, s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere el projecte de l'ampliació. Escoltem els portaveus de l'aeroport, Jaume Osete i Clàudia Custodio.
9: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
10: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
6: Segons dades de l'aeroport, a la crida han assistit unes 30.000 persones. D'altra banda, la Guàrdia Urbana ha calculat l'assistència d'unes 5.500. Els manifestants han seguit un recorregut que ha començat a l'alçada de la Casa Batlló, han baixat pel Passeig de Gràcia, part de la Gran Via de les Corts Catalanes i Via Laietana, per acabar finalitzant a la plaça de Sant Jaume. Per part del govern municipal del Prat, l'alcaldessa Alba Bou ha fet una crida als governs autonòmic, nacional i europeu per posar el focus en altres temes on calen millores, per exemple, el transport públic. Escoltem Alba Bou, alcaldessa del Prat.
11: Reclamem que Europa estigui també a la nostra, al nostre costat, que no tanqui la carta d'emplaçament, que sabeu que encara està oberta gràcies a Depana i d'altres organitzacions ecologistes, i reclamem uns governants i també un sector econòmic, per què no, més ambiciosos, però sobretot que estigui al costat de la gent, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia i que no té cap aspiració a guanyar milers de milions com sí que tenen els accionistes d'Aena.
6: Personalitats polítiques com la diputada Jèssica Albiach, dels Comuns, o l'eurodiputada d'Esquerra Republicana Diana Riba també han assistit a la manifestació. Riba ha demanat que s'aturi el projecte d'ampliació i que la governança de l'aeroport s'abordi des de Catalunya, mentre que Albiach ha demanat reflexió al president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. Escoltem l'eurodiputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, i Jèssica Albiach, diputada dels Comuns.
12: L'aeroport del Prat ha arribat als seus màxims, està ja en els màxims de les seves capacitats, perquè veiem que no podem absorbir més turistes, està al límit perquè el preu de l'habitatge ja està a rècords històrics i està al límit també en emissions. Reclamarem la governança de l'aeroport del Prat per Catalunya, perquè és només des de Catalunya que podem escoltar la ciutadania, però també a tots els nostres sectors.
13: És un bon moment per dir-li a Sánchez que reflexione i que no s'equivoque de bando. Si està del costat del que defensen Feijó i Abascal, que és l'ampliació de l'aeroport del Prat, o està del costat de la gent i està del costat del territori de Catalunya i del Baix Llobregat.
6: La protesta arriba poc després de l'aprovació del DORA 2027-2031, que proposa el gruix de les obres, que posposa el gruix de les obres uns 5 anys i no inclou el perllongament de la tercera pista, però sí la compra de terrenys per compensar-ho si finalment té l'aval europeu. Des de Ni un pam de terra, una de les associacions pretén que els participants de la manifestació han fet un balanç positiu de la jornada i conviden a no deixar la lluita. Escoltem Pau Montaner, portaveu de Ni un pam de terra.
14: Avui hem tornat a demostrar que el veïnat ecologista del Prat està organitzat i hem tornat a sortir al carrer per mostrar el nostre rebuig a l'ampliació de l'aeroport, com ja hem fet altres vegades i com seguirem fent les vegades que calgui. Ha sortit molta gent al carrer, hi ha molta gent ara mateix a la plaça Sant Jaume i això crec que només li pot donar forces al moviment ecologista per seguir-nos mobilitzant.
6: Aquesta jornada ha coincidit, a més, amb el 5è aniversari de la manifestació multitudinària que va sortir del Prat i va arribar fins a la plaça d'Espanya, on milers de ciutadans van reclamar que no s'ampliés l'aeroport. Una infraestructura de la qual les seves xifres van en augment constant. Només aquest mes d'agost ha registrat prop de 6 milions de passatgers, un 4,6% més que durant l'agost del 2025.
7: Cultura.
6: La Granja de la Ricarda ha acollit aquest dissabte la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat. La proposta ha estat organitzada pels Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. L'arquitectura ha estat el tema central d'aquesta primera trobada, doncs l'iniciativa s'emmarca en el Barcelona 2026, Capital Mundial de l'Arquitectura. Escoltem l'historiador pretenc Pau Rodríguez.
15: Bàsicament, una de les tradicions d'Amics del Prat és reivindicar la història i el patrimoni, valgui la redundància, i en aquest sentit impulsem la primera jornada d'Història i Patrimoni amb la idea de reivindicar tres conceptes que creiem que són claus per a aquest patrimoni, que és la d'investigar-lo, gestionar-lo i restaurar-lo.
6: La tria de la Granja de la Ricarda com a escenari de la jornada respon també al seu valor patrimonial. L'edifici és exemple destacat de l'arquitectura rural del Prat i la seva història està vinculada a la transformació del territori. Escoltem Felip Neri Gordi, arquitecte pratenc.
16: La Ricarda és un edifici important no només pel Prat, sinó per la història de Catalunya, perquè va ser una de les primeres granges de vaques per fer llet més modern, i aleshores, com que estava dintre al mig de la tercera pista, doncs per acord entre l'Ajuntament, AENA, i que vam col·laborar també Amics del Prat, vam aconseguir que es desmuntés i es tornés a muntar, i per tant ara és un equipament de referència pel Prat i global, però també un fet cultural històric que hem de recordar, no?
6: Al llarg del matí s'han fet taules rodones amb historiadors, arquitectes i professionals vinculats al patrimoni que han abordat diferents aspectes de l'arquitectura i la història del Prat. Escoltem Marta Lloret, ella també és arquitecta.
17: El patrimoni cultural en general és el que forma part de la nostra identitat i el que fa que sigui un lloc singular. Posar-lo en valor al final és reconèixer la nostra història i la nostra identitat.
6: Durant la jornada també s'han abordat la conservació d'altres elements i la necessitat de documentar-los per preservar la memòria. Escoltem Mercè Costa.
18: Però és molt important, si ho volem protegir, començar per mantenir-lo bé, per fer bones intervencions arquitectòniques amb aquesta voluntat i a partir d'aquí doncs, continuar amb aquesta protecció més administrativa. O sigui, sempre ha de quedar la memòria, documentar el que tens perquè com a mínim quedi per la posteritat.
6: Un altre aspecte que s'ha abordat és què passa amb aquests edificis una vegada protegits. La jornada ha plantejat també la importància de trobar usos que permetin que el patrimoni continuï formant part del territori i de la vida de la ciutadania. Escoltem Josep Maria Boronat.
19: És important que quan fem una rehabilitació, allò que conservem no esdevingui això que se'n diu una peça de museu i que esdevingui viva. No? És a dir, la realitat és que quan parlem de conservar una cosa i de rehabilitar un edifici, el que sempre hem de pensar també és la gestió que hi haurà darrere. No? Abans ho deia, la inauguració és un moment, el manteniment és una feina sostinguda en el temps. És a dir, hem de poder pensar ja en el moment que estem actuant, què hi farem, com el gestionarem i com li donarem vida perquè pugui continuar almenys tants anys com els que porten peu aquell edifici o aquell element patrimonial.
6: La trobada ha servit com a prova pilot per posar en comú diferents mirades sobre la conservació i la protecció del patrimoni del Prat. Els Amics del Prat valoren positivament la rebuda, ja que es plantegen donar-li una continuïtat amb noves trobades dedicades a diferents àmbits.
7: Dones.
6: I el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Trobada de Dones, una jornada que enguany va dedicada a l'edatisme. La primera part de la trobada ha comptat amb la conversa amb la doctora en Sociologia, professora a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret, que ha destacat durant la seva intervenció que encara s'ha de treballar per combatre la discriminació per motius d'edat. Escoltem Cristina Sánchez.
20: L'edatisme és una discriminació que ara està en alça, per dir-ho d'alguna manera, perquè ha entrat en el debat polític. És cert que l'edatisme ha existit des de sempre. És determinar capacitats, rols i també recompenses de manera diferent a la ciutadania segons l'edat que tenen. S'ha de canviar i n'hem de parlar, hem de conèixer què passa. Hem de tenir-ho en la nostra quotidianitat com un element clau i cal fer molts canvis, cal primer un canvi de mentalitat però també molts canvis en les polítiques.
6: Abans de finalitzar la conversa, s'ha obert un torn de preguntes on les assistents de la jornada han fet les seves aportacions amb comentaris, vivències i reflexions diverses relacionades amb el tema central.
20: Que el públic és una passada, les preguntes a més són molt xules, la participació és molt xula, i a mi doncs mira, m'agrada perquè m'agrada explicar sobretot relacionat amb gènere quina és la manera que té la nostra societat de tractar especialment a les dones i a les dones grans.
6: La segona part de la jornada, que a més s'emmarca en el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, ha estat formada per 3 tallers. Un d'ells ha estat Una vida amb moltes dones, un espai de reflexió i de caràcter més vivencial que ha anat a càrrec de la psicòloga Clara Hernando. Escoltem Hernando, responsable del taller Una vida amb moltes dones.
0: És un taller, és un espai de reflexió i de participació entre les dones que han volgut participar i on abordarem realment el concepte d'idatisme i les discriminacions, limitacions, creences, no, que van associats a les participants al llarg de la seva trajectòria vital. Una mica amb l'objectiu de que identifiquin, no, quin és el seu propi autoconcepte al llarg de la seva cicle vital.
6: El taller Amor propi en moviment, a càrrec d'Esther Casals, ha consistit a desenvolupar competències emocionals mitjançant el cos. Escoltem Esther Casals.
21: El que jo pretenc quan treballo amb aquest grup de dones amb aquesta edat és no oblidar-nos del que ens han educat, no? Que és per sempre cuidar, estar pels demés. I d'aquesta manera, amb l'objectiu del treball que jo hi faig, és que tornin una miqueta a habitar-se amb elles mateixes, amb el seu propi cos.
6: El darrer taller, sota el nom de Menopausa amb Vitalitat, ha tractat l'alleugeriment del dolor vinculat a la menopausa, abordant mites i falses creences sobre aquesta etapa a la vida de les dones.
22: És un taller on parlarem sobretot el climateri, és a dir, des de les dones, el canvi de la dona des dels 40 anys fins als 65 més o menys, i com, de quina manera i amb quina altra mirada, sobretot des de la part més de medicina oriental, podem cuidar de la nostra salut per tenir, bueno, aquest canvi, aquesta transformació, amb més salut, amb més benestar i amb més qualitat de vida.
6: Unes jornades que des de l'Ajuntament valoren positivament, a més d'afirmar que són necessàries per continuar conscienciant la ciutadania. Escoltem Marisol Rojas Fernández, tinenta d'alcaldia de l'àrea de benestar, polítiques d'igualtat i ciutadania.
23: Ens esperem que hagin entès, no, el que és l'edatisme, que també és una discriminació, i esperem que aquesta discriminació, que sovint és molt invisibilitzada i molt naturalitzada, esperem que hagin entès i que, bueno, que posin una miqueta de llum també per ser conscients de moltes accions que fem que són discriminatòries per edat i que ho podem corregir.
6: Ja fa 23 anys que aquesta iniciativa se celebra a la ciutat, una jornada que, a més, representa l'inici del curs feminista al Prat. Passant pocs segons d'un quart de dues, moment de fer una pausa publicitària i tornem de seguida.
24: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
25: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio es ogni giorno programa da blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ràdio. The blues is alright. It's alright. Alright. It's alright. Alright. Every day and night. El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
1: Salud. A Espanya es calcula que unes 900.000 persones viuen amb demència. De fet, una de cada 10 majors de 65 anys i més d'un terç de les més grans de 85 pateixen Alzheimer. Precisament per conscienciar sobre l'impacte d'aquesta malaltia, cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Enguany, sota el lema "Encara hi som, quan els records s'esvaeixen", l'amor, les emocions i la identitat continuen trobant el camí. Una jornada que de visibilització d'aquesta malaltia neurodegenerativa que és la principal causa de demència arreu del món, afectant més de 50 milions de persones segons l'Organització Mundial de la Salut. En el marc del 21 de setembre, l'AFABAIX, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, ha organitzat diverses activitats que s'allargaran durant els primers dies d'octubre per conscienciar la ciutadania de la importància de seguir invertint recursos en aquesta malaltia per poder avançar en el seu tractament. I és que la causa d'aquesta malaltia és encara desconeguda i, tot i l'avançament amb nous fàrmacs capaços de modificar processos patològics en el cervell, els tractaments a dia d'avui són simptomàtics. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, denuncia la manca de recursos.
2: L'administració no té recursos. I el problema és que aprofita les associacions, que em sembla molt bé, que per això estem, i ojalà no estiguéssim, però no ens tracten ni amb dignitat, ni amb respecte, ni amb res. L'estat espanyol ha rebutjat el finançar els medicaments que preveuen amb l'Alzheimer. Bueno, preveuen, no, retarden, perquè clar, els beneficis són molt cars, vale? Però jo et dic, quan s'estudien les malalties minoritàries, no s'estudien prou perquè són minoritàries. Però l'Alzheimer no és minoritari, és majoritari.
1: Les activitats continuaran demà dimarts a les 5 amb una proposta d'activitat física i memòria a la sala polivalent del Centre Cívic Jardins de la Pau i dimecres 30 a la mateixa hora amb un bingo musical a la Cooperativa Obrera de Viviendes. El bingo musical, a més, tornarà a repetir-se dilluns 5 d'octubre, en aquest cas a l'Espai La Caixa.
2: Està obert a qualsevol persona que vulgui fer i treballar, doncs, la importància de l'exercici físic, no? Però a més també recordant, doncs, una sèrie de moviments i jugant amb la gimnàsia, exercici físic, música i memòria, doncs, intentar fer una estona doncs divertida. Després tenim un bingo musical el 30 de setembre a la cooperativa. Ja saps que cada any col·laborem amb la cooperativa. I aquests bingos musicals que els farà Alba Martínez, que tenen molt d'èxit.
1: La segona de les xerrades que hi ha preparades dins d'aquest cicle serà dijous 1 d'octubre i girarà al voltant del lema d'enguany. El doctor Jordi Gascón presentarà a les 6 de la tarda a la Cooperativa Obrera de Viviendes "Encara hi som, noves mirades, noves respostes".
2: De les noves mirades, noves respostes, amb els on està la investigació... Més o menys, doncs, a part de parlar una miqueta sobre la malaltia, però sí els nous avanços, què és veritat i què no, i una miqueta la veritat de tots els medicaments.
1: També l'1 d'octubre, a partir de les 8, se celebrarà el sopar solidari del Cooking Group a la plaça Ramon Roger i Badia. Per últim, dimecres 7, tindrà lloc un taller de risoteràpia a la Cooperativa Obrera de Viviendes.
2: Com sempre, amb la col·laboració inestimable del Cooking Group, amb aquest sopar solidari o pica-pica solidari, o digue-li com vulguis, allà a la plaça Ramon Roger i Badia, amb la cooperativa, sempre. I per finalitzar el 7 d'octubre fem un taller de risoteràpia allà també a la cooperativa.
1: Podeu trobar tota la informació al voltant del 21 de setembre arreu de la comarca i l'activitat de l'associació a la seva plana web afabaix.org.
3: Esports.
1: I moment ara de repassar l'actualitat esportiva, un cap de setmana que a més ens ha portat molt bones notícies. Jonathan Marín González, cap d'Esports.
4: Bona tarda, doncs sí, hem tingut molt bones notícies en diferents categories. Obrim, evidentment, amb aquesta victòria de l'Associació Esportiva Prat a casa per iniciar aquesta temporada de la Lliga Elite. Victòria per 3-0 contra el Singuerlín. Els gols van arribar a través de Cono en el 51, Gustavo Reinke en el 56 i Moli en el 89. Escoltem les declaracions del tècnic potablava Cristian Gómez valorant de forma molt positiva aquesta primera victòria.
5: La veritat que ha costat una miqueta, sobretot la primera part, però crec que la segona ho hem fet molt bé i bé, crec que és important guanyar el primer partit perquè sempre hi ha una mica més de nervis, però bé, crec que al final ho hem solventat molt bé i content pel treball de tots, tant els que han començat el partit com els que l'han finalitzat, perquè crec que han estat molt alt.
4: També van valorar de forma molt positiva dos dels autors dels gols, Cono i Moli, que per cert també van debutar, estrenant-se com a golejadors amb la samarreta potable. Cono és un fitxatge d'aquesta temporada i Moli, el gol se li va resistir el curs passat.
6: Sí, hemos sufrido bastante y segunda parte que ha salido lo que hemos preparado y hemos ganado. Sí, muy contento.
7: Y ha entrado muy bien, se notaba que venían con muchas ganas. La primera parte han hecho un gran trabajo, pero hemos sabido sufrir. Y la segunda parte hemos conseguido tranquilizar el balón, hemos tenido tres, las hemos enchufado y ya está, muy contentos.
4: Y también va a pasar pels micrófons del Prat Esports l'altre golejador de la jornada, Gustavo Reinke.
8: Bueno, ha sido un partido competido. Al final, todos los partidos de Liga Élite ya sabemos cómo son. Ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos. Les hemos dado bastantes ocasiones al rival. Pero bueno, aún así, las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y vamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador y así ha sido.
4: Amb aquesta victòria, el Prat es col·loca com el primer líder de la primera jornada de la Lliga Elite amb 3 punts, evidentment empatat a punts amb altres equips que també han aconseguit sumar una victòria, com són l'Horta, que va guanyar el seu partit 2-0 contra el Turó Peira, també el Manlleu, que va guanyar 3-2 a l'Unió Vic, i el Viladecans, que va guanyar 2-1 al Rubí. I més bones notícies, perquè a segona FEP el Club Bàsquet Prat ha aconseguit la segona victòria a la Copa d'Espanya, ha guanyat de 3 punts el Benicarló, 66-69, amb una gran actuació de Pau Carreño, que va ser escollit com l'MVP de l'enfrontament, amb un 16 de valoració. El jugador Potaló va aconseguir 16 punts, va agafar també dos rebots i va donar una assistència, va ser el màxim anotador del conjunt pratenc. També destacant les actuacions de Sergi Costa amb 11 punts i també d'Adrià Amavalino amb 13 punts. Ara l'equip disputarà la tercera jornada contra la Bisbal Bàsquet. I també hem tingut partits en vòlei, perquè el Vikings Vòlei Prat ha jugat una mena de triangular, les anomenades lligues catalanes, que les va disputar aquí el Julio Méndez. Aquest cap de setmana passat ha disputat la primera fase amb els següents resultats: una derrota 1-2 contra el Club Vòlei Sant Martí i una victòria 3-0 contra el Club Vòlei Olot. Ara, amb aquests resultats, l'equip passa a disputar la Lliga Bronze, que serà aquest proper cap de setmana també. Es jugarà de manera íntegra el Julio Méndez. Escoltem l'entrenador del Vikings Vòlei Prat, Dani Nevado, parlant ja d'aquesta darrera fase abans d'afrontar l'inici de Lliga.
9: Ho encarem com amb bones sensacions. Treballarem tota aquesta setmana. Ara ja tenim vídeos dels rivals, treballarem en vídeo, que això ens ajuda molt per preparar els partits. Podem enfocar més contra cada rival com jugar i això ens ajudarà a la fase Lliga també a millorar el nostre rendiment individual i col·lectiu.
4: I pel que fa en altres marcadors d'aquest cap de setmana, segona catalana, victòria del Terlenca 2-1 contra l'Espluguen i també victòria del filial del Prat 1-6 contra el Júnior. També tenim més resultats, encara que no han estat tan bones notícies, perquè tenim a la tercera catalana masculina l'empat a 3 del Terlenca B i la derrota del Prat C contra la Fontsanta Fatxó, i també tenim la derrota del Junil 1-4 a casa contra el Cambrils, en partit corresponent al grup 4 de la preferent juvenil. En la primera catalana femenina, això sí, bones notícies, la victòria de la Fundació de l'Associació Esportiva Prat al camp del Nàstic de Tarragona C per 1-7.
3: El temps.
1: I torna ara per l'actualitat meteorològica. Ho fem de la mà de Luismi Pérez. Luismi, bon dia.
10: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà a la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement.
1: I què podem esperar per les pròximes hores a la mar?
10: Una situació dominada per aquests vents variables en funció del tram de costa, però no serà gaire destacable, ni el vent de tramuntana que continuarà al nord de la Costa Brava, ni el vent de sud o sud-oest que tindrem a la resta del litoral. Sí que podem dir que serà una mica més emprenyador aquest vent, més tossut, en el cas de la costa entre el Baix Camp i el Garraf, vent de sud-oest, per tant vent de Garbí, i farà que hi hagi una mica d'ondulació marítima, però no passarem gaire del marejol. Sí que podem advertir de maró, forta maró, ja mar enfora aquesta propera tarda i vespre, i també el dimarts al matí a la Costa Brava, però ja diem, algunes milles mar endins, i després tindrem una miqueta de ressaca marítima també, que el dimarts arribarà fins a la costa barcelonina. Per tant, no és que hi hagi d'haver un gran terrabastall, però sí que la mar estarà més ondulada, una miqueta més picadeta, sempre amb pocs núvols, absència de pluges, i per tant una situació gairebé estiuenca en aquest sentit. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Luismi.

Fins aquí l'informatiu migdia d'avui dilluns 21 de setembre de 2026. Nosaltres tornem a les 5 amb el Prat en 3 minuts. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

Dilluns 21 de setembre, avui amb tot el que ha donat a si el cap de setmana, amb el repàs, òbviament, de la jornada de futbol per als equips catalans des de la primera divisió masculina i la Lliga F, passant per segona divisió, primera, segona i tercera federació, i acabant amb la primera jornada de la Lliga Elite, que es va completar ahir. Però també molt bàsquet, amb l'anàlisi, evidentment, de la final catalana de la Supercopa CB disputada ahir a Badalona, on va guanyar l'equip local, la Penya, contra el Barça. Bàsquet, futbol, però també waterpolo, hoquei herba i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En bàsquet, la penya guanya un títol oficial després de 18 anys.
1: El Joventut va superar ahir a la final de la Supercopa Endesa, que jugava a casa a l'Olímpic de Badalona al Barça, per 101-87. L'MVP va ser un ex-laurana, Nico Laprovittola, que aquest any ha tornat a Badalona i va acabar a la final. Atenció amb aquests números, Martí, 31 punts i 8 triples.
0: Molt destacat, igual que un altre ex-laurana, com és el Ricky Rubio. Triomf i títol, com dèiem, per a la sisa Joventut, un equip més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla, més de l'entrenador, Alexander Sekulic.
1: Doncs aquest cap de setmana ja arrenca la competició ACB amb la primera jornada. Abans, aquest dijous, però, el Barça debuta a Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau contra l'Efes d'Istanbul.
0: En futbol, la primera masculina s'atura pràcticament 3 setmanes amb el Barça líder intractable.
1: Els blaugranes lideren aquesta classificació amb mà de ferro. 21 punts de 21 possibles, 31 gols a favor, 12 dels quals d'un Rafinha de rècord. Atlético de Madrid i Betis són els immediats perseguidors. A 5 punts del conjunt blaugrana i el Madrid ja està a 6, quart classificat. L'altre català, l'Espanyol, 15 amb 7 punts.
0: L'Espanyol, que de fet obrirà la propera jornada, serà el 9 d'octubre, ni més ni menys que contra el Màlaga. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F i el Barça, líder invicte, ja té la mirada posada a l'estrena a la Champions, que serà aquest dimecres mateix, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club.
1: Els altres dos catalans a la Lliga F, el Badalona, a la zona alta, quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf del curs. Maneta al Madrid Club de Futbol Femení, 5-1.
0: Que fins ara ho havia guanyat tot, el Madrid Club de Futbol Femení. I a la segona divisió masculina i nova victòria de la nova Creu Alta del Centre Esport Sabadell.
1: Els vallesans van superar per 3-1 a un equip que l'any passat estava a primera, que és un dels candidats a priori a lluitar per l'ascens, l'Oviedo. Els gols de Gastón Vallès, Òscar Sanz i Àngel Baena van fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre l'Asturià, pel qual va marcar el català Stanis Padrola.
0: A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va caure per 5-3 al camp del filial Atlètic de Madrid i només ha sumat un punt dels primers 6 possibles. A segona federació femenina, l'Espanyol B és líder en solitari després de guanyar el Samper per 4-1 i suma així 3 victòries en 3 partits. També hi ha el Barça C, va empatar 2 contra el Saragossa. Dissabte l'AEM va debutar a casa amb una golejada per 4-0 sobre el Múrcia, que situa les lleidatanes a la zona alta de la taula. I l'Europa es va refer de la sanció per alineació indeguda a la primera jornada amb una victòria 3-1 sobre un dels grans favorits de l'ascens, l'Ona Sant Adrià, un Europa al conjunt graciec que sumava el primer triomf de la temporada.
0: A la primera federació masculina, primera derrota ahir del Nàstic.
1: I contundent, Martí, al camp de l'Alcorcón, 3-0 i amb els 3 gols encaixats els primers 26 minuts de partit. Dissabte l'Europa va perdre en polèmica arbitral 2-1 a Múrcia. Guanyava 0-1 al minut 90, encaixa l'empat i el 100 de penal molt discutit. Els graciens sumen només un punt de 12 possibles. Demà, el dimecres, volíem dir, Sant Andreu jugarà partit que es recupera d'aquesta jornada a Can d'Aragó contra el Madrid-Castilla, serà a les 9 del vespre.
0: El filial del Real Madrid a la segona federació masculina, Barça Atlètic i Terrassa continuen imbatuts.
1: Tots dos van guanyar ahir fora de casa i per la mínima. El filial blaugrana es va imposar al Barbastre amb un gol de Landry, mentre l'equip agarem va superar l'Arnedo amb gol de Max Marcet. Empat a 2 del Girona B a Logronya. A Logronya, volíem dir, primera derrota del Manresa 2-1 a Tudela i també han caigut per primera vegada aquest curs l'Olot 1-2 amb l'Utebo i l'Espanyol B 2-1 al camp del Penyesport. En canvi, el Reus Redis va sumar ahir la primera victòria, 1-0 contra el Nàixerà.
0: El Terrassa, per cert, que ja coneix, ho ha sabut avui, el seu rival per als quarts de final de la Copa Federació.
1: Doncs sí, sorteig matinal a Madrid amb els agarencs que jugaran el passi a semifinals, que també implicaria participació a la primera ronda de la Copa del Rei, i ho faran al camp del Sestao, al municipal de les Llanes, dimecres 30 de setembre.
0: I a la tercera federació masculina, la Monta suma el 3-3 i continua líder del grup 3, del grup 5, volíem dir.
1: Disculpa, Martí, l'equip de Nou Barris va guanyar la Fundació Grama per 1-0 i suma 9-9. A la jornada destaca també la primera victòria d'un dels favorits al títol i a l'ascens, al Badalona 0-2, a Vilassar de Mar. També resultats d'ahir, Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlético Moncada 1 i en el derbi lleidatà triomf per la mínima, l'Atlètic Lleida 10-0 contra el Mollerussa.
0: En waterpolo el Sabadell tornarà a jugar a la Champions masculina.
1: L'equip d'Albert Espanyol ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia després de guanyar ahir el conjunt anfitrió, l'Apolo Georgià, per un contundent 12-22 i dissabte el Budva de Montenegro 20-12. Divendres, això sí, va caure en derrota en el debut contra el Brescia italià, que també ha aconseguit bitllet per la Champions.
0: Tindrem, per tant, dos equips catalans en aquesta Champions masculina, el Sabadell i el vigent campió, el Barceloneta.
1: Doncs tots dos han conegut avui mateix els rivals que tindran a la fase de grups. El Sabadell ha quedat enquadrat al grup A, Olympiacos grec, Hannover alemany i Jadra Necek Novi Montenegrí. El Barceloneta, grup C, tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd Serbi.
0: I en categoria femenina també en waterpolo, la Solim Mataró va aconseguir ahir revalidar el títol de Copa Catalunya.
1: Les mataronies van superar amb una final molt igualada a l'Estrapul Sabadell 11-9 en el partit pel tercer lloc. Triomf del Terrassa, 14-10 contra el Catalunya.
0: A la selecció espanyola d'handbol, en cadira de rodes, per cert, s'ha proclamat, ho va fer ahir, campiona del món a Granollers.
1: El convidat estatal amb un català, el jugador del Palau Tordera, Òscar Pérez, va superar a la final al Japó per un 7-2 en aquesta final disputada a la capital vallesana. Portugal va completar el podi guanyant Xile en el partit pel tercer lloc.
0: En hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat, en femenina com masculina.
1: La selecció catalana femenina va aixecar ahir la final després de remuntar un 0-2 en contra. Gols de Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. A la final masculina, triomf per 2-1, també sobre Portugal, amb un doblet de Xavi Aragonès. La competició s'ha disputat al pavelló de Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
0: Amb motor, mal dia ahir per a Marc Márquez, el Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: Doncs sí, perquè el Cerverí va ser cinquè a la cursa llarga i perd el lideratge de la general en favor del madrilen Jorge Martín, que va ser segon per darrere murcià Pedro Acosta, que va sumar la seva primera victòria en categoria reina. Pol Espargaró, que va disputar el seu Gran Premi 300 des que va arribar al Mundial, va finalitzar en 16a plaça, mentre que Alex Rins va acabar en 19è. Alex Márquez va anar malament des de l'inici i va caure 13 voltes al final quan ocupava precisament la 13a posició. Un joc de malestrugança, aquest número, no, Martí?
0: Exacte, el 12-1, que deien. Tot plegat acabem això amb un diumenge amb 3 títols mundials per al motor català.
1: Sí, ens expliquem. En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2, i la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, va guanyar el seu primer títol mundial i posant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, Legaré

0: Dilluns 21 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè la primera divisió masculina, ho hem anat explicant, s'atura durant pràcticament 3 setmanes pels compromisos de seleccions i hem de repassar com arriba la competició després de 7 jornades aquesta aturada amb el Barça imparable, líder invicte amb 21 punts de 21 possibles, en solitari, amb un Rafinha estel·lar amb 12 gols, gairebé 2 de mitjana per partit, 31 en total n'ha fet el Barça en 7 partits. Atlètic de Madrid i Betis són els immediats perseguidors, a 5 punts el conjunt blaugrana i el Madrid és quart a 6 punts ja. L'altre català, l'Espanyol, és 15 amb 7 punts. En categoria femenina no s'atura la competició a la Lliga F. El Barça, que és líder invicte, ja té la mirada posada en l'estrena a la Champions. Aquesta mateixa setmana, aquest dimecres, el Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Els altres dos catalans de la Lliga F, el Badalona està a la zona alta, quart amb 7 punts de 12. L'Espanyol va sumar dissabte el primer triomf amb una maneta contra el Madrid Club de Futbol Femení, 5-1. I a la segona divisió masculina, ahir nova victòria a la nova Creu Alta del Centre d'Esport Sabadell, que va superar 3-1 a un equip en principi candidat a lluitar per l'ascens, com és l'Oviedo. Gols de Gastón Valles, Òscar Sanz i Ángel Baena per donar una gran victòria, fer efectiva la superioritat del conjunt arlequinat sobre un conjunt asturià pel qual havia marcat el català Stanis Pedrola. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Per mi aquests partits són els més especials perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre 2 trets al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu i un cop més la nova Creu Alta fent màgia, doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió, amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor.
0: La segona divisió no s'atura, malgrat els compromisos de seleccions, que afectaran, per exemple, equips com el Girona, que també ha guanyat aquest cap de setmana 1-2, dissabte ho va fer a Cádiz, i perdrà entre 4 i 5 jugadors pels dos propers partits. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Vladislav Benat i de Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
3: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps i això està en la nostra millora.
2: Amb aquesta victòria el Girona suma 10 punts i acaba la jornada en 8a posició a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi a 9:15, això sí, condicionats per les baixes de l'aturada de seleccions.
0: Gràcies, Pau. Més futbol. Tornant a la categoria femenina, la primera federació. Ahir derrota del filial del Barça 5-3 contra el filial de l'Atlètic de Madrid. I a la primera federació masculina, i s'ha de perdre l'Europa, que només ha sumat un punt després de 4 jornades, amb derrota polèmica, això sí, a Múrcia, i també va caure clarament el Nàstic, en aquest cas 3-0 al Corcón. Els tarragonins queden 6ens amb 7 punts de 12. L'Europa, com dèiem, n'ha sumat un punt i es troba a la part baixa. I el Sant Andreu 3. El conjunt quadribarrat jugarà aquest dimecres a Can Dragó contra el Real Madrid Castilla, el partit corresponent a aquesta quarta jornada. Una categoria per sota la segona federació masculina i victòries per la mínima fora de casa tots dos del Terrassa i del Barça Atlètic, els dos millors catalans, segon i tercer respectivament, amb 7 punts a 2 del filial d'Osasuna, que és el líder en solitari. El filial blaugrana va guanyar per idèntic resultat a Barbastre, amb gol de l'Andri Ferrer, mentre que el conjunt agarenc, com dèiem, 0-1, va superar l'Arnedo, un gol de penal de Max Mercet. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
4: Nova victòria del Terrassa Futbol Club al camp de l'Arnedo. El conjunt d'Oriol Alsina continua invicte, sumat 7 dels 9 punts possibles i no ha encaixat cap gol en els 270 minuts que ha disputat. També podem sumar els 240 en els dos partits de Copa Federació. Per tant, en aquests 5 partits oficials, el Terrassa encara no ha encaixat cap gol. Max Mercet transformava un penal a la primera meitat i a partir d'aquí, era el minut 19, el Terrassa ha hagut de suar de valent, sobretot a la segona part, on el conjunt agarenc no ha fet la seva millor imatge. Oriol Alsina és entrenador del Terrassa.
5: La veritat és que crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem nascut a sentenciar el partit.

0: que hem generat 4 o 5 ocasions de gol molt i molt clares i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar, la segona part encara està més complicat perquè s'ha anat aixecant, i ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les ocasions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns saques de banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Crec que ens hem adaptat molt bé altra vegada en un camp molt difícil de jugar. Crec que hem competit molt bé. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana.
1: I a l'espera de saber qui serà el rival en aquesta Copa Federació, el Terrassa visita el proper cap de setmana, dissabte, 17:45 de la tarda, a l'Ebro.
2: Gràcies, Miqui. De fet, fa una estona hem sabut que el Sestao River serà el rival del Terrassa en aquestes quarts de final de la Copa Federació, una eliminatòria que jugarà precisament a Terres Basques, al municipal de Les Llanes, i que en cas de victòria el Terrassa, a banda de classificar-se per les semifinals d'aquesta Copa Federació, també obtindria el bitllet per a la primera ronda de la Copa del Rei. Més resultats d'ahir d'aquests equips catalans, d'aquest grup 2 de segona federació masculina, empat a 2 del Girona B al camp de la Sociedad Deportiva Logroñés, el filial gironí que es queda 7è amb 4 punts, primera derrota del curt al Manresa, 2-1 al camp del Tudelano. Els vegencs són cinquens amb 6 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Els vegencs els va penalitzar una fluixa primera part en què el local Aleieto va signar un doblet en tan sols 5 minuts. El navarrès va batre Pulidor, primer amb un xut creuat i després rematant de cap a la sortida d'un córner per situar el 2-0 abans del descans. El guió del partit va canviar radicalment a l'inici de la segona part quan l'expulsió d'un defensor local per una falta sobre Santi Guzmán va deixar el Tudelano amb 10 homes. Amb superioritat numèrica, el Manresa va agafar el domini absolut del joc i va tancar el rival a la seva àrea. El premi a la insistència va arribar al temps afegit quan Ángel Vera va retallar distàncies rematant amb el genoll una centrada d'Iglesias. 2 minuts després, Òscar Gómez va tenir l'empat a les seves botes, però el porter local va blocar la pilota sobre la línia per certificar el triomf navarrès. Sergi Trullàs és l'entrenador del Centre d'Esports Manresa.
4: Bé, bueno, sabíem que veníem un camp molt, molt complicat, com és el del Tudelano, i bueno, ens ha costat molt adaptar-nos al seu context. Avui hem intentat, hem canviat diferents coses. La segona part sí que hem sortit molt més endollats, ells s'han quedat amb 10. S'ha costat molt treballar aquesta circumstància, l'intentar fer-los anar de costat a costat, generar situacions de perill. Ho hem intentat, però bueno, no ha sigut suficient. Això és la segona ref.
3: Ara els vegencs són cinquens a la classificació amb 6 punts. El Manresa buscarà retrobar-se amb la victòria aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi del Congost. Ho farà contra el filial de la Unió Deportiva Logroñés.
2: Gràcies, Jordi. En canvi, en el partit que tancava la jornada i el Reus Reis va sumar la primera victòria del curs, 1-0 contra el Nàixera. Anem cap a la tercera federació masculina i es va completar la tercera jornada amb una nova victòria de la Muntanyesa, que continua líder invicte amb 9-9, ahir 1-0 sobre la Fundació Grama. També hi Cerdanyola 1, l'Escala 0, Sant Cristóbal 2, Sant Juan Atlètic Moncada 1, Vilassar de Mar 0, Badalona 2, i en el derbi lleidatà triomf per la mínima de l'Atlètic Lleida, 1-0 contra el Mollerussa. D'altra banda, el dissabte també van tenir un Tona 1, Poble de Mafumet 3, l'empat a 3 entre Martinenc i Europa B, i dos empats més. Primer a un entre Vilanova i Peralada i sense vols acabar el duel entre Cornellà i Hospitalet, que encara arrossega conseqüències pels incidents que van tenir lloc a la graderia. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
5: Tot i que el Cornellà va començar dominant una primera part en què l'Hospi va haver de treballar de valent, els riberencs van saber resistir i a poc van guanyar confiança. Després del descans, el partit va canviar el guió i l'Hospi va fer un pas endavant. Els de Raúl Page fins i tot van disposar d'alguna ocasió clara per endur-se els 3 punts, però el marcador ja no es va moure. Amb aquest empat, al CE, l'Hospitalet suma 5 punts de 9 possibles en un inici de temporada exigent. Raúl Page és l'entrenador del Centre d'Esports L'Hospitalet.
6: Penso que la nostra segona part ha sido mejor que la de ellos en la primera. Básicamente porque hemos estado más en su campo, porque hemos tenido 3 ocasiones muy claras, la de Rullera, de Bafo, de la de Rubén Henry para ganar el partido y bueno, al final pues bueno, te vas a casa con un punto, ¿de acuerdo? Evidentemente fuera de casa contra un equipo de tal magnitud donde creo que hemos demostrado los dos equipos claramente el potencial que tenemos y a lo que vamos a luchar toda la temporada y sobre todo pues muy feliz pues tanto por los cambios, por la gente que no ha jugado, que ha sumado y sobre todo por la imagen que hemos dado de equipo muy grande en todos los sentidos, ¿no?
5: Pel que fa a l'apartat fora de l'esportiu, el partit va acabar amb incidents a les graderies. Després d'un avís perquè els aficionats de l'Hospi es mantinguessin als seus seients, es va produir una baralla entre seguidors dels dos equips.
2: Gràcies, Pasqual. Finalment, aquest cap de setmana ha començat la Lliga Elite i ho va fer amb una primera jornada en què destacava, ho hem anat parlant la setmana passada, el derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que es va poder seguir a l'Enjoc TV i a la xarxa Més, i que va innovar la Cebre. 5 gols, 3-2 per als manlleuencs. Ràdio Vic, Pep Portet.
7: L'agrupació esportiva i cultural Manlleu es va imposar ahir per 3-2 a la Unió Esportiva Vic en el derbi usonenc que encetava la temporada a la Lliga Elite amb les càmeres de la xarxa més en directe. El partit va tenir clar color biguetà al primer temps, que no es va traduir en el marcador. El porter manlleuenc Charlie va trobar un penal a Nil Garrido als 35 minuts, però no va poder aturar un xut de Manel Martínez poc després. Tot i això, els locals, amb més de 1.600 persones al municipal, van empatar el límit del descans amb un cop de cap de Baba. La segona meitat va ser clarament local, amb més pressió, empenta i oportunitats, i amb un clar protagonista, el jove Guillem Ferrés. En només 5 minuts, del 54 al 59, Ferrés va marcar 2 gols per posar un 3-1 que semblava sentenciar el maig. La reacció dels de Ramon Carrascal va arribar ja en el descompte, amb un gol de Manel Martínez que posava el 3-2 definitiu. Marc Prat, entrenador del Manlleu, s'estrenava el primer equip per la porta gran.
8: La veritat és que poder debutar en un derbi i a més fer-ho amb victòria és un somni, no? És una cosa increïble. En primer lloc, agrair el suport de l'afició, perquè sense ells no haguéssim pogut guanyar el partit. Ens van ajudar moltíssim, ens van empènyer cap a la victòria. En segon lloc, agrair el treball dels jugadors, es van buidar. I per últim, abans d'acabar, m'agradaria agrair la confiança de la Junta, perquè al final poder guanyar aquest partit és tornar a una part de la confiança que vam mostrar el juny.
7: Primer partit de la temporada i primers 3 punts pel Manlleu, mentre el Vic, amb treball per fer encara, haurà d'esperar la propera jornada per començar a sumar.
2: Gràcies, Pep. En bàsquet, la penya va fer història ahir en guanyar el seu primer títol en 18 anys i ho va fer guanyant la final de la Supercopa CB, que es disputava precisament a l'Olímpic de Badalona contra el Barça, 101-87. Un partit en què el conjunt verd i negre va anar per davant en tot moment i en què l'MVP va ser un ex-blaugrana com Nicola Provitola, que en el seu retorn a Badalona, com a local, va fer 31 punts amb 8 triples. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
9: Bon dia. La Sisa Joventut es va proclamar campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça per 101-87 en un derbi català trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona, ple a vessar amb més de 12.000 espectadors, va empènyer l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás La Provitola va tornar a ser el millor jugador del partit amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Així ho va viure l'argentí.
10: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho. Y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como... Esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
9: Precisament va ser un jove, Ricky Rubio, que aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final. Així ens ho explicava.
11: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
9: La Sisa Joventut va arribar als últims 10 minuts amb només 3 punts d'avantatge. En un darrer quart d'infart, l'empenta de l'afició de Badalona i la serenó en els moments decisius van permetre a la penya segellar un triomf èpic que va posar fi a la maledicció de l'anfitrió. Amb aquesta victòria històrica a casa, el Club Verd i Negre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials des de la Copa del Rei del 2008 i es torna a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició. Va ser l'any 1986.
2: Gràcies, Ramon. Triomf títol, com deien, per a la Sisa Joventut, un equip molt més fet que el Barça, que ha renovat pràcticament tota la plantilla i, a més de l'entrenador, Alexander Sekulic, i que es queda, per tant, sense Supercopa després de superar el València a semifinals dissabte i d'haver guanyat, recordem, fa just una setmana la Lliga Catalana. En parlava un ex verd i negre, ara un dels capitans del Barça, Joel Parra.
12: Si aporto més o menys individualment, a mi personalment m'és igual. Jo el que vull és ajudar l'equip a guanyar i de moment doncs, no ho estic aconseguint, així que ja et dic, a seguir treballar i a seguir apretant el cul. Jodidos por la derrota, jodidos por perder una final, però el que he dicho, que esto no para, que el jueves tenemos un partido ya de Euroliga contra EFES, un gran equipo, luego nos vamos a Dubai, luego nos vamos a Coruña, bueno, muchos partidos, hay tanto calendario que ya ni lo sé, pero que esto no para y que tenemos que estar preparados porque un día estará uno, otro día estará otro, pero tenemos que estar todos y tenemos que aportar el nuestro 100% para que sea una temporada especial.
2: El cap de setmana vinent ja arrenca la competició a CB en la primera jornada. Abans, aquest dijous, el Barça debutarà a l'Eurolliga masculina amb el primer partit al Palau Blaugrana contra l'EFES Istanbul. I en waterpolo, un parell de punts. En categoria masculina, el Club Natació Sabadell ha superat aquest cap de setmana la fase prèvia de la Champions masculina i tornarà a jugar a la màxima competició continental. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
13: Bon dia. L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herzegnovi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser botxí del club el curs passat. Tot plegat després de tancar ahir la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí, 20-12, i l'Apollo georgià, 22-12, l'anfitrió d'aquesta fase prèvia. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
14: Objetivo conseguido, creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin, y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos. Es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar una Champions.
13: A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
2: Gràcies, Pau. Tindrem dos catalans, per tant, en aquesta Champions masculina, a banda del Sabadell, el vigent campió, el Barceloneta, que està enquadrat al grup C, i tindrà dos equips croats, el Mladost i el Jadran Split, a més del Novi Beograd Serbi. I abans d'acabar, un apunt d'hoquei i herba. Aquest cap de setmana han arrencat les lligues a la divisió honor femenina i masculina. Bon inici del júnior de Sant Cugat, tant masculí com femení, que de fet venen tots dos de guanyar els campionats absoluts de Catalunya. El femení, de fet, va tornar a superar l'Egara ahir, com a la setmana passada, en aquest cas 4-1. Cugat Media, Joan García, bon dia.
15: Molt bon dia, Martí. El júnior femení ha iniciat la nova era amb Jorge davant de la banqueta i ho ha fet amb victòria convincent per 4-1 davant l'Egara, un partit plàcid per l'equip blau i negre, amb gols de Blanca Òrsula, Laia Vidosa, Mariona Serraima i Tere Lima. Pel bàndol agarenc va intentar retallar diferències amb l'únic gol de penal córner, en aquest cas d'Anna Borràs. Moment d'escoltar el tècnic de l'equip, Jorge Davans.
16: Una gran primera parte, la segunda parte nos dejamos ir, jugamos no todo lo bien que quisiéramos, pero al final, bueno, mantuvimos el resultado. Hay noticias positivas, metimos dos goles de córner hoy día, lo cual es bueno. Hay debut de muchas jugadoras, estamos jugando con muchas chicas muy, muy jóvenes que también son su primera arma en División de Honor, así que contento con los tres puntos.
15: Proper partit aquest diumenge al camp del Club Deportiu Terrassa.
2: Gràcies, Joan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren que, malgrat que no tingui cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
0: És dilluns 21 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València. Sònia Kerr.
3: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició d'aforat.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas. Pero en mi opinión, la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justícia en el que se descarta por completo mi responsabilidad.
0: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
0: El Congrés dels Diputats homenatjarà Pau Casals coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
3: Serà la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i serà amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement.
0: En cultura, el Teatre Lliure commemora 50 anys d'història amb una exposició al Palau Robert.
3: Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria de la institució.
0: Els esports, Anna Freixa, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
5: El de la Supercopa ACB ho va fer guanyant el Barça per 101 a 87 en una gran final que es va viure a Badalona. Gran actuació, precisament, d'un ex del Barça, Nico Laprovittola, amb 31 punts.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Ha començat aquesta setmana de transició entre l'estiu i la tardor astronòmiques, però déu-n'hi-do les temperatures que ens esperen tant aquesta tarda com demà la tarda i gran part d'aquesta setmana. Res a veure amb uns valors habituals per finals de setembre. De fet, les immediates hores passarem molta calor en alguns indrets de Girona, sobretot l'interior de l'Alt Empordà, també la banda més interior de la Ribera d'Ebre o cap al sud del Segrià. En aquests tres indrets tindrem temperatures voltant els 35 graus de màxima a l'ombra, però és que hi haurà gran part del país aquestes immediates hores que també es mouran entre els 29 i els 33 o 34 graus, fins i tot a les valls del Pirineu. Una situació d'escàndol amb aquesta temperatura elevada que continuarà, com dèiem, els propers dies i sempre amb molt pocs núvols. Els únics que s'hi veuran seran els que tenim a hores d'ara, que el que fan és emblanquinar i decorar el cel, simplement. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta més el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè 7 de cada 10 afectades són dones. L'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
3: Els especialistes asseguren, però, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que, de moment, no té cura.
0: Avui és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
2: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
7: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer: la pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa dos.
8: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
7: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
0: Una malaltia que, tal com just sentíem ara mateix, cada any va en augment i que té un gran impacte en l'entorn directe. A banda dels malalts, els fills i sobretot les filles solen ser els altres grans damnificats. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
9: Darrere les xifres, però, hi ha històries personals, com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim el seu testimoni.
10: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
9: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva. Tot i la bestialitat, l'Alzheimer ens ensenya que la vida és efímera, conclou.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara al Congrés dels Diputats. Aquest matí, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què, recordem, van morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo per la seva condició de forat. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta. El auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales. Y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: No deixem la política ni tampoc els tribunals, perquè avui tenim importants novetats. La primera, Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, que anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
3: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez, dona del president espanyol, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada gairebé fa dos anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Límpies. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: I en un altre dels casos que afecten el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Serà el pròxim 30 de novembre.
3: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Fèlix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives com cada dilluns. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots els líders del PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
13: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir, doncs, el lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après, doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Jo aquí no m'hi fico amb quins poden ser i amb quins no poden ser. I, per últim, també dir-li que, malauradament, a Espanya l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos és atacar a qui està governant i per aquest motiu, doncs, la corrupció és sistèmica.
12: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
14: També fem, doncs, el que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, però i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
12: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encara la crisi educativa. Ho ha explicat en finalitzar la reunió amb la consellera d'Educació, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada al sistema educatiu de la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó per definir les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa i es faci de manera serena, constructiva, per sumar i no dividir.
16: El president, doncs, ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment, doncs, la importància que també té la implicació del món local, també, evidentment, de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
15: Entre les prioritats a tractar, la consellera ha apuntat l'educació inclusiva, la formació i carrera docent, el debat sobre com reforçar els aprenentatges dels alumnes, l'autonomia de centres o l'utilització de les noves tecnologies a les aules. El Consell d'Educació crearà 5 o 6 comissions que treballarà cada tema i preveuen tenir les primeres conclusions cap al mes d'abril.
0: El govern espanyol posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per tal de regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i també més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social, segons ha dit el president de l'executiu, Pedro Sánchez, amb tots els sectors implicats.
3: Aquest mes d'octubre l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
17: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
3: En ensenyament, s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a utilitzar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la gigafactoria de Móra de la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, volíem dir, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: Doncs encara més iniciatives. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per tal de rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita que ha fet a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bon dia.
18: Bon dia, així és. L'objectiu d'aquest pla és actuar sobretot en nuclis antics i zones amb un parc d'habitatge més envellit, però també facilitar la rehabilitació als municipis rurals. El programa vol mobilitzar habitatges buits o infrautilitzats, millorant l'habitabilitat i alhora ampliar el parc públic. La proposta també preveu donar suport a les comunitats de propietaris, reduint les barreres administratives, tècniques i econòmiques que sovint dificulten que les obres de rehabilitació acabin executant-se. Segons el govern, el parc d'habitatges català està molt envellit. Una part important dels edificis es van construir abans de l'any 1980. Per això, el programa Regenera planteja una intervenció que no es limita a construir habitatge nou, sinó que busca recuperar el que ja existeix i transformar els entorns on es concentra més vulnerabilitat. En total, el programa s'articula en 6 línies de treball i busca combinar rehabilitació, adquisició d'habitatges i acompanyament a la ciutadania per facilitar l'accés a un habitatge assequible i en bones condicions.
0: Gràcies, Andrea Martínez, des d'Esplugues Televisió. És un quart de tres, ens fem ressò ara d'una denúncia que ens arriba d'entitats i veïns a l'Hospitalet de Llobregat. S'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen que es depurin responsabilitats.
3: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el pròxim 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i, finalment, el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
20: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Després d'un dels estius més càlids registrats, amb un Mediterrani extraordinàriament calent i amb l'aparició d'un superniño, fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric, la mirada està ara posada en la tardor, que tot just comença.
3: Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems, però també recorden que la meteorologia té un component d'incertesa que sovint costa d'explicar a la ciutadania. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, que és cap de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
21: A hores d'ara ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia força notable de la precipitació prevista i alerta amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent.
0: La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria en les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Així ho afirma, o ha dit en aquesta casa, a la xarxa, l'ambientòloga i experta en canvi climàtic, Anna Pérez Català. Per l'experta des de Brussel·les, es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions de CO2 no estaria en la línia del que marca la Unió Europea.
3: Pérez Català ha afegit que l'ampliació de l'aeroport del Prat afectaria més àmbits que no pas el del medi ambient.
22: Està clar que segur que pesa i, a més, a part de pesar a Europa, també ens pesa a nosaltres, no? I per això els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots formen un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotund a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I repassem altres notícies d'avui. Detingut un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
3: Els fets han passat a 8:45 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'han vestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
3: La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir 3 persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
0: I ara hem de passar per Madrid. En Congrés pel Congrés dels Diputats, que aquesta tarda homenatjarà Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ho farà amb la figura del músic català, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Allà hi tenim a Madrid. A Madrid tenim la Carme de Fez. Molt bon dia, Carme.
2: Bon dia, Marta. Doncs en efecte estem instal·lats ja al Congrés dels Diputats, on l'acte començarà a les 6 de la tarda. La tria de Casals per commemorar aquest dia no és casual, perquè a més de ser un músic extraordinari va posar el seu prestigi al servei de la pau, la llibertat i els drets humans. Va plantar cara al règim de Franco i a l'Alemanya nazi i va treballar per ajudar els damnificats de les guerres, reivindicant sempre el seu profund catalanisme. El mestre de cerimònia serà l'Anna Belén i el d'aquí Gabilondo, que amb una forma de diàleg repassaran tot el llegat artístic i també humanitari del mestre. I també s'hi escoltarà la seva veu, la veu de Casals, a través dels discursos que va pronunciar a l'ONU, concretament el del 1958. Però, com estem sentint, serà sobretot la música la protagonista de l'acte. S'interpretaran peces del seu repertori, com la que sentim ara, el cant dels ocells. El més especial de tot és que les notes sortiran del violoncel que ara mateix també estan sentint, que pertanyia a Casals, un Gottfreiler Bergonzi construït el 1733. Hi haurà una àmplia representació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde del Vendrell, la Fundació Pau Casals. Això sí, aquest matí el grup Junts per Catalunya ha anunciat que no assistirà per entendre que s'ha omès el seu compromís amb el catalanisme i que s'està descontextualitzant la seva figura. En tot cas, l'homenatge s'emmarca en el programa oficial Casals 150, que està impulsat per la Fundació i la Generalitat i el govern espanyol. A més, li ha atorgat la consideració d'esdeveniment excepcional d'interès públic. Us ho explicarem tot plegat.
0: Gràcies, Carme de Fet, des de Madrid. I encara una cita més al Palau Robert, que ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Ho fa amb l'exposició Un Teatre Lliure. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
6: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
5: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia de l'Anyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del lliure.
23: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps. Però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veureu ara és d'alguna manera la presència d'aquests fantasmes.
5: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte parlen amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic. Tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.
0: I arriben els esports. Amb Anna Freixa. Bon dia, Anna. 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol.
24: Bon dia, Marta. Sí, la Supercopa ACB davant el Barça i davant la seva afició a Badalona. La penya va imposar-se a la final als Blaugrana per 101-87 i amb un Nico Laprovittola estel·lar davant el seu exequip amb un 28 de valoració i 31 punts. Escoltem l'argentí.
25: Fue una fiesta todo el fin de semana.
1: No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
24: La darrera vegada que la penya va aconseguir un títol, fa 18 anys, el va alçar un jove Ricky Rubio, que ahir el tornava a aixecar.
7: Viure això és màgic. Espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet. És un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
24: En waterpolo, el Mataró va revalidar ahir el títol de Copa Catalunya Femenina i en suma 4. A la final va superar l'Astra el Pulse Sabadell 11-9. Oriol Debat, Mataró Ràdio.
8: El Mataró ha començat guanyant, però després ha estat el Sabadell qui ha colpejat i s'ha arribat a situar 3 gols per sobre en l'electrònic. Una distància, però, que l'equip local, entrenat per Dani Ballar, ja ha retallat abans de la mitja part, on s'ha arribat 3-5. La igualtat s'ha mantingut fins a finals també del tercer quart, que ha acabat 7-7. La tònica ha continuat en l'últim període, apareixia Van de Kratz pel Sabadell amb 2 dianes, però 2 gols també marca de la casa de Queralt Anton i Tili Kerns per l'assolit Mataró mantenien la igualtat una altra vegada.
9: Molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant, ha sigut molt complicat al principi, s'han fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot.
8: I a 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una superioritat numèrica i en la següent jugada, Jewel Romer marcava pel Mataró. Era el 10-9, a 26 segons de l'acabament, Mireia Guiral s'encarregava de marcar el definitiu 11-9.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

M'he deixat mig rinyon aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com que no espera resposta.
1: Com que no espera resposta.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui sap el que diu.
1: Com...

0: Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. Y como siempre, muy bien acompañada de Santi Vilchez. ¿Qué tal, Santi?
1: Hola, Mercé. Pues muy bien, muy feliz de estar de nuevo aquí con todos vosotros y contigo en esta nueva temporada.
0: Pues sí, y también saludamos a Eli en el control de so. ¿Qué tal?
2: ¡Oli!
0: Recordeu que també podeu escoltar Scènic Magazine en directe a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcast. Iniciem nova temporada amb l'agenda cultural del Prat, l'agenda de Barcelona, recomanacions culturals d'Scènic i també les nostres seccions habituals. Comencem a Scènic Magazine.

I com sempre comencem parlant de l'agenda cultural de la nostra ciutat, i és que estem de festa major, ja pràcticament tenim les festes d'aquí de la nostra ciutat, i és que des del dilluns dia 21 fins al diumenge 27 de setembre, aquesta setmana la ciutat ja viu l'ambient de festa major. La celebració oficial serà del 25 al 28 de setembre, amb cultura popular, música, circ, activitats familiars i propostes de les entitats pretenques. També tenim la Fira de la Festa Major, que serà el dia 24 de setembre, de 17 a 24 hores a la Ronda Sud. La fira obre un dia abans de l'inici oficial de la Festa Major amb atraccions i casetes per començar a gaudir de l'ambient més festiu. També tenim el toc d'inici, cercavila, pregó i esclat de la Festa Major, que serà el divendres 25 de setembre a la plaça de la Vila i als carrers del centre. Els gegants Rutllà i Griselda, els tres trons i la cercavila d'inici donaran pas a l'esclat de la Festa Major. La pregonera d'enguany serà l'artista pretenca Cristina Van Van i la jornada acabarà amb els focs d'inici. També tenim música, concerts i música per tota la ciutat, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 al Fondo d'en Peixo, a la zona jove de l'estació i al centre esportiu Julio Méndez. Tres grans escenaris concentraran bona part de la música de la Festa Major, amb propostes com Filles de Cassandra, Vera Fauna, La Rauxa, Mamaduixa, La Cabra Mecànica, Ava de New Experience, Estopaus i Hotel Cochambre, a més del talent local. I pels amants del circ tenim circ familiar, cultura popular i activitats per tothom. Quan serà? Doncs el dissabte 26 i diumenge 27 de setembre, per places i diferents espais de la ciutat. El circuit familiar de circ omplirà diverses places d'acrobàcies, d'humor i música. També hi haurà castells, diables, gegants, capgrossos, sardanes, activitats esportives i propostes de les entitats. Diumenge de gegants, sardanes i correfoc infantil, que serà el diumenge dia 27 de setembre, a la plaça de la Vila i diferents espais també d'aquí del Prat. La trobada gegantera, la ballada de sardanes, el correfoc infantil, la trobada de gegantons, concerts, tallers i activitats familiars protagonitzen una jornada intensa de festa major. Teniu tota la informació a la web d'aquí del Prat, que en consultant tota l'agenda de la festa major d'aquí de la nostra ciutat. I seguim parlant de cultura, ara ja marxem a la secció cultural de Santi Vilchez.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer, y por eso el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària amb ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia. Ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101-87.
4: Molt bona tarda, Anna i equip. Ja em perdonareu, però estaré uns dies sense visitar Rambla 54, perquè estic de ressaca musical. He fet una immersió musical al Mercat de Música Viva de Vic. Des de la xarxa varen poder viure en directe totes les actuacions de la Plaça Major. Divendres i dissabte ens hi van acompanyar Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa, Lia Kali, Kera Laoz, Ginestà, Bayuca i diumenge. Ai, diumenge, Anna, la cirereta del pastís, amb l'astre intercomarcal Quimi Portet, el creador de la sintonia del programa. La Plaça Major plena de gom a gom, la gent entregada des del minut zero i un Quimi acompanyat de la seva banda que ho va donar tot i més a casa seva. El tret de sortida va ser amb Montserrat, que ja va enllaçar amb la nostra sintonia, la Rambla. Quin gust tant escoltar en directe la Rambla amb tot el públic cantant-la. Com podeu veure, estic de bona ressaca musical i avui passejaré per la Rambla.
5: Ivan, quina enveja, no, la Gisela?
6: Francament, sí.
5: Ei, que quan estaven en directe, en ple concert del Quimi Portet, em va enviar un àudio d'aquest moment que diu, del moment públic, i és brutal. El posem?
6: Som-hi.
5: Definitivament, com va dir el mateix Quimi Portet des de l'escenari del Mercat de Música Viva de Vic, és una cançó boníssima. Quina sort que tenim.
7: Hola, doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: Imagineu-vos la Catalunya de mitjans del segle XIX. Encara no hi havia cotxes ni motos i la bicicleta tot just començarà a fer-se un lloc unes dècades més tard. Per moure's d'un poble a un altre, els carruatges i els animals de tir eren els grans protagonistes. I entre aquests vehicles n'hi havia un que destacava especialment, la tartana. Un carruatge de dues rodes amb una coberta de lona o tendal i habitualment tancat per darrere amb una porta. La seva funció, transportar persones i també petites càrregues. Ho explica Jordi Gili, d'Amics del Prat.
1: En definitiva, no és res més que un carret, un carro petit, generalment per un animal doncs, també més petit que un típic cavall de tiro, amb uns seients generalment a banda i banda i amb una vela. I aleshores, a partir d'aquí, n'hi havien de més senzilles. Aquí, per exemple, hi havia la tartana de Can Bonic, que era una tartana molt maca. Era una tartana que la part de darrere estava tancada amb una porta, amb unes vidrieres, amb els seients entapissats.
0: Durant dècades, les tartanes van ser un dels vehicles de tracció animal més habituals, tant a les zones rurals com a les urbanes de Catalunya, al País Valencià i les Illes Balears. A Barcelona i als municipis del voltant van tenir un paper important en els desplaçaments, especialment abans de la generalització del ferrocarril, el tramvia i, més endavant, els vehicles a motor.
1: Fonamentalment, la tartana es feia servir com per això, com el cotxe. Pensa que la majoria de gent, molta gent d'aquí al Prat, vagi vivien en cases de pagès. I aleshores, per venir al poble, per venir a comprar o per anar al metge, el que sigui, o per venir a missa els diumenges o per anar a ballar a l'artesà, es feia servir la tartana. De fet, l'artesà, hi havia unes quadres, hi havia uns pàrquings per posar les tartanes, i fonamentalment no tant per posar les tartanes sinó per posar el cavall, que si plovia o feia fred que estigués una miqueta com més arrecerat.
0: Avui, evidentment, ja no les trobem circulant com a mitjà de transport, però és molt probable que n'hàgiu vist alguna, perquè la tartana ha sobreviscut al pas del temps com una peça de patrimoni etnològic. Encara avui es pot veure en festes tradicionals com els Tres Tombs i en diferents desfilades i celebracions històriques. I al Prat de Llobregat aquesta tradició continua ben viva. Cada any, carros i carruatges tirats per cavalls recorren els carrers del municipi en una jornada acompanyada de música, gegants i activitats per a tota la família. Es tracta de l'Aplec de la Tartana, una festa que mira enrere per recordar com era la vida quan els cavalls, els carros i les tartanes eren imprescindibles per moure persones i mercaderies, però també serveix per reivindicar el passat i el present agrícola del Prat. Enguany, l'Aplec de la Tartana es celebrarà diumenge 18 d'octubre la seva 30a edició als voltants de la Granja de la Ricarda. Aplegarà entitats locals com Amics del Prat, qui l'organitza, i ciutadania, que ja té marcada aquesta cita al calendari anual. Jordi Gili detalla l'origen de l'Aplec de la Tartana.
1: La idea va ser doncs reunir els 10 o 12 pagesos que encara hi hagués en aquell moment, que tenien tartana i que tenien cavall, o tenien animal, i aleshores fer un recorregut per totes aquestes cases de pagès, a cada una d'aquestes cases doncs, donar-los unes auques d'aquestes, i al final això anar a petar a l'antiga granja de la Ricarda i anar allà a fer un dinar. I aleshores vaig dir, home, per què no li diem això l'Aplec de la Tartana? Perquè si surt bé, a lo millor és una festa per reivindicar l'agricultura i per reivindicar el passat agrícola del Prat, i podem repetir-ho. Perquè llavors això, em diu, home, escolta, això estaria bé quan ho fèiem allà a l'antiga granja de la Ricarda. Hi havia una era molt maca, que era una era enrajolada, Per tant, que per ballar sardanes, doncs, anava molt bé i tal. I dic, home, doncs mira, podríem fer una ballada de sardanes, també. Llavors hi vam afegir una ballada de sardanes. I ja es va organitzar millor el tema del subministrament, del dinar i tal i qual. Sempre, pràcticament, el menú del dinar sempre ha estat el mateix, eh? Mongetes amb botifarra i cansalada. I després algú de postre i ja està. I aquest any, per exemple, com que celebrem el 30è aniversari, bueno, volem fer-ho una miqueta més ampli, el programa, i hem vist l'èxit de l'any passat, que vam fer un concert després de dinar, allò per acabar per una miqueta de sobretaula, doncs aquest any hi haurà el grup de Gospel Prat.
0: A més, la Fira Vícola Rasa Prat és una altra oportunitat de poder gaudir-les gràcies a la col·lecció etnològica de la família Puigcases, que reuneix eines, estris i objectes quotidians de la pagesia del Delta del Llobregat de finals del segle XIX a mitjans del segle XX. Agustí Casas és un dels membres de la família.
2: El tema és mantenir aquesta, el poder imitar amb el material que hi ha, doncs, tant els tatames com alguns aparells que relacionats amb el camp. Era, el Prat abans era absolutament agrícola, per passar després a molt industrial, per passar a ser ara serveis i punts suspensius, no?
0: Amb tot, la tartana s'ha convertit en un testimoni d'una manera de viure que ja forma part de la nostra història, un vehicle que ens parla del passat agrícola, dels camins i dels pobles d'abans, però que encara avui torna als carrers per recordar-nos d'on venim.
2: Les tartanes, en principi, s'hauria de no es poden estar a la intempèrie. Per tant, això s'ocupa molt de puesto i no pots tu... La gent no viu amb cases, viu en pisos, però tant el que té una tartana és perquè era pagès o perquè té el luxe que algú li deixa així una antiga allò. Per tant, és el material d'una tartana és igual com una furgoneta. Simplement que la furgoneta la pots deixar molt de temps i la tartana que la vas a buscar, com que no l'has fet a servir en X dies, mesos, anys, doncs ara tens que guarnir, netejar-la i mantenir-la.
0: I és precisament en festes com les que encara avui dia se celebren arreu del país on aquest patrimoni deixa de ser només un record i es converteix en una tradició viva. Hola, Anna, sóc la Rocío Santa Eufèmia del Prat Ràdio. Quin plaer saludar-te en aquesta nova aventura radiofònica al Rambla 54. Espero que hagueu gaudit molt del reportatge sobre les tartanes i de la seva història. No sé què t'ha semblat a tu, Anna. Aquí al Prat ja sabeu que som molt de tradicions i també de posar en valor les nostres arrels pageses. A més, avui us vull recomanar venir a visitar els nostres espais naturals. Jo, sempre que tinc temps lliure, gaudeixo molt fent una passejada i escoltant els diferents ocells que hi habiten. Esteu tots convidats. Adeu!
3: Hola, bones rambleros i rambleres. Doncs una setmana més, a nivell personal, sortint de la festa major del meu poble, d'Almenar. Així que encara el cap una mica emboirat, però bé. I per un altre cantó, continuem amb els mostejos. La setmana passada ja vam deixar quasi finiquitada la verema 2026. Ens queda, simplement mos queda una parcel·la. Avui, dilluns de festa major, hem fet mostreig i té pinta que fins dijous no entrarem, així que, però ja veiem lo final i si no passa res, doncs aquesta setmana acabarem verema. La verema 2026 va començar molt aviat perquè vam començar el 12 d'agost, rècord històric del celler La Gravera, i per un altre cantó continuarem i acabarem una mica tard perquè acabarem la setmana del 21 de setembre, però podria ser encara molt més ràpida, tot i que hi ha hagut més d'un cap de setmana que hem tingut que veure-me. Així que no res, continuem nosaltres fent treballs de camp, ara netejant.
4: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de mà.
5: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
4: badalonejant, anem badalonejant.
5: Doncs, com diu i canta l'Albert Fibla, avui badalonegem. I no només perquè torna al Rambla 54 el Martí Villegas, que és la nostra veu a Badalona, sinó perquè ens porta un tema més badaloní que la penya, per cert, enhorabona a tots, l'Anís del Mono o la Laia Micó, que avui és la jefa de producció indiscutible per ressaca musical, com escoltàvem, de la Gisela. Martí, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, què tal, Anna? Bona tarda.
5: Martí, avui, com deia, ens portes una història més badalonina impossible.
6: Doncs sí, us parlaré de l'Ismael Marín, un veí de Llafià que, gràcies a uns dissenys que podríem dir que són de quilòmetre zero, ha engegat una marca de samarretes anomenada Badaloners. Com us podreu imaginar, aquest concepte doncs, té molt a veure amb la nostra ciutat. Bàsicament, l'Ismael va començar a fer dissenys on combinava els noms dels barris de Badalona amb tipografies visuals molt conegudes arreu del món.
7: Badaloners sempre el vaig concebir com un projecte on jo podia ficar els meus dissenys. Era un portfoli a Instagram. Jo, quan vaig començar, seguia altres artistes i dissenyadors, sobretot dels Estats Units, de Llatinoamèrica, i m'agradava molt el rap, i veia que ells pujaven els seus dissenys i jo em trobava estudiant disseny gràfic quan vaig començar com el projecte el 2017.
5: I de tots aquests dissenys inicials, n'hi va haver algun, m'explicaves, que va fer una especial fortuna, no?
6: Doncs sí, n'hi va haver un que va agradar molt. El disseny era simple, la paraula Llafià, que és un dels barris de la ciutat, al centre de la samarreta, però escrit amb la mítica tipografia de la marca de roba esportiva Fila. Suposo que tots tenim al cap aquesta F de color blanc i vermell, o blau i vermell, depenent del fons on estigui escrita, recordem, de la marca Fila. Aquest model va marcar certa tendència a la ciutat i la gent d'altres parts de Badalona li demanava samarretes dels seus barris.
7: Quan vaig començar i el dels barris va pegar fort, la gent sempre em deia que, oye, jo et vull agafar alguna, però jo no sóc de Llafea, jo no sóc de tal, però vull tenir algú teu perquè em representa el que fas. I llavors crec que la idea per expandir-nos i també donar aquest missatge, no?, de que està bé com ser diferent, de que Badalona al final no hi ha només una lectura de Badalona, hi ha moltes.
5: Home, de fet, qui no voldria tenir una samarreta del seu barri, no?
6: Exacte, Anna, tot i que els badalonins diuen amb orgull que són d'aquesta ciutat, també ho fan amb els seus propis barris. Des que hi ha diversos models de samarreta, l'Ismael explica que ha tingut compradors de tota mena, fins i tot esportistes d'elit.
7: M'han comprat profes, gent del barri com jo, futbolistes també, hi ha un que, bueno, és, per exemple, Carlos Clerc, que és de Llafià, i bé, no sé, educadors, un munt de gent superdiferent, però que té en comú això, no?
5: Ei, que a banda d'aquests dissenys de barri tan xulos, l'Ismael també participa d'altres projectes musicals i esportius, sempre amb aquesta filosofia una mica quilòmetre zero, de bàsquet, per exemple, com no?
6: Sí, amb un cantant que també s'identifica molt, com deies, amb projectes musicals i aquesta cultura, podríem dir, urbana. Parlem de Valle a Valle, que de fet és d'aquí al costat, és de Montgat. L'Ismael es va encarregar de fer-li el disseny d'alguns logotips i també de samarretes, de merchandising musical. Podríem dir que aquesta sinergia entre dissenyador i artista és del tot natural perquè els dos promouen aquest concepte de petit nucli, però cadascú l'adequa a la seva pròpia realitat, al seu propi municipi, podríem dir. I a banda d'això, Badaloners també ha col·laborat amb Techno Hoopers, uns creadors de contingut sobre bàsquet que també són d'aquí, de Badalona, i conjuntament van crear una samarreta amb motiu de les festes de maig, un disseny on van aglutinar molts elements de la ciutat, cosa que l'Ismael vol seguir fent en un futur.
7: Agafar diferents elements de Badalona, com pot ser el bàsquet, com pot ser el dimoni, coses de barri, no sé, també... És que aquí hi ha molt d'art, també, hi ha gent que és molt diferent, però segur que tots tenen en comú el fet d'haver vingut de Badalona i també fer que la gent també sàpiga coses d'aquí, no?

0: De la competició aquí a Badalona, concretament a la Pista Verda de Llefià, un punt de referència al barri on molts veïns i veïnes han passat hores i hores jugant durant la seva infantesa i adolescència. Un anunci on apareixen figures com Leo Messi, Bad Bunny, David Beckham, Lamine Yamal o Timothy Chalamet. Evidentment, Anna, no tots aquests noms van trepitjar la Pista Verda, sinó, creu-me, que crec que la ciutat hagués embogit completament.
1: Una mica.
0: El cas és que aquí a Badalona l'escena urbana té força tirada, sobretot als barris més perifèrics, i aquest anunci doncs només n'és un exemple. Artistes urbans de primer nivell com el Morat o De La Fuente també han vingut aquí a gravar videoclips. L'Ismael vol potenciar aquest concepte i fer-lo protagonista a les seves samarretes.
2: Bueno, Badalona és una ciutat que té una escena tant de graffiti com de rap, bueno, esportiva, forta, i per què no, no? Com promocionar-la, i que és el que et dic, no és només... No només hi ha que tenir una lectura amb aquesta visió meva que jo fico aquí amb el rap, doncs li donem la volta i juguem amb aquest significat.
1: I al final, la veritat és que Badaloners doncs ja és una iniciativa que promou l'orgull pels barris de la ciutat de Badalona i els seus veïns i veïnes.
0: Totalment, Anna. L'Ismael treu pit de ser de Llefià i amb les seves samarretes vol aconseguir que els veïns de Badalona se sentin orgullosos de portar els seus barris o els seus elements a la roba que vesteixen. Fins no fa gaire, diu, això s'amagava una mica.
2: Jo soc de Llefià i quan jo és que jo no ho sabia. Jo quan era petit no m'ho imaginava massa. Però és quan surts del barri que diuen, bueno, tu eres d'ahir, però... saps? Ho veuen com despectivament, i jo crec que és el que et dic, una mica el... si t'agrada el rap com a mi, saps que això de mostrar o ficar al mapa d'on ets és molt important, perquè estàs visibilitzant que hi ha alguna cosa més allà, no? Que hi ha talent...
0: En resum, tal com diu l'Ismael, mola portar el nom del teu barri al pit. No hi ha document que ho descrigui millor que aquest.
2: Quan tens el nom del teu barri al pit, és com, mira, jo tinc una camiseta de mi barri, tu no, saps? I això mola perquè la gent s'identifica.
1: Doncs Martí, una gran iniciativa aquesta, molt original, això de fer samarretes que ens recorden amb orgull d'on venim. Pels oients badalonins, o no cal que siguin badalonins, si els ve de gust, Martí, qui tingui curiositat per veure o comprar alguna samarreta de l'Ismael, on es poden trobar?
0: Molt fàcil, a la seva pàgina web, badaloners.com. Allà apareixen tots els models disponibles, amb talles i tota la pesca.
1: Martí, espera't un moment, perquè la Laia Micó, que normalment està darrere el vidre, ha entrat a l'estudi, avui va vestida de blanc, negre i verd, no sé si això et dona alguna pista...
0: Imagino que sí.
1: I ella volia fer un comentari sobre aquest tema.
3: Sí, hola, Martí. Escolta'm, parlem amb l'Ismael i jo vull la meva samarreta del barri El Progrés. Què és això? Però... he entrat i he vist que només hi havia quatre barris.
0: Sí, de moment li van fer la petició a l'Ismael que ha d'ampliar aquesta col·lecció de samarretes, perquè realment hi ha molta gent dels barris d'aquí de Badalona que se senten orfes una mica de samarreta.
3: Home,
0: i volen
3: jo totalment. L'Anna em diu, ai, entrevistem, que ja veuràs que hi ha Badaloners, quines samarretes més xules, i he entrat a la pàgina web i dic, home, dic, i jo què?
1: Falta la seva. Ja li pots estar dient a l'Ismael que tenim aquí peticions de barris concrets, i no sé si fins i tot li ha arribat alguna petició d'algun altre municipi, de dir que s'hagin interessat per aquesta experiència, per fer la dels seus. Des d'aquí faig una crida a Vilanova i la Geltrú.
3: Aquí tots aprofitem, ja ho veus,
0: sapiguem,
3: Martí.
0: Que sapiguem no, però com a mínim aquests dies crec que amb la de la penya en tenim prou per anar ben orgullosos, eh?
3: Sí.
1: Sí, no? Enhorabona a tots dos.
3: Moltes gràcies. Avui estem de ressaca total i encara ens queda, eh? Encara ens queda que hem d'anar a celebrar a les 7 de la tarda, eh?
1: Exacte. Doncs mira, tenim una de ressaca musical i l'altra que demà vindrà de ressaca esportiva. El Martí demà no li toca.
0: No.
1: Martí, doncs veig que Badaloners té molt camp per córrer. Digue-li, si us plau, a l'Ismael aquesta petició que li fem. Moltíssimes gràcies per haver tornat aquí al Rambla 54 amb aquesta història tan simpàtica i tan necessària, això de recuperar l'orgull d'on venim. Fins a la propera.
0: Sí. Merci, fins a la propera.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
0: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Ara ho he pogut veure.
1: No, esteu...

0: A pocs metres de profunditat davant de la costa de Tarragona hi ha un vaixell que fa més de 30 anys que no navega. Es diu La Dragonera. Amb 65 metres d'eslora descansa sobre el fons marí, convertida en refugi de nombroses espècies i en un dels punts de busseig més coneguts de la ciutat. Però darrere d'aquest vaixell enfonsat hi ha una història que comença molt abans de la seva arribada al fons del mar. L'any 1960, la Dragonera sortia de les drassanes Juliana Constructora Gijonesa. Era un vaixell mercant de càrrega construït per navegar i transportar mercaderies. Durant anys va formar part de la flota mercant, però amb el pas del temps va quedar fora de servei i és precisament quan deixa de navegar que comença la seva història més sorprenent. A Tarragona, la Societat d'Exploracions Submarines, la SES, feia dècades que treballava per conèixer millor el fons marí. La idea era crear un espai que permetés protegir i estudiar la vida marina i alhora oferís un lloc interessant per practicar el submarinisme, i van trobar una solució ben singular: convertir un vaixell que ja no tenia ús en un escull artificial. La Dragonera va ser escollida, doncs, per formar part d'aquest projecte, però abans d'enfonsar-la calia preparar-la a consciència. No es podia simplement agafar un vaixell vell i llançar-lo al mar. Es van retirar combustibles, olis i altres materials contaminants. També es van eliminar elements que podien representar un perill per al medi marí o per als submarinistes. I una de les peces més importants del vaixell, el seu enorme motor, va ser extreta. Avui aquest motor es conserva al Museu del Port de Tarragona. Tot estava preparat i el 9 de juliol de 1994 la Dragonera va iniciar la seva última travessia. Aquesta vegada, però, no havia de tornar a port. Va ser enfonsada deliberadament davant de Tarragona, en la zona que posteriorment formaria part del parc subaquàtic. El vaixell va quedar sobre un fons de sorra escorat cap a babord. La part menys profunda se situa aproximadament als 14 metres i la més profunda arriba fins als 24. I és aquí on comença la seva tercera vida, perquè la Dragonera ja no era un vaixell, era un nou hàbitat. Amb el pas dels anys, algues i altres organismes van començar a colonitzar-ne l'estructura i el vaixell es va convertir en refugi per a diferents espècies marines. Però aquesta història no només es pot explicar des de la superfície, també es pot viure. Avui, diferents activitats i immersions permeten als submarinistes acostar-se a les restes de la Dragonera i descobrir-les de primera mà. Un dels actors principals és la Societat d'Exploracions Submarines de Tarragona, entitat sense ànim de lucre, que s'encarrega de gestionar l'accés al parc subaquàtic. N'hem parlat amb la seva presidenta, Ana Belén Martín.
1: Nosaltres el que fem és gestionar l'accés a aquest parc. Tothom pot arribar a aquest parc. El que passa és que tens que arribar amb unes condicions, és a dir, no tothom pot fer busseig lliurement. N'hi ha diferents nivells de busseig i n'hi ha diferents vies d'arribar al parc. Pots arribar per terra amb el far de la Banya, que és a les casetes que tenim nosaltres com a associació allà, però també pots arribar per mar per qualsevol dels clubs ja com oberts que hi ha a Tarragona i hi ha altres puestos.
0: El descens és probablement un dels moments més espectaculars. A mesura que el submarinista baixa, el vaixell apareix sota l'aigua, primer com una silueta i després cada vegada més definit. Finalment apareixen les formes de la Dragonera, el casc, les cobertes i les diferents estructures que encara es conserven. El que fa especial aquesta immersió és que no només permet veure les restes d'un vaixell, permet veure també com el temps l'ha transformat. Allà on abans hi havia acer, ara hi ha vida, peixos que utilitzen les estructures com a refugi i organismes que s'adhereixen al casc. Espais que abans formaven part d'un vaixell mercant i que ara tenen una funció completament diferent. La natura ha anat ocupant l'estructura creada per l'home i aquesta transformació és un dels grans atractius de l'excursió. Ens en dona tots els detalls Ana Belén Martín.
1: Dins la Dragonera no es pot entrar, però per al voltant de la Dragonera i per entrar a la popa, que és on està encara la cabina de popa, es pot entrar perquè això és obert, és una àrea oberta, no tens que entrar dins, està obert. La Dragonera el que té és que cada vegada que baixes trobes algú diferent. Per exemple, a proa hi ha l'antic molinete, i ahir hi sol a veure una morena que de tant en tant s'enganxa al molinet aquest i arribes i veus la morena un dia sí, un dia no, segons com li dona la morena. I n'hi ha moltes barracudes també, n'hi ha molta vida, molta durada, molts fans de peixos, i jo crec que el més curiós és arribar i veure des de la popa tots els fans de peixos que hi ha sota la popa, perquè n'hi ha, de veritat que hi ha molta vida. I llavors la si tu arribes per sota, diem, tocant el fons, veure tots els peixos i l'alçada de la Dragonera, perquè és un barc gran, és un vaixell gran, és molt xulo.
0: Amb tot, la Dragonera forma part d'un projecte molt més ampli. Després del seu enfonsament, altres embarcacions i estructures també van passar a formar part del Parc Subaquàtic de Tarragona, i l'any 1995 es va inaugurar oficialment aquest espai. L'objectiu era combinar la conservació del medi marí, la investigació i la pràctica del submarinisme, i amb el temps el projecte ha demostrat que un objecte artificial pot acabar integrant-se en l'ecosistema. La Dragonera n'és probablement l'exemple més conegut. Però qui pot fer aquesta activitat? És una excursió per a qualsevol persona? Cal tenir experiència? I com es garanteix que la visita al vaixell sigui segura i respectuosa amb el medi? Ana Belén Martín ens explica els diferents nivells pel que fa als requisits dels bussejadors.
1: El que es fa és tindre un protocol per sol·licitar l'entrada al parc. És com si fos un accés, eh? I aquest accés tens que ajuntar la teva titulació de busseig i la teva llicència, és a dir, és com conduir un cotxe, perquè ens entenem. Tothom té que tindre el carnet de conduir i a més també té que tindre l'assegurança. No pots bussejar si no tens una assegurança, perquè no té que passar res, però tens que estar assegurat per si qualsevol cosa sorgeix, tindre el teu recolzament. Per arribar a la Dragonera tens que tindre com a mínim el Open, que és el i jo recomanaria l'Advance del PADI, i també el bussejador d'una estrella d'aquí, perquè la Dragonera a sota de la Dragonera arribes a vora 24 metres de profunditat, i llavors per baixar a 20 metres de profunditat bussejant ja tens que tindre una experiència i uns diners.
0: Per als submarinistes, la Dragonera és molt més que un punt al mapa, és un lloc on conviuen dues històries: la història humana d'un vaixell que va néixer l'any 1960 per navegar, i la història natural d'una estructura que, després d'enfonsar-se l'any 1994, ha estat ocupada progressivament per la vida marina. Avui, quan algú es submergeix fins a la Dragonera, fa un viatge en el temps. Pot observar les restes d'un mercant que va tenir una vida molt diferent de l'actual, però també pot veure com el mar ha transformat aquest objecte. Un vaixell que ja no transporta mercaderies, però que ara transporta una altra cosa: història, biodiversitat i experiències per als qui baixen fins al seu costat. Des de la superfície, la Dragonera és invisible, però sota l'aigua, a entre 14 i 24 metres de profunditat, hi ha els 65 metres d'un vaixell que fa més de 3 dècades que espera els submarinistes, i potser aquesta és la part més fascinant de la seva història. La Dragonera va ser construïda per navegar, va quedar fora de servei i, quan semblava destinada a desaparèixer, va començar una nova vida sota el mar.

La història de la Dragonera és la història d'un vaixell que va deixar de navegar però que encara continua explicant coses. Només cal posar-se les ulleres, entrar a l'aigua i baixar, perquè a Tarragona una part de la història marítima no es troba en un museu, es troba sota el mar.

0: Bona tarda, Anna. A veure què t'ha semblat aquest primer reportatge de la temporada sobre la Dragonera. I ja que estic, me presento. Jo sóc l'Eduard París, una de les veus de Ràdio Ciutat de Tarragona i que, per tant, aniran passant per aquests micròfons de Rambla 54. Des d'aquí, des de Tarragona, doncs, bueno, ens considerem una ciutat molt multiesportiva i que no podia ser d'una altra manera. El meu perfil, doncs, m'ha enfocat precisament cap als esports. M'encanta fer-ne seguiment de pràcticament tots, però especialment de l'esport rei, del futbol.
1: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
1: No sé com hagi equivocat.
2: Rambla 53 a la meva ràdio local.
1: 54.
2: Crec que ho hem de tornar a fer.
1: Vale, va, un altre cop.
2: Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Perfecte.
3: Ei, què tal? Mira, jo sóc l'Oriol, l'Oriol Leo de Ràdio Arenys, l'emissora de Gana, de les emissores locals de Catalunya. Però vaja, mira, això és un detall, això és igual. El que ens importa és que aquí a Arenys tenim un robot que ens atén quan anem, per exemple, a una clínica dental, eh? Allò que vas al dentista perquè vols que et facin algun tractament, doncs qui t'atén és un robot. I a més també aquesta clínica dental, la clínica dental Marina Ostrell, on hi ha aquest robot, també implanten la darrera tecnologia en els seus tractaments. De tot això en parlarem i ho volem descobrir perquè volem conèixer aquest robot, eh? Us el vull presentar, a veure què ens explica, i a més descobrirem també tot això, tots aquests tractaments, aquesta nova tecnologia que es pot fer servir en aquest cas, doncs, quan t'han d'arreglar la boca, Anna.
4: La xarxa de comunicació local. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AEPRAT.
7: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
8: I així, gener, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
11: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
12: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
13: I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
14: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
15: Festejamos nuestra décima temporada. Acércate y disfruta con nosotros. Mate, tango y folclore. Miércoles, 15 horas. Te esperamos aquí o acá, en el Prat Radio.
16: ¿Te recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
17: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, Jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
14: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
18: Són les 5.
14: El Prat en 3 minuts.
18: Bona tarda als paral·lus Rodríguez Alonso. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del DORA, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
19: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
20: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
18: Per part del govern municipal, l'alcaldessa Lobou Jordà ha fet una crida als governs autonòmic, nacional i europeu per posar el focus en altres temes on calen millores, per exemple, el transport públic.
21: Reclamem que Europa estigui també a la nostra, al nostre costat, que no tanqui la carta d'emplaçament, que sabeu que encara està oberta gràcies a Depana i d'altres organitzacions ecologistes, i reclamem uns governants i també un sector econòmic, per què no, més ambiciosos, però sobretot que estigui al costat de la gent, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia i que no té cap aspiració a guanyar milers de milions com sí que tenen els accionistes d'Aena.
18: Personalitats polítiques com la diputada Jèssica Albiach de Comuns o la diputada d'Esquerra Republicana Diana Riba també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona. El Centre Cívic Sant Jordi Riera Baixa ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Trobada de Dones, una jornada que enguany va dedicada a l'edatisme. La primera part de la trobada ha comptat amb la conversa amb la doctora en Sociologia, professora i Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Minet, que ha destacat durant la seva intervenció que encara s'ha de treballar per combatre la discriminació per motius d'edat. I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i la marca d'aquesta jornada la fa baix de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat organitza diverses activitats que s'allarguen encara durant els primers dies del mes d'octubre. Les activitats continuen demà a partir de les 5 de la tarda amb una proposta d'activitats físiques i memòria a la sala polivalent del Centre Cívic Jardins de la Pau.
14: Esports.
18: I als esports, l'Eprat ha arrencat el curs amb una victòria a casa per 3-0 contra el Singerlin, un triomf que el situa com a líder de la primera jornada de Lliga. L'Elit també ha tingut un bon inici de curs al Terlenca i el filial de l'Eprat, que comença la temporada amb 3 punts. El de Marc García 2-1 i el d'Héctor Rodríguez 1-6. Tot plegat un cap de setmana rodó perquè la primera divisió femenina, la fundació de l'Eprat, ha golejat 1-7 al Nàstic Tarragona C i són líders de la primera jornada de campionat. Això és tot el moment. Nosaltres som aquí, tornem amb més notícies d'aquí una hora.
14: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 21 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària que envolta Barcelona, àrea metropolitana, zona del Vallès, per exemple, a l'autopista AP7 a Barberà del Vallès, i tenim un vehicle avariat que talla carril en sentit nord, en sentit Girona. Ara ja hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès, per tant, retencions de 5 quilòmetres en aquest tram de l'AP7, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, és a causa d'un vehicle avariat que talla carril. A la C58, sortint de Barcelona, molt a prop del nus de la Trinitat, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha un vehicle avariat que complica ara la circulació sortint de Barcelona, aturades d'un quilòmetre entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac. Això a la C58, una C58 d'entrada a Barcelona carregada, com és habitual, durant més de 3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. I ara sí, ja acabo amb la C-17. Hi ha un petit tram de retencions d'un quilòmetre a Mollet del Vallès i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda. Avui al Connectats obrirem la temporada de bolets parlant del tema ara que som ja pràcticament a les portes de la tardor. Des de Sabadell entrevistarem la micòloga Laia Ribas perquè ens en faci una previsió. Continuarem amb tecnologia des de Castellà del Vallès. Ho farem per descobrir la tasca que fa un mentor digital. Conversarem amb Denís Serrano, que és mentor digital 4.0 dels serveis educatius Vallès 8. I acabarem descobrint un nou espai per a infants i joves a Badalona. La llibreria Les Pomes, amb Ampar Sabater, la fundadora d'aquesta llibreria. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs arriba el moment de saber què és el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats aquest dilluns i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La terrassenca Berta Avellán ha revalidat el títol de campiona del món de trial a l'aire lliure. La pilot de l'equip Escorpa ha segellat la victòria al Gran Premi d'Espanya, l'últim del campionat, disputat aquest cap de setmana a Pobladura de les Regueres, a Lleó, en un frec a frec amb la seva principal adversària, la italiana Andrea Rabino. Avellán arribava a aquesta última prova amb només 11 punts d'avantatge. La primera ronda, la de dissabte, però, va ser propícia per a la garenca. Va completar una primera volta gairebé perfecta, mentre que Rabino realitzava la seva pitjor actuació de l'any amb dos fiascos i diverses penalitzacions. En acabar la jornada, Avellán ampliava l'avantatge fins als 15 punts per afrontar amb més tranquil·litat la jornada de diumenge. En les dues últimes voltes, la pilota garenc també va ser la millor, tot i patir algun ensurt a la primera volta. Finalment, Avellán va tornar a aixecar el títol amb un total de 368 punts, 19 més que la italiana Andrea Rabino. És el segon mundial consecutiu de la terrassenca, el tercer en total si sumem al Mundial Indoor d'Xtrial.
0: Gràcies, Sergi. Anem fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els robatoris amb violència i intimidació han augmentat a Sabadell un 19% durant el primer semestre de l'any, segons l'últim balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Entre gener i juny se n'han registrat 215,34 més que en el mateix període de l'any passat. En global, la ciutat ha registrat 5.159 delictes, un 1% més que fa un any. Els furts continuen sent els més nombrosos, amb gairebé 1.500 casos, tot i que baixen lleugerament. Entre les dades positives destaquen els delictes contra la llibertat sexual, que han caigut un 28%. Les agressions sexuals amb penetració han passat de 25 a 15 casos. I pel que fa a la cibercriminalitat, les estafes informàtiques baixen un 4%, mentre que la resta de ciberdelictes augmenten un 10,5%.
0: Gràcies, Anna. I ara anem fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. La Sisa Joventut s'ha proclamat campió de la Supercopa Endesa després de derrotar el Barça 101-87 en un derbi català, trepidant de principi a fi. El pavelló olímpic de Badalona ple a vessar amb més de 12.000 espectadors ha empès l'equip en un partit d'alta intensitat. Nicolás Laprovítola va tornar a ser el millor jugador del partit amb 31 punts, 9 triples i 28 de valoració. Precisament va ser un jove Ricky Rubio qui aixecava el darrer títol de la penya el 2008 i qui l'ha tornat a alçar aquest diumenge a l'Olímpic. El base no va poder contenir l'emoció i va admetre que es va sentir nerviós per la final.
4: Viure això és màgic, espero que pugui contagiar a molts nens i nenes la il·lusió aquesta que és el bàsquet, és un esport que té molts valors i els puguem transmetre. Estava molt nerviós, la veritat, però bueno, és algo que intentes controlar, intentes que l'experiència sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
3: Amb aquesta victòria històrica a casa, el club verdinegre trenca una sequera de 18 anys sense títols oficials i tornen a aixecar la Supercopa 39 anys després del seu últim triomf en aquesta competició l'any 1986.
0: Gràcies, Martí. Continuem al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del DORA, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
6: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant durant aquest temps el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
7: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
5: Personalitats polítiques com la diputada Jéssica Albiach, de Comuns, o la diputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona.
0: Gràcies, Lluís. I del litoral, novament al Vallès, Castellà, Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Més de mig miler de persones van celebrar la 24a trobada de tardor del Puig de la Creu aquest passat diumenge, en una jornada en què el repic de campanes, les sardanes i el cant coral van omplir una jornada festiva des de primera hora i fins al migdia. El Puig de la Creu és un dels espais favorits de la major part dels castellarencs i en la 24a trobada de tardor l'assistència va arribar a desbordar les expectatives dels organitzadors. En els últims anys, unes 150 persones feien acte de presència, però en aquesta ocasió, més de mig miler van omplir fins a la bandera el recinte, arribant a desbordar l'organització. La possibilitat de visitar els diferents espais del recinte, a banda de totes les activitats programades al matí, van fer omplir totes les activitats i es van repartir fins a 140 botifarres amb torrades entre els assistents. Els dos plats forts de la jornada van ser els actes organitzats pels amics del Puig de la Creu, amb les sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers i l'agrupació sardanista d'Amics de Castellà i el concert coral a càrrec del cor Sant Manat.
0: Gràcies, Albert. Ara continuem per Rubí. David García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Des d'aquí, Rubí, us expliquem que l'equip de govern ha presentat la nova programació dels espais escènics municipals, que per primera vegada suma el casino de la plaça Catalunya al ja habitual Teatre Municipal La Sala. Des de la reinauguració de fa gairebé un any, unes 18.000 persones han passat ja pel primer equipament, que fins al gener acollirà propostes de teatre, ball, música i humor, tant d'artistes locals com de noms coneguts. Ana Maria Martínez és l'alcaldessa de Rubí.
10: Crec que val la pena posar de llarg el que fem. Tenim una ciutat amb una oferta cultural de màxima qualitat.
9: Entre el talent local destaquen les companyies de teatre amateur La Càmera i Esbarjo, que representaran les obres Ai Carmela, De Profundis i Metamorfosi. Pel que fa a la màgia, els mags Selvin i Jordi Quimera faran el seu debut en aquest equipament, mentre que el públic també podrà veure Solstici, de l'Esbart o les funcions familiars de la xarxa. A més dels concerts de Jere, la sessió de ball d'Esteve Llop o els grups locals en el marc del festival Ruby Sound de Ràdio Rubí. Mentre que a fora de la ciutat es podrà veure l'Orquestra Simfònica del Vallès, els monòlegs de Charlie P i Pep Plaza o les actuacions de Chris Juanico, Northern Cellos o un tribut a Eric Clapton.
0: Gràcies, David. Acabarem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Xarabella, bona tarda.
11: Bona tarda. Cada 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que continua sent la principal causa de demència. A Catalunya, segons les dades més recents del Departament de Salut, més de 50.700 persones conviuen amb aquest diagnòstic i cada any es detecten prop de 9.000 casos nous. Darrere les xifres, però, hi ha històries personals com la de la Mònica Blasco, filla d'una persona amb Alzheimer que ha conviscut amb una malaltia que no només esborra records, sinó que transforma les relacions, els rols i el dia a dia de les famílies. Sentim-la.
12: Para mí el duelo también fue el día que dijo, o sea, que no me conocía. O sea, yo le hablaba y me decía, ¿tú quién eres? Ahí es cuando realmente tomas conciencia de que ya no existe. Y además ya no hubo vuelta atrás.
11: Malgrat la crueltat de la malaltia, la Mònica afirma que aquesta també li ha deixat molts aprenentatges i insisteix a treure'n una part positiva.
13: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: De mica en mica, l'estiu arriba al final i dona pas a una nova estació. Aquest dimecres, de matinada, entrarem oficialment en la tardor. I per a molts, això és sinònim d'una cosa. Comença la temporada de bolets. Una temporada que, però, arriba marcada per diversos factors que poden condicionar la seva recollida, com la meteorologia o bé l'estat dels boscos. Des de Ràdio Sabadell, la Mireia Sanz ha parlat amb la micòloga Laia Ribas perquè ens expliqui com preveu aquesta nova temporada boletaire.
1: Un canvi d'estació que arribarà després d'un estiu força sec i calorós, que tot i això deixarem enrere amb unes setmanes en què la pluja ens ha acompanyat a la comarca. I per això en volem parlar amb la micòloga Laia Ribas. Molt bon dia, Laia, gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Doncs mira, molts dubtes sobre la temporada de bolets, Laia. La veritat és que en tenim un bon tou que volem preguntar-te a tu, i començo pel principi. Perquè sigui una bona temporada de bolets, què necessitem?
2: Bàsicament necessitem, pues, que diguéssim un gradient de temperatures. Cada bolet té el seu gradient. Hi ha alguns que són molt termòfils, és a dir, que els agraden més les temperatures més de caloreta o més fredes. Altres que són que tenen un rang més estàndard, però en general el que també, un requisit que tenen tots és que necessiten humitat del sol, o sigui, el sol, el terra ha de tenir disponibilitat d'aigua perquè els bolets, doncs, es puguin desenvolupar i puguin créixer.
1: Per tant, la clau són les precipitacions, diguéssim, és que plogui.
2: És una de les claus, evidentment, potser diria que la més important.
1: Clar, i entenc que si ha estat un any plujós, és a dir, fins que va arribar l'estiu i ens va portar tota aquesta sequedat, no? Vam tenir una tardor plujosa, per tant, no sé si això ha deixat una certa humitat al subsol que ara els bolets poden aprofitar o l'estiu els ha assecat del tot.
2: Clar, s'està recuperant el bosc, doncs una miqueta s'està recuperant. Hi ha bolets, pues, que són més petits o que necessiten menys temps per sortir, doncs que ja es comença a veure, doncs, amb aquests ambients o amb aquests llocs on realment s'ha mantingut aquesta humitat i les temperatures no han estat extremes, doncs ja es comença a veure, però això, no? Hi ha variabilitat en el territori, anem a dir-ho així.
1: Per tant, en general, aquí entenc que cada bolet té la seva idiosincràsia,
2: correcte,
1: no? Diguéssim.
2: Sí.
1: Ara per ara podem preveure si serà una bona temporada de bolets o és massa d'hora?
2: Clar, és que en tant que no tenim un pronòstic meteorològic ajustadíssim a 15 dies vista, doncs això és el que no ens permet. O sigui, necessitem, hi ha una tendència, pues, si a l'estiu, si ara imagina't que ara les temperatures, doncs, baixessin sense baixar massa, que això tampoc no els agrada, i a més, doncs, fos una època aquesta, doncs, de precipitació, i que, o si no és de precipitació cada dia, però sí que es mantingui aquesta boireta, aquesta humitat amb l'ambient, aleshores podríem dir, i això s'allargués durant tota la tardor, tindríem una excel·lent temporada, mentre que si aquestes condicions, doncs, ara viu una secada, una calorada, una glaçada general, pues, clar, s'acaba o s'atura totalment, doncs, aquesta activitat micològica evident, visible, que podem trobar en forma de bolets.
1: I quins són els bolets més resistents? És a dir, quins són els bolets que malgrat tot poden passar-ho millor i poden ser, per tant, doncs, més presents?
2: Mira, els bolets més primerencs, doncs, solen ser les carreretes, no? Els camassecs, que també es diuen. L'ou de Reig també és un bolet bastant termòfil, que li agrada fins i tot sortir a llocs que exposats i que hi hagin unes temperatures relativament altes. El rossinyol també és un bolet primerenc, no? Que surt a principis, doncs, de tardor, mentre que els darrers, no? El cep també, el cep tampoc no li agrada molt, no el trobarem molt massa a final de temporada, sempre també és un bolet més de principi de temporada, mentre que, doncs, bolets com les llanegues o fins i tot els fredolics, doncs, serien més de final de temporada, entre cometes. Després hi ha altres que surten específicament, doncs, a l'hivern o específicament a la primavera, com és la múrgula. O sigui, que cada bolet tindria el seu rang de temperatura i, a més, fins i tot alguns específicament una època on els podem trobar.
1: I el Vallès Occidental, en general, per la nostra orografia, per les temperatures que fan, per la manera de funcionar la comarca, diries que és una bona comarca boletaire?
2: Sí, el Vallès Occidental està molt bé. És veritat de que, com que ens trobem diversitat de boscos, ens podem trobar roures, pins, ens podem trobar sobretot alzines, això vol dir que són boscos generalment heterogenis, i com que hi ha bolets associats amb alguns tipus d'hàbitat, d'acord? Doncs vol dir doncs, que podem trobar una diversitat bastant ampla de bolets, que, i no és el mateix anar a buscar bolets en un bosc mix, no? On hi ha diverses espècies, que anar a buscar bolets en una pineda tota, diguéssim, de pirroig, per exemple. Perquè aleshores pues, allà podrem trobar igualment diversitat d'espècies, però sempre són les espècies aquestes amb les quals doncs, estem més avassats a anar-ne a buscar, no? El rovelló, la llanega, bolets que són els que el fredolic, bolets que són tradicionalment els que s'han recollit, mentre que si anem a un bosc d'alzina doncs ens podem trobar altres bolets que no estem tan acostumats i fins i tot ho podríem confondre, per exemple doncs si anem a una zona on hi ha alzines, doncs podríem trobar el llanegall en comptes de la llanega, ens podria semblar que és la llanega, és el llanegall. En aquest cas no seria una confusió gens perillosa perquè també és un bolet comestible però de més baixa qualitat, diguem.
1: Per tant, aquesta varietat fa que trobem varietat d'espècies, però no sé si fa que, per exemple, per aquells clàssics, no? El rovelló a casa nostra, a la nostra comarca, s'hi sent còmode o no gaire?
2: Sí, i tant que se sent còmode, i ja en trobem. El que passa és que és això, hem de trobar un bosc que també es pugui caminar, perquè normalment també els alzinars costa una miqueta més, perquè hi ha més sotabosc, i això és una miqueta, pot ser una miqueta més incòmode de caminar, i tenim aquesta diversitat d'espècies que no vol dir que sigui al contrari, és un lloc excel·lent. També la temporada arriba una miqueta més endavant, perquè ara potser doncs, les zones més altes són les que comencen temporada, anem a dir, després es va baixant, i la temporada doncs al Vallès Occidental es pot allargar fins al novembre o fins i tot ben entrat al desembre, insisteixo, sempre depenent d'aquestes temperatures i humitats desitjables.
1: Per tant, diguéssim, una comarca amb varietat, no? Amb diversitat en funció de com sigui el bosc i on els bolets s'hi poden sentir bé, però més tard. És a dir, ara tenen massa calor encara, no?
2: Correcte.
1: Com a resum, no? Seria una mica això. Clar, llavors, hi haurà les comarques clàssiques, no?, de Catalunya, com són el Berguedà, etc., on sí que hi ha molt nom, no?, a l'hora de... perquè són espais doncs, que estan preparats perquè els bolets hi puguin proliferar.
2: Bueno, perquè bàsicament són boscos de pineda, i aleshores generalment calcari, depenent de la zona, i aleshores, diguéssim, trobem doncs els típics bolets, el camagroc, no? També els típics bolets doncs que anem a buscar.
1: El bolet a dia d'avui és un tipus de producte que tinguem capacitat per poder-lo cultivar? És a dir, de xampinyons és evident que sí, perquè en trobem sempre, no? Tot l'any és evident que hem trobat la fórmula. Però jo, per exemple, els rovellons, més enllà de l'època, no? Encara no hem aconseguit, potser és positiu que no ho haguem aconseguit, Laia, però si més no, són com molt estacionals, no? En un món en què cada vegada les coses són menys estacionals, el bolet ho segueix sent molt, no?
2: Sí, correcte. A veure, hi ha una cosa que és important de saber, no? Els bolets no fan com les plantes, que poden absorbir o poden alimentar-se a través de la llum del sol. Aleshores, tenen diferents estratègies per poder alimentar. I una de les estratègies són bolets que es dediquen a descomposar, una funció importantíssima a la natura, descomposar doncs, les fulles que cauen, les branquetes que cauen i retornar aquests nutrients al sol. Són, o sigui, si no existissin aquests bolets sapròtrofs, anem a dir-ho així, no existiria, diria que fins i tot la vida. Aleshores tenen una funció molt important. I hi ha altres que també són importantíssims, que són necessiten establir relació amb altres organismes. O sigui que per alimentar-se, imagina't un pi, imagina't un rovelló, que diguéssim el rovelló seria com et diria, com una poma, posant un exemple així, seria la poma, i l'arbre del rovelló estaria sota terra en forma d'uns tubets molt primets que es diuen miceli. Aleshores, aquest miceli es connectaria amb les arrels del pi a través d'unes estructures que es diuen micorrises, que funcionarien, anem a dir-ho senzill, eh? Com un mercat, i aquí es faria com un intercanvi, on a l'arbre li dona sucres al bolet per poder-se alimentar, i el bolet a l'arbre li dona més capacitat d'absorbir aigua i salts minerals. O sigui, que és una...
1: Que vagi molt bé.
2: Perfecte. I què vol dir això? Doncs que els bolets que són descomponedors els podem generalment cultivar, mm-hmm. Per això ens trobem el shiitake, per això ens trobem doncs, les volvarieles, per això ens trobem els xampinyons, mentre que d'altres espècies fan aquesta relació amb els arbres i sí que els podríem cultivar, però aleshores necessitem un pi, imagina't, necessitem un pi, aquest pi, micorritzar-lo, és a dir, inocular-lo amb aquest fong, tenir una plantació, regar-la, mantenir-la, ballar-la perquè ningú... clar, i realment no surt a compte.
1: Clar, no seria de cap cas rendible, no? No seria en cap cas rendible per la indústria, no?
2: Correcte.
1: Que això ja et dic, encara no sé si és una bona notícia o no, eh? Ah, però vaja, aquí ho posem damunt la taula perquè era un dubte que tenia.
2: La tòfona sí que es cultiva. Aleshores sí que et val la pena perquè té un preu més elevat. Uh-huh. Aleshores, i a més també és un recurs interessant perquè són amb espècies autòctones, o sigui que és un recurs molt interessant on tu fas aquest planter d'alzines micorritzades, anem a dir-ho així, les plantes, i aleshores al cap d'uns anys doncs et surten les tòfones, que necessites un gos especial perquè surten sota terra, bueno, i tot això.
1: Uh-huh. Doncs això que hem descobert. Jo et volia preguntar també avui, Laia, amb aquest canvi climàtic incipient, amb aquest canvi de temperatures, amb aquesta evolució de la temperatura a casa nostra, els bolets ho passaran malament?
2: Doncs és veritat que ens falten molts estudis al respecte, però també hi ha una evidència, que és que els bolets, la majoria, molts, algunes espècies, estan associades amb un hàbitat. I en tant que aquests hàbitats van desapareixent o van marmant, doncs, evidentment, tots aquells bolets associats estrictament amb aquests hàbitats també ens aniran a la baixa. O sigui que bé no ens fa. També els bolets tenen aquella esperança de que tenen un metabolisme tan interessant, són font de metabòlics secundaris que ens poden ajudar en tants camps, que fins i tot també són una esperança, no?, per donar una miqueta de canvi d'aire amb aquest món amb tants problemes per tants punts de vista. Però vull dir, la micologia tinguem-la molt present perquè realment doncs, és un recurs interessant per mantenir aquesta biodiversitat i per estudiar-la doncs, com més millor.
1: Quins diries que són les espècies que ho poden passar pitjor, que podem començar a perdre?
2: Doncs mira, bàsicament aquells hàbitats que s'estan reduint més especialment serien coses doncs, molt específiques. Ja en tenim algunes espècies en llista vermella, anem a dir com per exemple l'Erythium erinaceum, que és el bolet carner o la melena de león aquesta, que afortunadament es pot cultivar perquè és un bolet sapròfit, creix sobre fusta, però en canvi sí que la natura doncs, cada vegada ens costa més de trobar. I després, doncs, jo què sé, espècies relacionades amb mulleres, amb les torberes aquestes, amb les mulleres que tenim i que a vegades, moltes vegades doncs, amb aquest canvi climàtic doncs, cada vegada se'ns fan més petitones. Els boscos de faig també estan patint molt, fins i tot algunes pinedes de pèrroig també estan patint a causa d'aquestes altes temperatures, i això evidentment tots els fongs associats doncs, es poden veure doncs, afectats per aquesta pèrdua d'aquesta massa específica forestal.
1: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, a la Laia Ribas, micòloga, per haver-nos situat també sobre el Vallès Occidental com a bona comarca pel que fa als bolets i també, òbviament, doncs, amb aquesta part doncs, de relació també amb el canvi climàtic. Gràcies i que vagi molt bé.
2: Vale, moltes gràcies.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats coneixerem Denis Serrano, qui des de fa 3 anys és el mentor digital dels serveis educatius Vallès 8. Parlem de la introducció de la tecnologia a les aules i concretament de la intel·ligència artificial. Aquesta és la conversa que hi ha tingut el nostre especialista d'avui amb el periodista Jordi Rius.
1: Quina és la teva feina com a mentor digital?
2: A dia d'avui?
1: Sí, sí, perquè la cosa canvia molt.
2: És que en 3 anys que porto, cada any ha estat diferent. Aquest any, nosaltres el que fem, sobretot, són dinamitzadors de treball en xarxa. Proposem moltes activitats i moltes iniciatives com a comunitat. Fem assessoraments a equips docents, fem assessoraments a professorat, concrets tant de robòtica com de fabricació maker. I després tot el tema de documentació de centres.
1: Això, primària i secundària?
2: Això, infantil, primària i secundària. Des de I3 fins a quart d'ESO. Els postobligatoris no entrem.
1: No entreu, ja ho imagino. Però vull dir, clar, I3 deu ser una mica difícil entrar-hi, no?
2: Bueno, no, són activitats de pensament computacional desendollat, són activitats més lúdiques, són jocs en els quals fas seqüenciació, amb la qual estàs treballant pensament computacional, però de forma molt lúdica. No entren a treballar ni pantalles ni res. És tot.
1: El cert és que, anem a dir, la robòtica és una gran extraescolar que moltes escoles, molts alumnes s'apunten. Suposo que hi ha interès dels alumnes per aquest àmbit, no?
2: Clar, fa uns anys sí que era una gran extraescolar. Des de fa 3 anys, més o menys, com que s'està implementant dintre de l'aula i dintre dels tallers o dels projectes d'aula, és una activitat que acostuma a agradar molt i engresca perquè és molt vivencial. També és cert que a qui no li agrada, no li agrada, com totes les coses,
1: lògic.
2: Però que fa que sigui una miqueta més lúdic algunes activitats per fer demostracions. No és el mateix fer una demostració, fer un dibuix, que fer un robot que fa l'acció que tu estàs experimentant, i llavors és molt més interessant per poder gaudir d'aspectes que no estan acostumats als nens.
1: I tu veus a certes edats que hi ha, bueno, que hi ha interès pel tema, anem a dir l'edat de 8, 9, 10 anys, que tenen interès i que proposen coses que fins i tot a tu mateix et sorprenen.
2: I moltes vegades una de les activitats que jo crec que més agrada és quan deixes creativitat lliure, en el qual tu proposes un repte i ells han de resoldre d'alguna forma diferent cadascú, i llavors veus que a part de que hi ha interès, hi ha molta inventiva, hi ha molta imaginació i capacitat de resoldre problemes amb robots o amb programació. O sigui, que és... Et sorprèn. Cada dia et sorprenen aquestes coses, perquè a més hi ha nens que tenen molta facilitat per l'organització prèvia, hi ha nens que tenen molta facilitat per la construcció, i nens i nenes que tenen molta facilitat per resoldre el problema global. I coordinar-se. És un treball en equip molt, molt interessant.
1: I suposo que el tema del maker és el més interessant, no?
2: El tema maker és un, més a més, és un afegit.
1: Clar.
2: Ara, des de fa un any i poc, gairebé tots els centres de Castellar ja disposen de talladores làser o impressores 3D o plotters de tall, amb la qual estan implementant dintre de l'aula activitats de fabricació digital però orientades a resoldre coses de l'aula, és a dir, o fer...
1: Clauers, per exemple?
2: Clauers seria el bàsic,
1: senzill, va,
2: que és el que intentem de fugir dels clauers, que s'acaben fent, però intentem de fugir. Però, per exemple, hi ha instituts que el que fan és reparar peces de mobiliari o bé de jocs, o falta una peça d'uns escacs, en lloc d'anar a comprar-lo, doncs el fabriques tu, exactament, i treballes el disseny amb la impressió. En altres centres el que fan és, dintre d'un projecte, fabriquen la presentació final, maquetes. L'any passat vam tenir un centre de fora, que era de Palau, que feia el 25è aniversari, i vam crear la maqueta de l'escola amb tall làser i amb impressió 3D de tota la decoració. I vam participar tot l'alumnat des de quart fins a 6è, activament, i va ser molt, molt interessant.
1: O sigui, també coses aplicades al que és la dinàmica de l'escola o institut, en aquest cas, potser, que els facin servir. És a dir, que si, per exemple, no sé, jo posaré un exemple que potser no sé si és molt adequat, però un plafó que no... que no, bueno, o volem fer un plafó o no.
2: A l'escola Mestre Pla, per exemple, estaven fent la rotulació de tot el centre amb tall làser.
1: Sí.
2: El que passa és que també hi ha diferents, per exemple, el Sant Esteve, per exemple, que és un centre FATS amb el qual és referent en la fabricació digital i tenen acompanyament, ho han integrat dintre dels projectes d'aula, amb el qual, per exemple, quan fan una exposició, a l'exposició hi ha creacions ja fetes amb 3D o amb tall làser. I, per exemple, un altre exemple de funcionament és a l'Institut Castellar. Van obrir a les hores del pati la possibilitat per l'alumnat, portant el seu material, de crear les seves pròpies creacions, amb la qual cosa fa un petit FATS Lab, com el que tenim al Lab Castellar, petit per a estudiants dintre de l'horari lectiu, amb la qual cosa hi ha una dinamització que està molt bé.
1: Ara com ara, per exemple, cada centre públic d'aquí a Castellà té la seva impressora làser
2: A petició de cada centre, és a dir, jo diria que el 90% de centres de Castellar tenen talladora làser. Bueno, la totalitat de centres tenen alguna eina maker, o tenen impressora 3D, o tenen talladora làser, o tenen plotter de tall. Vol dir que tots tenen alguna cosa.
1: Diguem-ne que em sembla que és el segon any ara, que en aquest cas ja no es deixa portar el mòbil a les classes. Això ha afectat aquests alumnes, diguem-ne, d'alguna forma, o no sé, com ho veus tu?
2: Malgrat sigui el segon any, fins ara no es podia utilitzar el mòbil a les aules, ja. Només es podia utilitzar quan el docent ho requeria, això. Tenint en compte que aquest ús era més per secundària, a secundària, com que tenen dispositiu electrònic, és ordinador portàtil, tot el que es podia fer amb la tablet es fa amb l'ordinador. El que passa és que un dels objectius del departament d'aquest any, que és el benestar digital, que la definició del benestar digital seria: utilitzem la tecnologia si és necessària, si no, no cal utilitzar-la. Llavors ja va molt de la mà de tot això d'haver retirat els mòbils, perquè no eren necessaris, perquè s'estava duplicant una eina tecnològica, i després també està facilitant el fet de que no sempre cal fer-ho tot amb l'ordinador. Si és necessari, sí que s'utilitza i es té el dispositiu i és fantàstic. Si no és necessari, no cal utilitzar-lo i es pot fer d'altres formes. Vol dir que sí que és cert que no tenen un mòbil a l'aula, que abans els nens estaven enganxats amb ell, però bueno, que encara ho estan fora.
1: Bueno, sí, i venint de l'època de vacances suposo que també, sí.
2: Però no, a nivell didàctic, a nivell docent, no hi ha massa efecte. Tota la part de programació robòtica, que sí que es feien algunes coses amb mòbil, o s'utilitzen tablets que tenen els centres per aquest fet, o amb l'ordinador mateix ja es pot utilitzar.
1: Val, i ara el tema de la intel·ligència artificial. Com s'ha introduït a les aules i com diguem-ne, podem, de certa forma, regular-ho? O...
2: La introducció a les aules ha estat descontrolada totalment, perquè el que ha passat és que l'alumnat ha començat a utilitzar IA per la seva banda sense control des de casa o des del mateix centre, i el professorat ha utilitzat la IA com a suport per la tasca docent. No hi havia un marc referent. Aquest marc referent l'any passat es va iniciar, la Generalitat va fer un decàleg, per dir-ho així, no és un decàleg, va fer
1: recomanacions.
2: Unes recomanacions, però que no eren oficials.
1: Vale.
2: Aquest any el Departament d'Educació ha concretat que es faran les recomanacions oficials per educació, però bàsicament està estipulat i està molt, molt, molt concretat que la IA està aquí, ha arribat, no marxarà, és a dir, ha arribat per quedar-se. El que hem de fer és utilitzar-la de bona manera i aprendre a l'alumnat a utilitzar una IA de forma responsable. És una oportunitat per l'alumnat, perquè ens permet treballar diversitat d'aprenentatge, ens permet crear contingut que abans el fèiem d'una altra forma o anàvem buscant, i ara mateix te'l pot crear específicament, però el que sí que no podem perdre el fet que l'educació no necessita que faci tota la tasca, sinó que el nen i l'alumnat comprengui el que està fent. Llavors la idea és això. Hi ha una frase que m'agradava molt que va fer, que era que la qüestió ja no és si fem servir la intel·ligència artificial, sinó com la utilitzem de manera segura, crítica i responsable, que és l'objectiu final de qualsevol intel·ligència artificial. No és que la puguem utilitzar, sinó que sabem per què la utilitzem, com i que aprenguem amb ella.
1: Clar, ara molts treballs segurament estan fets amb intel·ligència artificial. Els docents tenen mitjans per detectar que això no ho has fet tu, l'alumne?
2: Hi ha moltes formes de reconèixer que hi ha autoria d'IA. El que passa és que Ara, l'altre dia vaig estar mirant normatives de centres, i això, sí. Hi ha centres que el que fan és que, davant del dubte, es pot demanar la presentació oral.
1: Oral, clar.
2: Amb la qual cosa el nen ha d'haver integrat tot el que... Que tampoc està malament utilitzar la IA per preparar-te una cosa si tu després ets capaç d'analitzar-ho tot, uh-huh. i saber què és el que estàs treballant. Sí que hi ha eines, també. Hi ha intel·ligències artificials que són capaces de detectar quin nivell d'intel·ligència artificial hi ha. Mm. Però sempre és el peix que es mossega la cua. Hi ha intel·ligència artificial que et permet fer això, sí. I altres que et permeten ocultar-ho més. És un peix. Aquí entra molt la coneixença de cada

0: Just acaba de començar el curs, però no sé si has tingut ja contacte amb algun docent o equip directiu i t'ha reflectit aquesta problemàtica, diguem-ne. Potser és
1: bueno,
0: massa d'hora encara, no?
1: Encara és massa d'hora, encara no m'ha donat temps d'anar a tots els centres. El que sí que l'any passat la majoria de centres va renovar l'estratègia digital de centre, que és el document que gestiona tota la part digital de cada centre a nivell d'alumnat i professorat. I la intel·ligència artificial és un dels temes que tenen molt previst a tots els centres, sobretot secundària, però que tenen molt previst de poder abordar, perquè és un tema que és molt actual i és una problemàtica si no ho pots gestionar bé.
2: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
3: Ei, molt bona tarda, companys del Connectat. Soc el Guillem Plans i recomano escoltar la Mar Pujol. La primera vegada que ho vaig fer va ser perquè el cantant Guillem Gisbert, ex del Manel, va recomanar escoltar-la. I des d'aleshores només ha fet que pujar, ja és molt coneguda, però per si algú encara no la coneix, el seu darrer àlbum es diu Cançons de Rebost i jo recomano escoltar Avellaner, Berta Avellaner. D'acord? Moltes gràcies i una abraçada.

0: A Terra, a Badalona, una nova llibreria especialitzada en àlbum il·lustrat, literatura infantil i juvenil. S'anomena Les Pomes i és el projecte personal de l'Empar Sabater. Un nou espai cultural ubicat al vell mig de la ciutat, al carrer de Canonja Baraneda, número 67. Parlem amb la seva fundadora, l'Empar, per saber com ha estat el camí per arribar fins aquí. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Empar Sabater, fundadora de la llibreria Les Pomes. Què tal, Empar? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda, molt bé.
1: Bé, una llibreria, Les Pomes, fundada per tu. Com neix aquest projecte?
2: Doncs mira, Les Pomes neix, òbviament, per una inquietud personal. Tinc un vincle personal, no?, amb el món literari, sempre des d'una mirada adulta, i el fet de, quan es vaig convertir en mare, farà quasi 5 anys, doncs això, diguem-ne, que va obrir un univers que en aquell moment desconegut per mi, i em vaig adonar que hi havia molt de fons i molta literatura i molt interessant i molta il·lustració, bueno, que rodeja la infància, no? Llavors, a partir d'aquí, allò que comença, bueno, doncs com comencen molts projectes, comença en telèfon, no?, fent un toc-toc a una porta i veure, ostres, això potser té sentit, això comença d'una altra manera, això vols així, això ho veig allà, i a la que te n'adones, doncs el 5 de setembre del 2026 estàs inaugurant una llibreria infantil i juvenil.
1: Quant de temps ha durat aquest procés?
2: Mira, ha sigut un procés dur perquè, diguem-ne, que el comença fa, no et diria que un any, però fa ben bé 10 mesos, i ens ha costat molt també per la part de, bueno, del lloguer, de la reforma, de les obres, de tramitar totes les comandes de llibres. Bueno, és un procés complex i dur, és com una carrera de fons, no?, que sol dir.
1: Entenc pel que ens deies al principi que tu ja et dedicaves al món editorial abans d'estrenar la llibreria.
2: No, en l'àmbit professional, com a tal, la meva carrera laboral ve més vinculada, sí, al món del comerç, això sí, però sí, diguem-ne, que tota la meva carrera, diguem-ne, personal i estudiantil, no?, però, sí que ve dintre del món de la

0: qualitats del món literari.
1: D'acord, d'acord, d'acord. I pel que comentaves, és una llibreria infantil i juvenil. Què trobarem en aquest nou espai cultural?
0: Doncs mira, hem volgut fer una aposta, no tant per una qüestió de quantitat, sinó per una qüestió de qualitat. Hi ha una aposta molt important en quant a àlbum il·lustrat, que en molts sentits és prou desconegut dintre del món infantil. Hi ha un tast de fotollibre, de fotoliteratura, tast de llibre-joc, hi ha una part àmplia de coneixements, però els coneixements sempre, no?, des d'un punt de vista lúdic, des de l'humor, des de la gràfica. Hi ha primeres lectures, hi ha còmic infantil i juvenil, narrativa infantil i juvenil, i després hi ha una secció que l'he anomenat popurri d'adult, mm-hmm. perquè realment, bueno, és un popurri de llibres que ens connecten, o de còmic d'adult, o gràfica d'adult, però això és només un tastet petit, quasi com un capritx, un capritx de la llibretera. També hi haurà una petita part de papereria o de jovina, però sempre vinculada al món literari d'aquest tipus de joc.
1: De tot això que has comentat, m'agradaria centrar-me un moment en l'àlbum il·lustrat. Per tots aquells qui no coneguin què és o no el dominin, no me n'amago, jo mateix ara m'has pillat una mica. Què és un àlbum il·lustrat?
0: Mira, l'àlbum il·lustrat en si mateix és un suport, no? Nosaltres a vegades parlem com a llibre, no? No, i això la Piu Martínez i l'Anna Juan, que són dues especialistes en àlbum il·lustrat, que tenen un llibre, per ser meravellós, que es diu Cada uno ve lo que sabe, ho expliquen francament bé, no? Perquè realment és una conjunció de dues coses. Per un part està el que seria la part literària, és a dir, no?, la història, però en si mateix la il·lustració acompanya molt aquesta història. Diguem-ne que van de la mà, no és una cosa que sostinga l'altra, no? Sinó que la il·lustració té el seu pes i la història té el seu pes. Hi ha àlbums il·lustrats que no tenen paraules, no? Ara mateix estic aquí a la llibreria i estic parlant amb tu, i hi ha un àlbum il·lustrat que es diu Només una nit, que és de l'Andrea Antinori. Aquest àlbum il·lustrat no té paraules, perquè en si mateix la il·lustració és l'exercici de la història, no? Llavors, sempre, a més, li donem molta importància quan nosaltres estem parlant i algú ens visita i ens diu, no?, aquest llibre, dic, aquest és el non-stop del Tommy Ungerer, no? Perquè aquestes persones tenen un nom, són uns il·lustradors i, bueno, són uns artistes òbviament meravellosos.
1: Per tant, la gran diferència amb, per exemple, obres il·lustrades, com podrien ser llibres de lectura als quals estem molt acostumats, on apareixen moltes il·lustracions o moltes imatges, molts dibuixos, és la quantitat de lletra que hi hauria en aquests àlbums il·lustrats.
0: De vegades no necessàriament, perquè hi ha àlbums il·lustrats que tenen també molt de text, sinó que d'alguna manera els llibres el que tenen és que les imatges són un acompanyament de la història. En canvi, en els àlbums il·lustrats és la pròpia il·lustració acompanya no, i forma part en si mateix de la història. Diguem-ne que anirien de la mà, sí? I no com un acompanyament que li pots treure o no treure, no?, aquella il·lustració. En aquest cas no, perquè diguem el pes important el té la feina també de l'il·lustrador.
1: Sí, és una part important del missatge, entenc.
0: Sí.
1: Més enllà de totes aquestes temàtiques, si no m'equivoco, també teniu una zona d'estampació on els lectors poden crear els seus punts de llibre personalitzats, no?
0: Sí, la imatge gràfica de la llibreria són tres petites pomes, que en realitat no són pomes com a tal, sinó són les llavors de les pomes, no? Aquí hi ha un exercici visual perquè els nens en realitat són les llavors, no? Són el futur, són les coses que plantem, no?, i que creixeran. I vam fer una imatge gràfica secundària, que són com les formes que acompanyen, i vam fer una zona d'estampació, perquè al final les formes són els elements, no?, gràfics en el qual comencem a composar, no?, el nostre cervell, no?, el cercle, el quadrat, el triangle, sí? I vam fer una petita zona d'estampació on els nens, bueno, els nens i de vegades no tan nens, que també els adults s'atreveixen, poden fer o bé les seves targes o punts de llibre, i és una iniciativa que està agradant molt. Haurem de fer més idees perquè ens han visitat molt, així que haurem de portar noves idees també perquè puguin venir a jugar.
1: Sí, sí, com a mínim disruptiu, almenys aquí a la ciutat. Ara comentaves la importància de les pomes a la vostra llibreria. Quin pes han tingut en la concepció d'aquest projecte?
0: La imatge gràfica o el nom en si mateix, en realitat és un homenatge a les dones de la meva família. La meva mare es diu Pilar Fandos Manzana, la meva iaia es deia Pepica Manzana a l'Adren i la seva germana es deia Carme Manzana a l'Adren. Llavors, és un homenatge a ella, que van ser i són, sobretot la meva mare, grans lectores, i bé, i d'alguna manera per això són tres, no? I bé, és un petit homenatge també a elles i també als orígens, perquè jo soc de la ciutat de València i elles són de València.
1: És una d'aquestes marques o un d'aquests noms que realment amaguen una història darrere.
0: Sí, correcte, sí, sí.
1: I Empar, abans de passar a parlar de qüestions més generals, et volia preguntar com han anat aquestes primeres setmanes, com valores aquests primers dies de negoci?
0: La veritat és que ha sigut una festa. L'acollida, estem en una zona privilegiada, això també ho sabem, el carrer és un carrer amb molt de trànsit, i l'acollida per les famílies ha sigut, la veritat és que espectacular. Tothom molt content, tothom ens ha felicitat per l'espai, ens ha felicitat per la iniciativa, ha agraït molt el fet de cobrir. Sabem que ara som una novetat, que no serà fàcil continuar, perquè avui en dia obrir un negoci, no? A peu de carrer és un repte, i si li afegeixes que són llibres, doncs és un repte per dos. Però francament estem molt contents. Pensem que a més la nostra proposta pot encaixar, perquè tot i que tenim a les companyes meravelloses de Santa Martí, tenim a la Carla i a la Elaia, que estan a mitja mosca, pensem que sempre les llibreries, no, el que fan és aportar i sumar i crear gremi i fer xarxa.
1: De fet, ho has comentat que la llibreria està al centre, a un lloc privilegiat de Badalona, precisament al carrer Canonja Baranera número 67, i comentaves que la idea entre les llibreries no és la de fer competència, sinó la de créixer. Vosaltres, quines dificultats creieu que pot tenir el negoci o que heu tingut a l'hora d'obrir-lo en quant a creixement, en quant a risc de grans llibreries que poden ocupar aquests espais que imagino que estan al centre, doncs tenen lloguers prou elevats?
0: Sí, ho has dit molt bé. Avui dia el tema dels lloguers pel petit comerç és una problemàtica molt gran, ho és per la vivenda i és també pels comerços, perquè pràcticament destinem el que seria un jornal d'una altra persona, no? o el salari que podria ser un treballador, el destinem a aquesta part. Hi ha unes despeses fixes que són importants. Al final, òbviament, no? Qualsevol comerç paga llum, paga taxes, paga tributs, no? Pagues llum, pagues internet, pagues molt, no? pagues segurs. Tot això són unes despeses molt, molt, molt importants. El llibre en si mateix no és un producte car. A més, existeix la xarxa de llibreries, i el llibre és un producte afortunadament molt protegit. Per tant, també la sort que tenim les llibreries és que només es pot fer un 5% de descompte com a tal, però el podem fer nosaltres, el pot fer Amazon o el pot fer qualsevol altra cadena molt més gran, sí? Nosaltres pensem que en realitat és molt dur tirar endavant, però confiem molt en la gent, confiem al final en poder sempre donar un molt bon servei, perquè som igual de ràpids, les llibreries som igual de ràpides servint llibres que ho puguin ser altres distribuïdors. Òbviament no tenim a les llibreries un fons de 10.000 llibres, perquè no ho podríem tenir, i tampoc tindria sentit, perquè no els vendríem, però sí que tenim la capacitat de respondre molt ràpidament a l'hora d'encomanar llibres, que normalment entre un dia i dos dies solen estar a la llibreria. I això de vegades a les persones els sorprèn.
1: Sí, sí, al cap i a la fi aquesta és la gràcia i un dels avantatges del comerç local. I, en part, per anar acabant, has comentat l'existència de les llibreries La Mitja Mosca, Santa Martí, però tot i això, creus que era necessari un nou punt de cultura, sobretot enfocat cap a joves i infants a la ciutat?
0: Sí, com explicava al principi, no, la idea de crear aquest espai va néixer en el seu moment, no? D'una necessitat primerenca, que és que jo vaig ser mare, no? I jo tenia aquesta necessitat, no? De al final, quan volia un espai íntegrament per la infància, no el tenia, no? Tenim, òbviament, les biblioteques, que són espais claus pel desenvolupament de tots els infants, però la realitat és que molts llibres jo marxava a Barcelona a comprar-los. Llavors, de fet, ahir un client que ens va visitar, que va venir a comprar un llibre per un regal pel seu fill, ens va dir: ostres, que bé no haver de marxar, no, a Barcelona a comprar.
1: Sí, sí.
0: Crec que moltes vegades tots estem... ens encanta això, ens encanta fer vida de barri, ens encanta baixar, ens encanta el comerç moltes vegades també només per visitar. Llavors, crec que era molt important, i els infants venen, gaudeixen i tenen un espai propi, perquè al final són són unes petites persones que també tenen les seves necessitats i és important, no, arribar a elles.
1: Sí, sí. Doncs, en part, només em queda desitjar-te molta sort i molts encerts i llarga vida a la llibreria Les Pomes durant tots aquests anys que venen cap endavant.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la vostra conversa i pels vostres bons desitjos.

I amb aquesta interessant iniciativa que ens arribava des de Badalona, tanquem aquesta edició de dilluns del Connectats, esperant que demà també us vingui de gust acompanyar-nos quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
8: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
9: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
10: Música, cultura, esport, entreteniment... Tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
11: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
12: ¿Tú eres perfecta?
13: No lo sé.
12: ¿Y tú?
13: Pues claro que sí.
12: I tu, que ets perfecta?
14: Però n'hi ha algú perfecte?
12: No ho sé.
14: Clar que no.
12: No?
14: No, no hi ha ningú perfecte.
15: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
16: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
17: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
18: Són les 6.
17: El Prat en 3 minuts.
18: Bona tarda, els parla Lluís Rodríguez Alonso. Més de 200 entitats del Baix Llobregat i altres zones de Catalunya s'han mobilitzat fins a Barcelona a motiu de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació de l'aeroport. La protesta coincideix amb l'aprovació del DORA, el document de regulació aeroportuària 2027-2031. Des de l'aeroport, l'entitat organitzadora s'ha insistit en continuar fent pressió per tirar enrere aquest projecte. Escoltem els seus portaveus, Jaume Osete i Clàudia Custó.
19: Aquest projecte va per llarg, necessitaria molts anys per acabar-se de fer, que no es farà, i per tant, durant aquest temps, el que farem serà anar organitzant i anar construint aquesta pressió i aquesta oposició pública que cada vegada és més gran, com mostren les enquestes.
20: Esperem que marqui el primer moment d'una gran protesta i el rebuig frontal, perquè aquest projecte acabarà descarrilant.
18: Per part del govern municipal, l'alcaldessa Lobou Jordà ha fet una crida als governs autonòmic, nacional i europeu per posar el focus en altres temes on calen millores, per exemple, el transport públic.
21: Reclamem que Europa estigui també a la nostra, al nostre costat, que no tanqui la carta d'emplaçament, que sabeu que encara està oberta gràcies a Depana i d'altres organitzacions ecologistes, i reclamem uns governants i també un sector econòmic, per què no, més ambiciosos, però sobretot que estigui al costat de la gent, que estigui al costat de la gent normal que necessita agafar un tren per anar a treballar cada dia i que no té cap aspiració a guanyar milers de milions com sí que tenen els accionistes d'Aena.
18: Personalitats polítiques com la diputada Jèssica Albiach de Comuns o la diputada d'Esquerra Republicana Diana Riba també necessiten aquesta manifestació que ha plegat milers de persones pel centre de Barcelona. El Centre Cívic Sant Jordi Riera Baixa acollit aquest cap de setmana una nova edició de la Trobada de Dones, una jornada que enguany va dedicada a l'edatisme. La primera part de la trobada ha comptat amb la conversa amb la doctora en Sociologia, professora i de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Minet, qui ha destacat durant la seva intervenció que encara s'ha de treballar per combatre la discriminació per motius d'edat. I avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i la marca d'aquesta jornada la fa baix de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat organitza diverses activitats que s'allarguen encara durant els primers dies del mes d'octubre. Les activitats continuen demà a partir de les 5 de la tarda amb una proposta d'activitats físiques i memòria a la sala polivalent del Centre Cívic Jardins de la Pau.
17: Esports.
18: I als esports, l'Ebre ha arrencat el curs amb una victòria a casa per 3-0 contra el Singerlin, un triomf que el situa com a líder de la primera jornada de Lliga. L'Elit també ha tingut un bon inici de curs al Terlenca i el filial de l'Ebre, que comença la temporada amb 3 punts, el de Marc García 2-1 i el d'Héctor Rodríguez 1-6. Tot plegat un cap de setmana rodó perquè la primera divisió femenina, la fundació de l'Ebre, ha golejat 1-7 al Nàstic Tarragona C i són líders de la primera jornada de campionat. Fins aquí les notícies d'aquest dilluns 21 de setembre. La informació local torna, com sempre, ben puntual demà a partir de les 9 a l'espai informatiu del Planeta Prat. Que passin un molt bon vespre.

Molt bona tarda, passen 52 segons de les 6 i 3 d'aquesta tarda de dilluns. Benvinguts i benvingudes al Prat Esports. Parlem avui de l'AE Prat, que ha arrencat el curs amb una victòria a casa per 3-0 contra el Singuerlín, un triomf que situa l'equip Pota Blava com a líder de la primera jornada. Els gols han estat de Conu, Renque i Moli. També ha tingut un bon inici de curs el Terlenca i el filial de l'Associació Esportiva Prat, que comencen la temporada tots dos amb 3 punts. Els de Marc García han guanyat 2-1, remuntant un resultat advers contra l'Espluguen, que s'avançava en el tram final de la primera part, i els d'Héctor Rodríguez, que no han guanyat, és que han apallissat el júnior 1-6 fora de casa i, per tant, es converteixen en els primers líders d'aquesta segona catalana. Tot plegat en un cap de setmana rodó, perquè a la primera divisió femenina la fundació de l'Associació Esportiva Prat ha golejat també en el seu enfrontament 1-7 al camp del Nàstic de Tarragona C, i per tant també són líders d'aquesta primera jornada de campionat. I per cert, avui tenim ja la primera tertúlia de la temporada per comentar tota aquesta jornada esportiva. En una estona us presentem qui ens acompanyarà en aquesta tarda. Com sempre, abans de començar el programa, us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X, @elpratesports, per estar sempre informats de tota l'actualitat esportiva. Avui, a la part tècnica, m'acompanya el Sergio Villar. Tot preparat? Aquí comença el Prat Esports.

0: I arrenquem el programa amb la repassada per comentar tots els resultats que hem tingut d'aquest cap de setmana. Encara hi ha moltes competicions que no han començat, com per exemple el bàsquet. El bàsquet arrenca a partir de l'octubre o darrera setmana del setembre, és a dir, la setmana vinent. Però bueno, tenim partits de futbol, com dèiem, a la portada, a la primera catalana femenina, el grup 2, victòria de la Fundació 1-7 al camp del Nàstic de Tarragona C. A la tercera catalana masculina, el grup 11, tenim l'empat a 3 del Terlenca B contra el Monopol i la derrota de la Fundació de l'Associació Esportiva, el conjunt masculí, el Prat C, el que condueix Lluís Gómez i que ha perdut 0-3 contra la Fontsanta Fatjó. Mals moments per aquest equip. Recordem que darrerament va quedar eliminat d'aquesta Copa Catalana, eliminat per al Martorell, i ara doncs que ha perdut contra la Fontsanta Fatjó, però segurament hi ha molt de marge i corregirà aquesta situació. I a la preferent juvenil tampoc han tingut un bon resultat, el juvenil del Prat, que ha perdut 1-4 a casa contra el Cambrils. Amb aquesta derrota, evidentment, l'equip doncs que cau a la penúltima posició, amb altres equips que tampoc han aconseguit sumar victòria en aquesta primera jornada de Lliga. Doncs res, hem repassat una mica els resultats i fem res ara una petita pausa i ja tornem amb tots els equips, els grossos, amb el Fede Prat, amb l'Ae Prat i també amb el Vikings.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.

0: Escoltes el Prat Esports amb Jonathan Marín.
1: 10 minuts per sobre de les 6 de la tarda, anem a entrar ja en matèria. Com deien, anem amb el bàsquet primer, amb aquesta victòria del Club Bàsquet Prat a la Copa d'Espanya, 66-69 contra el Benicarló. Els períodes han anat de la següent manera: 20-14 el primer, 14-16 el segon, 12-23, aquí és on el Club Bàsquet Prat ha marcat una gran diferència, i 20-16 en el darrer període. L'MVP de l'enfrontament ha estat el pretenc Pau Carreño, amb un 16 de valoració. Ha estat també el màxim anotador del partit, 16 punts, a més d'agafar dos rebots i donar una assistència. També destaquem les actuacions de Sergi Costa amb 11 punts i també la d'Adrià Mavilino amb 13 punts. Aquests han estat els tres jugadors més destacats d'aquesta victòria del Club Bàsquet Prat en aquesta Copa d'Espanya, una Copa d'Espanya que continua tercera jornada contra la Bisbal Bàsquet, i després ja tenim a l'inici de la segona FEB. Recordem el funcionament d'aquesta Copa d'Espanya, on ara mateix tenim el Club Bàsquet Prat, que està en la setena posició, amb els equips que també doncs, han aconseguit en aquesta Copa d'Espanya ple de victòries, 2-2, i després això va una mica com la Champions, la de futbol. Es farà un tall i s'enfrontaran segons en quina posició ha quedat cadascú, amb eliminatòries que acabaran doncs, amb una final ja cap al Nadal, o sigui que és una competició que conviurà amb la segona FEB. I deixem el bàsquet i anem a parlar de vòlei, perquè també d'aquí a poc ja comença la primera divisió masculina de vòlei, però el Vikings aquest cap de setmana i el següent, és a dir, aquest passat i ara el d'aquest cap de setmana, està disputant les lligues catalanes. Aquest passat cap de setmana va jugar dos partits, el de contra el Sant Martí, que va perdre 1-2, i el que va guanyar després contra l'Olot 3-0. Uns resultats que han fet que l'equip quedi ubicat en la Lliga Bronze, que disputarà aquest següent cap de setmana i que la farà aquí el Julio Méndez. Encara no es coneixen els rivals, però el que sí que tenim són declaracions del tècnic, de Dani Nevado, valorant primer la derrota, 1-2, contra el Sant Martí.
2: Que estàvem a un nivell bastant superior, però no ho vam poder reflectir a la pista. Al final, jo crec que els nois estaven molt nerviosos, perquè al final, el primer partit, el cos tècnic s'ho pren com a pretemporada, però els jugadors, que ja ens agrada, s'ho prenen com competició, volen guanyar, volen demostrar, i jo crec que aquests nervis els van traicionar una miqueta. I vam fer algunes errades que no hem comès en tot el mes d'entrenaments, i ens va portar a la derrota.
1: També va valorar aquesta victòria 3-0 contra Olot, que va ser, doncs, pràcticament podem dir que el partit va ser seguit, perquè és una mena de triangular.
2: Segon partit, la veritat és que vam corregir cosetes. Sí que és veritat que vaig donar molta rotació, perquè al final, com comentava, ja per nosaltres és pretemporada, llavors van jugar molts juvenils, molts júniors, molta gent que teòricament pues, tindrà menys protagonisme a l'equip, però igualment sí que vam fer una petita preparació entre partit i partit, vam veure les errades amb el vídeo i vam intentar corregir-la. Sí que és veritat que Olot va venir sense molts efectius perquè estaven jugant un altre torneig, llavors tampoc és un equip que ens trobarem a la Lliga, però bueno, bones sensacions en segon partit, que és important, i ara a veure aquesta jornada que falta.
1: I com dèiem, doncs ara la darrera jornada que falta és aquesta disputada, aquesta segona fase de les lligues catalanes. Com dèiem, el Vikings s'ha quedat ubicat en la Lliga Bronze, amb equips que també han aconseguit aquest bagatge d'una victòria i una derrota en aquesta primera fase. Sobre com veu aquesta darrera part d'aquesta competició, que és oficial, doncs així ho ens explica el Dani Nevado.
2: Ho encarem com amb bones sensacions. Treballarem tota aquesta setmana, ara ja tenim vídeos dels rivals, treballarem en vídeo, que això ens ajuda molt per preparar els partits, podem enfocar més contra cada rival com jugar, i això ens ajudarà a la fase lliga també a millorar el nostre rendiment individual i col·lectiu.
1: Doncs vinga, seguim amb més repassades. Tornem novament amb el futbol, anem a la segona catalana, al grup 3, perquè tenim dos resultats. La victòria del Terlenca 2-1 contra l'Espluguen, un partit que, com dèiem, va començar guanyant l'Espluguen 0-1 amb un gol de Daniel, però que després en l'hora de partit va aconseguir Alfa, el defensor del Terlenca, empatar 1, i després Ramzi Akela en el 73 va marcar el 2-1 definitiu i suma els primers 3 punts al Terlenca en aquesta segona catalana. Escoltem el míster del Terlenca, Marc García, valorant aquesta victòria, on evidentment reconeix que el marcador i el resultat va començar sent advers, però destaca el bon joc de l'equip també en el primer temps.
3: A nivel resultado no empezó de la mejor manera. Sí que es verdad que a nivel juego fuimos muy superiores en toda la primera parte. Quizás nos faltó ese acierto de cara al gol en la fase final que nos hubiera hecho pues estar más cómodos en esa primera parte. Pero bueno, creo que el equipo no se vino abajo, se corrigieron dos tres pequeñas cosas al descanso, y luego en la segunda parte vimos un equipo muy muy muy superior, tanto físicamente, técnicamente, tácticamente, y así lo acabó demostrando el resultado en la fase final del partido.
1: I l'altre partit que s'ha disputat també en aquesta segona catalana és el del filial del Prat, que va guanyar 1-6 al seu enfrontament fora de casa contra el júnior. Els golejadors, Joel, pràcticament a l'inici de l'enfrontament, en els primers 5 minuts, després Ethan Milla va marcar el 0-2, va retallar distàncies Martí per al júnior, i després al segon temps l'1-3 que va arribar per les botes d'Eric Jiménez, l'1-4 va ser d'Emeric, l'1-5 d'Ethan Milla novament, i va tancar aquesta golejada Carlos Fernández amb aquesta victòria de 1-6 al filial del Prat, que es posa de moment líder d'aquesta segona catalana, i ens acompanya via telefònica ara mateix per fer unes ràpides valoracions al tècnic Potalava, Héctor Rodríguez. Què tal, Héctor? Bona tarda.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bé, victòria 1-6 contra el júnior, dèiem, no?, que era, parlàvem res fa un parell de dies, no?, que seria un partit difícil, tot i que, doncs, sobretot per les dimensions del terreny de joc, però no ho sembla, no?, amb aquest marcador, amb aquest 1-6, suposo que, no sé si t'ha sorprès també aquest resultat, doncs, que fa que l'equip sigui líder ara.
4: Bueno, sabíamos de la dificultad, como comentabas, de primero, sobre todo, básicamente antes que el campo, de lo que nos preocupaba era un poco lo de que era la primera jornada, ¿no? Que al final es gente muy joven, y que en la primera jornada siempre los nervios pues te pueden jugar una mala pasada, y bueno, por suerte creo que se les avisó. Es una cosa que hemos ido hablando también a nivel mental esta semana, de que era una semana diferente a las demás, porque al final llevas 4 o 5 semanas de pretemporada preparando una jornada. Y por suerte salió bien. El equipo es verdad que se puso rápido 0-2, luego tuvieron un tramo ellos donde se empezaron a acumular gente en la última línea, y bueno, a raíz de ahí un penalti nos se meten en el partido, y bueno, por suerte llegó el descanso rápido, y ahí es donde queríamos también nosotros dar un paso adelante, decir bueno, ahora parece que ellos están más animados, y cuando nosotros vamos ganando 1-2. Entonces, bueno, creo que el equipo reaccionó muy bien en la segunda parte, salimos bien, marcamos el tercero, y creo que ya el rival bajó un poco los brazos, y vino también un poco el fútbol armenio que tenemos este año. Ya pues salieron jugadores muy frescos, con muchísimas ganas de demostrar, y
1: pel que fa al proper partit, us toca el Mariano Poblet, partit en cap de setmana de festa major, el dia 26 a les 4 de la tarda a casa. Bueno, amb aquesta victòria de 1-6 s'agafa amb més confiança, no?
4: Sí, está claro que era importante para nosotros empezar ganando, y ahora pues bueno, pues aprovechando las fiestas de la ciudad, jugamos en casa, en casa tenemos que hacernos muy fuertes, la gente... Los rivales que vengan al Sarnier tienen que saber que aquí nosotros nos hacemos de valer, y bueno, pues es la intención, un poco no cambiar nada de lo que estamos haciendo, pero bueno, sí que es verdad que a nivel de dimensiones y tal, creo que es un campo que nos beneficia el nuestro, y ojalá consigamos los 3 puntos.
1: Tant de bo que sí. Doncs Héctor, gràcies per entrar uns minutets aquí al programa, i enhorabona per aquesta victòria.
4: Muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: Doncs anem a repassar com ha quedat la resta de la jornada d'aquesta segona catalana. Sallent 2, Gironella 3, Olímpic en Fatjó 2, Navàs 1, Mariano Poblet 2, Pallajà 0, Terlenca 2, Espluguen 1, Corbera 1, Sector Montserratina 0, Júnior 1, Prat B 6, Gavà 0, Fundació Atlètic Sant Just 1 i Plana 10 2, Molins de Rei 0. Com dèiem, el proper rival del Prat B serà el Mariano Poblet, el proper rival del Terlenca serà el sector Montserratina, amb una classificació que lidera el Prat B amb 3 punts, també amb els mateixos punts, evidentment, tots els que han guanyat, que són Mariano Poblet, la Plana 10, Gironella, Olímpica Fatjó, Terlenca, Corbera, Fundació Atlètic Sant Just, i amb aquí tanquem, perquè ja després la resta són derrotes. No hem tingut cap empat en aquesta primera jornada de segona catalana. Passen 20 minuts de les 6 de la tarda, darrera pausa del programa, i tornem amb l'AE Prat i amb la tertúlia.
5: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
5: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
8: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
9: Bienvenidos a la Cosme FM, tu podcast radiofónico en el Prat Radio.
10: Ahora, miércoles sí, miércoles no, te informamos de todo lo que pasa en San Cosme.
11: Y ahora, miércoles sí y miércoles no, nuestras mejores crónicas.
10: Ahora, miércoles sí, miércoles no, de las 21 a las 22 horas.
12: Te esperamos, miércoles sí, miércoles no, aquí en el Prat Radio.
13: La hora del lobo. Todos los miércoles a las 8 en el 91.6 del Prat Radio. Música extrema para gente extrema.

0: Vinga, tram final... No, tram final no. Darrera pausa publicitària que hem fet i ara ja anem amb el plat gros, amb el principal. Anem amb el Prat, que és un dels protagonistes d'aquest cap de setmana amb aquesta primera victòria en la primera jornada de Lliga Elite. Una victòria que doncs, va arribar amb els gols de Cono en el 51, de Gustavo Renque en el 56 i de Molí en el 89. Un 3-0 que, doncs, si el veiem de primera, sembla doncs, passejada del Prat. No, no ha estat una passejada del Prat. Després ho tractarem a la tertúlia, però van haver-hi dues parts. Una primera part on el Singerlin va poder marcar 1, 2 i 3 i 4, perquè va tenir fins a 6 ocasions que per desencert o per encert del porter del Prat doncs no es van materialitzar. A la segona part el Prat va fer retocs, com ara escoltarem el míster, que doncs, va fer algunes incorporacions de jugadors per dins, això va funcionar molt bé i les que va tenir el Prat van anar cap a dins. Una cosa que la temporada passada doncs, va faltar en molts enfrontaments. Com dèiem, en el 51 va arribar el primer gol, després als 5 minuts al segon i ja en el tram final, ja arribant al 90, Moli va fer el 3-0 definitiu. Escoltem ja protagonistes, parla el míster Cristian Gómez.
1: La veritat que ha costat una miqueta, sobretot la primera part, però crec que la segona ho hem fet molt bé i bé, crec que és important guanyar el primer partit perquè sempre hi ha una mica més de nervis, però bé, crec que al final ho hem solventat molt bé i content pel treball de tots, tant els que han començat el partit com el que l'han finalitzat, perquè crec que han estat molt alt.
0: També el míster va comentar això dels retocs al descans i on va fer algun... va incorporar un jugador per dins per intentar doncs, també tenir més fluïdesa, més superioritat i sobretot també guanyar les esquenes del rival per fer-li mal.
1: Bé, crec que em faltava un jugador per dins, crec que ens estava costant una miqueta connectar amb els jugadors de dins i hem fet això, hem tret l'Adri que és extrem i hem posat el Morral per al pivot per tenir un jugador més dins i crec que hem començat a sortir més bé des del darrere i amb aquesta netedat a l'hora de treure la pilota crec que hem començat a generar, a jugar en camp contrari i bé, al final han aparegut els espais i la qualitat que tenen a dalt.
0: I ara anem a escoltar, hem escoltat el tècnic, anem a escoltar més protagonistes. Parlen ara dos jugadors que van veure a porteria, dos jugadors que s'han estrenat com a golejadors amb la samarreta del Prat. Cono, perquè és un fitxatge que ha arribat i doncs encara no havia pogut marcar amb el Prat, Molí, perquè el gol se li resistia.
2: Sí, hemos sufrido bastante y segunda parte que ha salido lo que hemos preparado y hemos ganado. Sí, muy contento.
3: Y ha entrado muy bien, se notaba que venían con muchas ganas. La primera parte han hecho un gran trabajo, pero hemos sabido sufrir. Y la segunda parte hemos conseguido tranquilizar el balón, hemos tenido tres, las hemos enchufado y ya está, muy contentos.
0: I un altre golejador del partit és el brasiler Gustavo Renque, que va fer aquest 2-0 en el 56. Ell també va parlar d'aquesta victòria del Prat.
4: Bueno, ha sido un partido competido. Al final, todos los partidos de Liga Élite ya sabemos cómo son. Ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos. Les hemos dado bastantes ocasiones al rival. Pero bueno, aún así, las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y vamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador y así ha sido.
0: Doncs hem escoltat ja protagonistes. Anem a repassar aquesta primera jornada de Lliga. I que ens ha deixat aquests resultats. Atlètic Sant Just 1, Valls 1, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Tropeira 0, Martorell 0, Sabadell B 0, Manlleu 3, Unió Vic 2, Viladecans 2, Rubí 1, Sant Mauro 2, Argentona 2 i aquest 3-0 del Prat contra el Singerlin, que fa que el Prat sigui líder d'aquesta categoria amb 3 punts, els mateixos que té l'Horta, el Manlleu, el Viladecans, l'Argentona. Ja el tenim en cinquena posició amb un punt, grupet que formen també el Castelldefels, el Can Vidalet, el Sant Mauro, l'Atlètic Sant Just, el Valls, el Martorell i el Sabadell B. I amb 0 punts tenim ja el Unió Vic, el Rubí, el Tropeira i, evidentment, doncs el Singerlin. Feeling again, just one more time. I el proper partit del Prat no serà la següent jornada de la Lliga Elite, perquè ara fa un petit parèntesis per la Copa del Rei, per aquesta fase prèvia de la Copa del Rei. El rival serà el Sant Rafel. El partit el diumenge a les 4 de la tarda, un partit que podreu seguir aquí en directe al Prat Esports des de 3:45, mitja horeta abans, amb la prèvia a càrrec de Nil Piera, que ens farà també la narració d'aquest partit, i ens allargarem, doncs, com sempre, programeta de 3 hores, o sigui que estirem fins a 6:45 de la tarda amb declaracions també després de protagonistes, jugadors, entrenadors, o sigui que doncs, anem amb tot en aquesta fase prèvia de la Copa del Rei. Sobre la Copa del Rei han parlat també protagonistes. Escoltem primer el tècnic, a Cristian Gómez.
1: Molt especial per nosaltres i ens ho prendem molt, molt seriosament, perquè volem portar un primera divisió aquí al Prat. Crec que el club s'ho mereix, els jugadors s'ho mereixen de gaudir d'aquest dia, i bé, farem tot el possible per passar. Al final, l'únic dolent, no?, que et veus a la jornada 4 al camp del Vic en 3 punts, és l'únic dolent, però bé, s'ha de recuperar l'octubre i el novembre aquests dos partits, i ho farem amb totes les ganes del món, però crec que bé, això és un xut de la lila pel que ve, i demostrant que tenim plantilla per competir.
0: I també va parlar d'aquesta Copa del Rei Gustavo Reinke.
5: La verdad es que sí, es una oportunidad única, muy ilusionante, que cada vez que pienso en Copa del Rey me hace recordar a mi yo de niño, que es la ilusión jugar. Primero, lógicamente, vamos con cabeza a Ibiza, pero vamos a seguir en esta dinámica, y lo tenemos muy claro que vamos a ir a sacar la victoria y luego a vivir una experiencia única contra un equipo de primera.
0: Doncs veurem què és el que succeeix. Això serà seguit, o sigui que aquest cap de setmana l'anada, el següent la tornada al Sagnier, i després d'aquí, doncs, un primera divisió. Veurem qui serà i si el Prat, doncs, hi és en aquest bombo. Nosaltres ara encetem la tertúlia.

0: I en aquesta primera tertúlia de la temporada avui ens acompanya el Camilo Llorenç, l'Ignacio Alcalde i el Juanra García. Què tal? Bona tarda a tots tres.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: A veure, com dèiem, abans de començar, avui serà una tertúlia amable, amb aquesta victòria 3-0, però tenim dues parts. La primera part no molt bona, o almenys no tan bona com a la segona, on tenim el Singerlin que les va tenir, que doncs per A o per B no les va materialitzar. Després parlem de la segona, però la primera part, què us venia pel cap? Dèieu, la mateixa pel·lícula que la temporada passada o, bueno, no passa res, primera jornada, sempre costa, la primera jornada sempre costa, és un equip també nou, nou entrenador. Sensacions en els primers 45 minuts, qui comença? A veure...
3: Bueno, jo, el que tu has comentat, jo dic, ostres, això és una repetició de la temporada anterior. Afortunadament tenim un porter que ens va salvar la primera part, vale? Perquè si no, no sé si estaríem tan contents ara, vale? I després vaig tornar a trobar una manca de, d'acord amb el que diu l'entrenador, que al mig del camp no, l'Uri estava sol i no proporcionava, no feia córrer la pilota, vale? I amb això es va corregir la segona part, però jo també vaig tornar a trobar una altra vegada una manca d'intensitat en la lluita del 1 contra 1, que la temporada passada això va ser repetitiu, fins final de temporada que sembla que es va arreglar una mica. Vale?
4: Sí, això mateix que Camilo, falta d'intensitat, i menys mal que aquest any tenia un gran porter, que va ser el millor porter de la Lliga Elite, va ser en Dian Martinenc. Jo ja he vist partits de pretemporada, també bé. Va fer unes grans parades i molt bé.
5: Sí, també coincideixo amb els companys. Crec que, a més, el Singerlin va pagar la novetada. Va sortir molt endollat, però bé, per sort, com diuen ells, el nostre porter va estar molt encertat.
0: Perquè jo no recordo les vostres porres quines eren. Recordeu el resultat que vau posar?
3: Jo és que no sabia.
5: Jo 3-1.
0: 3-1.
4: Jo 1-0.
0: 1-0, no, tu. Més,
3: no,
0: més
3: no, no, no, no, no la vaig fer perquè és que ni sap, no em vaig recordar. Encara estic a la platja.
0: Parlàveu, ara parlem de la segona part, però parlàvem del porter, no, que doncs, això, destacaves, o que t'agradava aquesta incorporació, de les arribades que doncs, ha fet el club, i veient una miqueta el partit d'ahir, la que més us està agradant d'augment de les noves arribades, la del porter, el coreà, que va marcar,
5: sí,
0: també.
5: El
4: davanter també.
0: El coreà també.
4: Sí, tenim moltes esperances amb ell.
0: Sí, sí.
3: I el noi aquest, el Morral, també em va encantar quan va sortir, a part de que es va omplir al mig del camp, ostres, el tio, a primer toc, pam, pam, pam, distribuint, i el Singerlin ja la va deixar d'olorar. Perquè és que també, que pens, si recordem la primera part, també el Singerlin anaven com bojos, o sigui, amb una il·lusió, amb un tal, sí. Clar, que és una diferència tremenda, no? Perquè el Singerlin mira que va pujant i ve d'on ve, i el puja, ve a jugar contra el Prat, que no perquè haguem de ser, no sé, una mica fantasmes, no? Però clar, el Prat segurament deu ser l'equip a batre de tota la categoria pel historial recent que té, bueno, recent des de fa 2 anys cap enrere, no? I aleshores ells anaven desesperats a mort, vull dir, veies la banqueta aixecant-se i animant i tal i qual, no? I això segurament també va ser un component que també va fer que la primera part tampoc ens ajudés massa.
0: Després, com escoltàvem el tècnic, algun retoc, un jugador per dins i una altra cara, almenys el partit, no? El Prat va marcar les que va tenir. Bé, la intervenció del tècnic, us està agradant aquestes primeres sensacions del nou entrenador?
5: Sí, en principi sí. Jo ho vaig veure el dia de la presentació i bé, va jugar bé, l'equip juga bé, toca molt bé la pilota i bueno, farà falta que potser acabem alguna jugada més directa. Trobo que a vegades el tocar tant de la pilota té els seus riscs, perquè si el contrari te l'agafa al mig del camp i té gent a dalt que sigui ràpida, pot fer un...
0: Sí, ja estàs venut, ja.
5: Sí.
3: Claro, sí. També, al voltant d'això, també si tu tens la pilota, bueno, no ens anarem a altres categories, no? Però si tu tens la pilota, l'altre es desgasta més, no?
5: Sí.
3: Aleshores, clar, evidentment és un risc, i mira quants gols ens han marcat amb aquest canvi de sistema de joc les darreres temporades. La tira que hem regalat una quantitat de gols tremenda, no?
0: Clar, però bueno, a veure què fas amb la pilota, no? Si la mous de manera horitzontal, no? Fas això, no? El parabrises, això, que no li fas mal i tampoc, clar, així tampoc t'esgastes el rival. Sí. Deies, com ho has vist tu?
4: Oh, bé, eh? El joc és endarrerit i això, però bé.
0: La segona part, per tant, us va agradar, no? Una mica l'equip, una altra cara.
3: A mi em va agradar molt el fet de que l'entrenador, és un partit només, no? Però l'entrenador va canviar el partit. O sigui, actua i hi ha una conseqüència, val? O sigui, hi ha molts entrenadors que et poden fer canvis i tal, qual, però són incapaços de canviar-te la dinàmica d'un partit i tal, i ell la va canviar.
4: Va sortir Morral i va canviar el partit.
3: I no sé què els hi deuria dir, perquè la intensitat de la segona part va ser radicalment diferent. La intensitat de la segona part va ser molt més alta, amb les duels un contra un i tal, no?
5: La intensitat del Prat i que el rival a la primera part, jo crec que es va desgastar molt.
3: I es va desgastar molt.
4: Ja,
3: malgrat que com que hi ha tants canvis, sempre surten cames noves, no?
5: Però ja no és el mateix. No. Tu tens un 11 ja definit i quan surt un altre jugador ja es nota molt la diferència.
0: L'11, quan el va veure, més o menys es va...
5: Estem coneixent ara els jugadors.
0: Clar, això també, no? És veure una miqueta quin és l'11 típic del tècnic. Tema horari, partit per la tarda, diumenge. Bueno,
3: si jo no
0: veritat,
3: vull ni si, en pintura.
0: No t'agrada, no? Va dir, evidentment ara fa calor i segurament a les 12 del migdia s'entén, però bueno, això de si s'acaba jugant per les tardes, què? S'agrada, no s'agrada?
4: Malament.
5: A l'hivern a les 5 de la tarda fa molt
4: primer el fred, i després si juguen Madrid i Barça, ja veurem, diumenge.
3: I després
4: que juguen poc, però si juguen, a veure si canvien l'horari.
3: I hi ha una cosa, d'alguna manera, els diumenges al matí són pels equips d'aquestes categories.
4: Sí, sí, sí.
3: Vull dir, jo quan ja posaven els partits els posen a les dues, el de primera divisió, el més aviat, no? I normalment no és un partit, o una vegada li toca al Barça o un al Madrid, no? Però, ostres, però deixa l'espai del matí, no? I jo crec que això és important, clar, jo, si a mi em diuen és que tal, doncs no sé què faré. Clar, no sé què faré, però jo sempre dic, no, jo primer és al Prat i al Barça i després, no? Però, home, és una putada, no entenc el perquè, o sigui, quin és el sentit, portem tota la vida amb això. Bueno, també s'han de fer canvis, no? No, jo no dic que no. Però si hi ha una justificació tal, doncs, bueno, ja es va fer, eh? Ja es va fer una prova.
0: Sí, es va fer una prova, no?
3: Una prova que no va sortir.
4: No va sortir,
3: Que no va sortir gaire bé, eh?
0: Sí, sí.
5: Home, jo a l'horari aquest a l'estiu ho trobo lògic.
4: Sí, perquè...
3: Sí,
0: home, l'altre dia,
5: ahir
0: s'estava bé, no?
5: Sí, estava bé. Però l'hivern jo no m'agrada.
0: Tu pateixes per l'hivern, no? Si deies, sé que t'horari és ara, o quan ja arribem a l'estiu tram final, que és com el Sant Mauro, que es va jugar més o menys sobre aquella hora.
5: No em desagrada, però a l'hivern no m'agrada.
0: Bueno, veurem quines decisions pren i quan són els horaris. Sí que és veritat que, bueno, si coincideixen Madrid i Barça sempre juguen o a les 4 o a les 9.
5: Sí. Mm-hmm.
0: A l'horari de les 6, em sembla que hi ha un 8, ja sigui per A o per B, però no habituen a jugar, per tant, doncs mira, així no es fan contraprogramació. Tema Copa del Rei, ho escoltàvem ara, protagonistes, com la viviu, esperances, el partit de Nada, després parlem de, ja en general, si creieu que passarà o no, però el partit de Nada, com l'afronteu? Amb il·lusió de que es pot treure jo una victòria d'allà o un empat i ho decidim aquí?
4: Amb molta il·lusió, perquè encara tenim clavada l'espineta.
0: De Llagostera.
5: Es van quedar a les portes.
3: I com es deia aquell, amb l'esquerra...
4: El Penagumà.
3: Ens la va clavar per l'escaire. Sí, sí.
4: Si podem guanyar bé, pues bé, si no treure un empat i aquí ja a rematar.
0: Sí, clar, seria... Signeu l'empat? Signeu l'empat en la partida d'anada? Sí,
5: sí.
0: Sí?
5: Sí?
0: Sí?
3: Jo no signo mai.
5: Signo l'empat i guanyar aquí.
0: Jo no. Home, sí, clar.
5: Això és...
0: Sí, clar. I pots signar la derrota i remuntar aquí també.
5: No, això no, perquè patirem
4: tampoc,
5: molt.
4: tampoc coneixen el rival.
5: Exacte. Exacte.
0: Sí. Ah, sí, això és veritat, és un rival que tenim poques referències i per tant no sabem de, que, de quin peu calça. Però...
4: Sol ser que l'any passat va jugar a la promoció a tercera, em sembla, no?
0: Diuen? Sí, no la tinc. La veritat és que no m'he fet encara el background de, del Sant Rafel, però bueno, és a Eivissa, és aquí al costat. Haurem de seguir-lo per la ràdio perquè sí, sí. El viatge complicat. Em comentàveu abans per la micro que vau mirar una miqueta per veure la
3: possibilitat d'anar-hi. Sí, sí, jo estava decidit d'anar-hi. De fet, estava a Palma de Mallorca quan em vaig enterar del resultat i vaig dir, pues jo vaig a Eivissa. I miro el primer, clar, l'anada 21 euros. Vaig a Eivissa, però la tornada no, la tornada són 200... Sí.

0: preferiu tenir el factor camp a favor?
1: Bueno, sí, sí, bueno, pot ser.
0: Sí, clar, sí, per això dic, per això
1: sí,
0: dic.
1: Però, mama, també anar a cap
2: de el tema dels calers, de calers. Ah, ja.
1: Però també vius... Però, no, evident, pel tema, això és indiscutible. Però jo, per exemple, mira, a l'últim partit de la prèvia a la Covid, que va ser a Castelló, no, sí, o va ser Hércules, va ser a Castelló, sí,
3: a Castelló,
2: que van guanyar,
1: jo hi vaig tres anar, vaig estar allà, allò va ser impressionant, allò va ser impressionant, hi havia 10 o 12 mil persones i vam guanyar 1-3, no? Hòstia, això, però això seria somiar truites ara en aquests moments. Vale. Però bueno, ja que ens eliminaran, perquè el normal és que ens eliminaran, bueno,
0: sí, sap, eh? Ja. O sigui, sempre hi ha la ventafocs, sempre, ja, sí. No sé si serà però a Prat d'aquesta ventafocs.
3: A doble partit és més complicat, eh?
1: Sí, però, ah, si però no, que serà doble partit.
0: Si no m'equivoco, no, no, no, en primera divisió no, ja s'ha partit únic.
3: És un partit.
0: Últimament és el doble partit.
2: El doble partit és ara.
0: Són dos equips de la mateixa categoria. Després és el partit únic, per sí, això dic.
3: El partit únic guanya.
0: El partit únic pot guanyar tothom. I aquí els senyors de primera divisió no estan acostumats. Jo sí que és veritat que preferiria passar, me la jugo, perquè ja després em sembla que, si no m'equivoco, toca un equip europeu. I aquí sí que fas caixa.
1: Home, clar.
3: I tant.
0: O sigui que, bueno, optimistes, no? Contents,
1: sí, sí, sí, sí, sí, home, sí.
0: És cap de setmana de festa major. No, no s'interfereix, no?
2: No. Estarem a casa.
3: Portaré la ràdio sobre.
0: Per cert, i ja abans de tancar la tertúlia, hem parlat també d'altres equips, del CEPRA, del filial, del Terlenca. Algun equip que us il·lusioni aquesta temporada, a banda del Prat, que creieu que pot fer alguna coseta interessant, o que li veieu alguna coseta...
1: Bueno, veure no deixa perquè no hi veig res, eh?
0: Des del juvenil, sí, del Prat, el, sí, primer, el filial, el Terlenca, el Vikings.
1: Home, a mi m'agradaria que les noies fessin
0: l'any passat
1: pas
0: es van quedar les portes.
1: Sí, ja per això aviam si poguessin anar una mica més amunt. Aquest any... Jo crec que això també seria bo que el Prat B pugés, el juvenil i tal, vale? O sigui que tots els equips, tots no podran, però bueno, que tots els equips puguin anar evolucionant cap amunt, no? Perquè si vols tenir una bona... La base del futbol que tenim ara és pedrera, és cultivar tal i qual. Clar, també és important que els puguis anar col·locant amb equips que estiguin ja a uns certs nivells, no? I seria bo, doncs, bueno, si tens el filial a la primera catalana o tal, doncs, bueno, doncs seria millor que tenir-lo a segona, no? Però les noies també, no? Hem de donar suport i que les noies, aviam si van també avançant.
0: Vosaltres,
2: les noies, a veure si pugen ja, però em sembla que hi ha reestructuració aquesta temporada
0: veurem
2: futbol femení. Bueno. I es pot aconseguir.
3: I el CB Prat.
0: El CB Prat ha començat molt bé, eh? Copa, sí, d'Espanya, amb 2-2. La Copa Catalana es va suspendre el partit, però va començar, està guanyant amb la Bisbal. I hi havia optimisme, eh? Hi ha optimisme, sí, no, sí, allà, però bueno, també... Els calarons
2: mantén,
0: són els que són,
2: sí, mantén l'equip de l'any passat.
0: La categoria, ja ens, sí, ho va dir l'Arseni, que seria, sí, complicat, o sigui que, però també això com afecta el rendiment esportiu, el saber que després, doncs, si aconsegueixes la categoria, és molt difícil quedar-te a la plaça. Però bueno, això ja és una altra pel·lícula. Mira, ja escoltem el xiulet i això significa que acabem ja, sí, aquesta tertúlia. És la primera temporada, ja anirem fent més, jo sé, anireu sentint més còmode, però bueno, així, ràpidament, valoracions, bé?
2: Sí, sí, molt bé, bé, sí, molt bé.
3: I tant que sí.
0: Quan vinguin derrotes, serà molt més fàcil parlar, perquè
2: parlarem
0: sempre hi ha
2: també coses
0: que
1: rajarem a mort.
0: Costa més quan són victòries que quan són derrotes, però sí, bueno.
1: Parlarem de dimissions.
0: Camilo, Ignacio, Juanra, gràcies per venir a la tertúlia i que tingueu una molt bona setmana i també molt bona festa major.
2: Vale, igualment.
3: Gràcies.
0: I nosaltres, que anem ja tancant el programa d'avui.

Acomiadem el programa d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà, a partir de les 6, després del butlletí informatiu. Sí, més o menys. Ara us deixem amb el Next Gen, al punt de les 7 de la tarda. Que tingueu un molt bon dilluns, el que queda, i ens retrobem demà. Adeu!

0: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
2: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
3: 1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
4: I així, durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
7: La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha. Un programa de...
8: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
9: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
10: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
11: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
12: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
13: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
14: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
15: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Ràdio.
14: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
15: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
16: Al Prat Ràdio, 91.6 FM.
17: Bona tarda, són les 7.
18: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
17: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
19: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pascual Maragall, Arcadi Navarro.
20: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
17: Obren judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
19: El jutge Juan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
17: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
19: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat a la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
21: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
17: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
19: Els fets han passat a quarts de nou del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
17: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
19: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
17: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
0: L'equip verd i negre és a punt d'arribar a la plaça de la Vila, on d'aquí a pocs minuts començarà l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i també amb la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona Capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara a hores d'ara l'ambient és francament càlid per les dades. A més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel, sense pena ni glòria, de tant en tant i poca cosa més. En vista el dimarts, una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts, una altra vegada, amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui arran de mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Comencem amb l'autopista AP7, que encara va lenta, amb aturades entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Papiol. Això és el central de l'autopista AP7. La B30 també la trobarem carregada, però sobretot en sentit nord, entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Això, la B30 també carregada en aquesta zona del Vallès, en aquest cas, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. També val la pena comentar l'extrem nord de Barcelona, la C58 i la C33. Són dues vies amb lentitud, retencions, 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus d'entrada a Barcelona. Per tant, parlem d'aturades més o menys habituals, afortunadament sense grans incidències, sense grans sorpreses. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o a l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment.
4: El Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
0: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Polo.
5: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
6: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
5: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
7: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
5: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
4: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del pseudosindicat Manos Limpias. Peinado creu que Gómez va influir la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
4: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar, com a investigats, el 19 de novembre, José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
0: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de lawfare i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
8: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
9: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció sistèmica.
8: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
10: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació, i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
8: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
0: I el Congrés, Carlos Mazón, s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què van morir més de 200 persones.
4: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
0: Carina Bellbé.
11: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà 1 any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però, de fet, aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
12: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
11: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat, titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
0: Salvador Illa formalitzarà l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar en un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organisme que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
13: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
14: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent. És a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
13: El govern destaca la necessitat d'aquest espai de debat que sumi i no divideixi. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
15: Un debat constructiu que sumi, que uneixi, per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització. I que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
13: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
0: Encara en la plana social, el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
4: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
16: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer, y por eso el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
4: En ensenyament s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la, i el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
0: I a Catalunya el programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys per rehabilitar habitatges i recuperar edificis i barris degradats, especialment en els entorns més vulnerables. Aquest matí l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a Esparreguera, i està previst que el govern l'aprovi demà mateix. Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
17: L'objectiu d'aquest pla és ampliar el parc d'habitatge disponible a la ciutadania, però en aquest cas posant el focus en aquells habitatges ja construïts però que no es troben en condicions òptimes per ser habitables. Aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, exposava una radiografia del panorama actual, i és que el 60% dels 4 milions d'habitatges de Catalunya van ser construïts abans del 1980 i, per tant, tenen un problema d'envelliment important. La mateixa consellera ampliava detalls aquest matí d'aquesta radiografia.
18: Però, a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatge, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
17: Les primeres convocatòries per poder accedir a aquestes ajudes està previst que arribin entre finals d'aquest any i principis del 2027. Per tant, el govern vol que aquesta inversió serveixi no només per millorar l'estat dels habitatges, sinó també per frenar la degradació de determinats barris i municipis.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
4: Els fets han passat a 8:15 del matí. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
0: Els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
4: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten a un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, es treuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar en un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fons policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
0: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
4: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
19: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
20: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
19: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
20: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
19: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
0: Més coses. Palafrugell, al Baix Empordà, defensa que els avisos veïnals han frenat la majoria d'intents d'ocupació. Tot i que les xifres d'ocupació són altes, l'alcaldessa Laura Millán assegura que reflecteixen l'increment d'actuacions policials i la col·laboració ciutadana per detectar-los. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
21: Segons l'alcaldessa, 9 de cada 10 casos d'ocupació que encara hi ha afecten propietats de persones jurídiques. I en aquestes situacions, l'Ajuntament informa els propietaris perquè comencin els tràmits legals.
22: Quan nosaltres detectem o bé un empadronament sense títol habilitant, o bé una ocupació o un intent d'ocupació, nosaltres el que fem és directament fer un avís al propietari, que ja li dic, el 95% de les vegades són propietats de persones jurídiques, i traslladem la denúncia cap als jutjats directament perquè s'iniciï doncs, el procés que calgui.
21: El consistori també vigila alguns edificis amb problemes recurrents de convivència. En determinats casos s'han pogut treure persones que hi havien entrat amb finalitats delictives o que generaven conflictes.
0: En cultura, Santa Tecla ha donat aquesta tarda la benvinguda als dies forts de la Festa Major amb el pregó a càrrec dels capitans de l'equip de futbol Nàstic. A la mitjanit serà el torn per un dels actes més multitudinaris i espontanis, la baixada de l'Àliga. En qualsevol cas, anem cap allà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella, bona tarda.
23: Bona tarda, aquí des de la plaça de la Font de Tarragona. Ara mateix ja sona el primer emperit roca de les festes a càrrec de la Tradivant, la banda d'instruments tradicionals de Tarragona, anunciant la sortida dels gegants i els nanos d'aquí a ben pocs instants. I fa ben poca estona acabat un dels moments més especials de Santa Tecla, el pregó de la Festa Major, que enguany, com dèieu, ha anat a càrrec d'Álvaro Cano i Rubén Almazán, capitans del Nàstic Genuín i dos tarragonins molt vinculats als valors de l'esport. L'acte ha començat amb l'obertura solemne del balcó de l'Ajuntament, la sortida dels macers de la ciutat i els tradicionals tocs de pregó. Després, la glossa de l'alcalde i els pregoners han compartit un discurs molt emotiu. N'escoltem un dels moments.
24: Per Tarragona, per Santa Tecla, per tots vosaltres, gaudim tots de la Festa Major, que comenci el partit.
23: El moment més simbòlic ha arribat amb el tercer toc de pregó, l'aparició de la senyera de la ciutat i les 21 salves dels morterets que han donat pas a la tornada del pregó i a l'inici oficial ara sí dels dies grans de Santa Tecla. Aquesta nit, com dèieu, tindrà lloc un dels moments més esperats i coneguts, la baixada de l'Àliga.
0: Moltíssimes gràcies, Adrià, i bona festa. Més coses també. El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del seu 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme de Fez. Carme, bona tarda.
25: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. Hem sentit la seva veu i de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733 que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. Hi havia presència de diputats i també el pare abat de Montserrat. Han conduït la cerimònia la cantant Ana Belén i el periodista Iñaki Gabilondo, que a través d'un diàleg entre els dos han subratllat la transcendència del llegat artístic, intel·lectual i humà de Casals. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa. Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer títol dels verdinegres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant ara mateix a la plaça de la Vila de Badalona amb la recepció oficial a l'Ajuntament i després la posterior sortida al balcó per celebrar-ho amb els aficionats. Tot plegat amb dos protagonistes clars, l'argentí Nicola Provítola, que va anotar 31 punts en el partit d'ahir, i un dels altres artífexs va ser Ricky Rubio. Els escoltem després del triomf.
3: Fue una fiesta todo el fin de semana. No sé si es como lo querían planear todos, pero estamos celebrando, estamos disfrutando mucho y nosotros como equipo lo hacemos en la cancha también. Así que nada, hay que intentar seguir con esta onda, con esta vibra. Estamos como, esto nos tiene que dar un empuje muy grande para toda la temporada.
4: Estábamos nerviosos, la verdad, pero bueno, es algo que intentas controlar, intentas que la experiencia sigui un grau i jugar per on creus que les coses aniran bé i al final concentrar-se i després pues, tenir el Nico en aquest estat de gràcia ajuda, no?
2: A la segona divisió masculina, el Centre d'Esports Sabadell ha confirmat el pitjor dels pronòstics de la lesió de Nico Gioacchini. El futbolista pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan, tot plegat després que el Sabadell guanyés ahir per 3-1 a l'Oviedo. A la primera federació masculina, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Jané deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. En un comunicat emès a les xarxes socials, el club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació. L'entitat deixa clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió i creuen que és el moment adequat per fer el pas, perquè es porten poques jornades de Lliga. En les pròximes hores, l'Europa anunciarà el relleu i, de fet, ho acaba de fer, que aquest relleu que serà a Luis Blanco, de 48 anys. Blanco arribarà al club escapulat després d'haver dirigit l'Atlètic Balears i d'una llarga trajectòria a l'Espanyol, on va arribar a dirigir el filial i també va ser segon entrenador del primer equip en el darrer ascens dels blanquiblaus a la primera divisió. En waterpolo, l'Astralpul Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League. L'Olympiacos, el Novi i també la Nover seran els rivals del conjunt bellesà. I per acabar, un apunt en motor, Lali, perquè Berta Bellán s'ha proclamat campiona del món de Trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Grans batutes, grans emocions.
5: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
0: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
5: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
0: Entrades a auditori.cat.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: El diccionari Termcat.
7: 40 anys, 40 paraules.
8: 2025. Vespreig.
9: Activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o companys, sovint durant les hores del vespre, en bars, terrasses o altres espais d'oci, combinant tapes, copes, música i conversa.
0: Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
10: Entre els canvis socials dels darrers anys, n'hi ha un de singular, que és la tendència creixent a avançar l'horari de sortir de festa. Sigui perquè ens agrada la garesca, sigui perquè així l'endemà el cos aguanta amb més dignitat, el cert és que ja fa cert temps que s'està estenent aquesta forma de lleure. I s'ha de reconèixer que, de fet, sortir a mitja tarda és més compatible amb els horaris laborals i amb un estil de vida més diurn. En tot cas, cada vegada hi ha més gent de totes les edats que no s'espera que sigui negra nit per sortir a prendre unes copes amb els amics o fins i tot per llançar-se a ballar. D'aquesta tendència social, que en castellà han batejat com a tardeo, en català proposem dir-ne vespreig. I per què vespreig? D'entrada, partim de l'arrel vespre, perquè té l'avantatge que coincideix bastant amb l'hora en què es fa aquesta activitat. I perquè tots els dialectes tenen paraules relacionades, com ara el capvespre o la vesprada. A més, vespreig permet el joc amb vesprejar, que ja existeix amb el sentit més general de fer-se fosc, i al qual podem donar-li un nou significat més lúdic. A més, vespreig té aquell toc d'informalitat adient perquè pugui arrelar a tot el domini lingüístic. En tot cas, si trobeu que vespreig és formal i no acaba de recollir l'esperit de les vostres activitats lúdico-vespertines, no patiu, que sempre podeu decantar-vos per la proposta Hora Bauxa, que és una denominació complementària formada a partir de l'acrònim de la forma balear Hora Baixa i Disbauxa. I, en tot cas, bona festa.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Bona tarda, són 8:15.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. Jordi Fortià.
12: Els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pascual Maragall, Arcadi Navarro.
13: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: Obre en judici oral a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i tràfic d'influències.
12: El jutge Joan Carlos Peinado l'envia a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics.
1: Carlos Mazón s'eximeix de responsabilitat per la gestió de la Dana de València.
12: L'expresident valencià s'ha negat a respondre en la comissió d'investigació del Congrés. S'ha emparat en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat.
14: Desde la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad la vida penal són els tribunals i ja s'hi han pronunciat al respecte.
1: Detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
12: Els fets han passat a 9:15. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23.
1: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau.
12: És la primera vegada que l'hemicicle acull aquesta celebració i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. Junts per Catalunya, però, no ha assistit a l'hemicicle.
1: En esport, Joel Gomis, la Sisa Joventut continua celebrant la Supercopa aconseguida aquest diumenge.
2: L'equip verd i negre és a la plaça de la Vila, on ara mateix ha començat l'acte de celebració de la Supercopa amb l'afició i la ciutat de Badalona. Aquest és el primer títol de la penya des de l'any 2008.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda. Ha començat la setmana amb una temperatura desbocadíssima per ser un 21 de setembre. Hem arribat als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Empordà, també a Girona Capital, al Segrià, a la Ribera d'Ebre. Ens hem atensat gairebé aquests 35 al prelitoral barceloní o a l'interior del Camp de Tarragona, a les valls del Pirineu, 32-33 graus. I encara, a hores d'ara, l'ambient és francament càlid per les dades. nuvolades. A més, d'assolellat. Només tenim alguns núvols prims que es van passejant pel cel sense pena ni glòria de tant en tant i poca cosa més. En vista el dimarts, una situació també tranquil·la en el sentit de l'estat del cel. Només tindrem alguns núvols dispersos al matí a la costa i durant la tarda una mica més extensos a la banda barcelonina, sense pluja. I el dimarts, una altra vegada, amb temperatura molt més alta del que toca. Baixarà una mica respecte avui a Arran de Mar o al prelitoral, també a Girona, però continuarà la calor molt intensa a les comarques de l'Ebre i de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
16: Bona tarda. Doncs parlem d'una millora del trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una jornada excessivament complicada. Ara ens queden aturades bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona i bàsicament a l'extrem nord. Estem parlant de la C33 i la C58, aquestes dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, que no fan net, encara baixen carregades entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. La B30 lateral de l'autopista AP7 també encara un pren lenta amb aturades puntuals a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord, per enllaçar precisament amb la C58. Poca cosa més a la resta de la xarxa viària. Aquesta ja parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueixen a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta més de 151.000 persones a Catalunya i van augment.
12: En el Dia Internacional de Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població.
1: Avui, com dèiem, és el Dia Internacional de Lluita contra l'Alzheimer. Maite Poló.
17: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat més de 9.700 persones, la majoria dones de 82 anys de mitjana i la resta, una tercera part, homes d'uns 81. El 45% dels casos es podrien haver previngut o bé retardat amb hàbits saludables. Arcadi Navarro és director de la Fundació Pasqual Maragall.
13: Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
17: Hi ha 14 factors de risc davant l'Alzheimer. La pèrdua d'audició, la hipertensió, el colesterol dolent alt, la inactivitat física, l'obesitat, la depressió, el baix nivell educatiu, la contaminació de l'aire i l'aïllament social. Si arriba el diagnòstic, el millor que es pot fer, segons els especialistes, és mantenir-se actiu. La Fundació Pasqual Maragall ha portat el testimoni d'Isabel Ferrer, 75 anys, mestra de professió i diagnosticada en fa 2.
18: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
17: Els equips d'experts confien que alguns fàrmacs que s'estan investigant cobreixin en el futur més pacients que no pas els actuals.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Begoña Gómez, l'esposa del president Pedro Sánchez, anirà a judici per malversació i tràfic d'influències.
12: El jutge Juan Carlos Peinado ha obert avui el judici oral contra Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. Peinado tanca així una instrucció iniciada fa gairebé 2 anys, sorgida a través d'una denúncia del seu sindicat Manos Límpies. Peinado creu que Gómez va influir en la Complutense per obtenir la codirecció d'una càtedra gràcies al fet de ser esposa del president del govern espanyol.
1: També el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el pròxim 30 de novembre.
12: El jutge també ha sol·licitat un informe pericial a una joieria sobre les peces requisades al despatx de l'expresident per saber on es van crear, el valor de la reposició actual o la seva antiguitat, entre altres. En aquest sentit, dona 3 dies a Zapatero perquè aporti tota la informació que tingui sobre les peces. El magistrat també cita a declarar com a investigats el 19 de novembre José Ángel Parte Arroyo, exdirector de la SEPI, i Fèlix Martín, exdirector financer de Plus Ultra.
1: Doncs aquestes dues decisions judicials han coincidit amb les compareixences d'alguns representants dels partits catalans després de reunir les seves executives. Junts per Catalunya ha qualificat el cas de Begoña Gómez de Lawfer i el PSC dona suport a tots dos líders del PSOE. Mont Carvajal.
19: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que el PSOE ja ha après què vol dir ser empaitat per motius polítics.
20: Però ja fa mesos que els socialistes, és veritat, ja han après també què vol dir lawfare. Els socialistes ho han après i ho han après doncs, també amb tots aquests casos que hi han hagut, tots o amb alguns. Malauradament, a Espanya, l'objectiu de perseguir els casos de corrupció no és netejar el sistema, sinó és desgastar l'adversari. En molts casos, és atacar a qui està governant i per aquest motiu doncs, la corrupció és sistèmica.
19: I el PSC ha expressat tot el suport a Begoña Gómez, ha reclamat que la justícia ha de ser imparcial, així com la presumpció d'innocència. La portaveu Lluïsa Moret s'ha expressat així sobre el cas Zapatero.
21: El que farem és col·laborar, com està fent la família d'en Zapatero, col·laborar amb la justícia per aclarir el abans possible aquesta situació i sempre hem dit que respectem la figura del president i, evidentment, de la seva família, i que demanem la presumpció d'innocència.
19: D'altra banda, el PSC ha exigit al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que demani disculpes públiques per haver dit ahir des de Badalona que Catalunya està asseguda en un sofà de psiquiatre.
1: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la Dana del 29 d'octubre de fa dos anys, en què van morir més de 200 persones.
12: L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo. És el segon cop que compareix a la Cambra Baixa.
1: Carina Bebe.
22: Carlos Mazón ha deixat clar que no ampliarà les explicacions que va donar a la primera compareixença a la Comissió d'Investigació de la Dana de farà un any. Defensa que la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià l'exonera de qualsevol responsabilitat, però de fet aquest tribunal no el va poder investigar perquè manté l'escó a les Corts Valencianes.
14: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
22: Mazón s'ha expulsat als atacs dels grups polítics de mentir, d'amagar informació i de mantenir la condició de forat per no ser jutjat titllant-ho de manipulacions, confabulacions i insídies polítiques. També ha defensat que mai es va posar al capdavant de la gestió de la crisi i que manté la porta oberta a totes les víctimes, que va trucar-les personalment, fins i tot les que no s'hi han volgut reunir. Mentre feia aquestes declaracions, les víctimes es concentraven a les portes del Congrés per exigir conèixer tota la veritat.
1: Salvador Illa formalitza l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. Ho ha explicat la consellera d'Educació al finalitzar la reunió, juntament amb el responsable de l'organigrama que capitanejarà les converses, Esther Minguell.
23: Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
24: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans

0: per tant que no divideixi la comunitat educativa, i un debat serè que deixi enrere la crispació i la polarització i que no reobri tot allò que ja reuneix un consens educatiu a Catalunya, sinó que abordi aquelles qüestions sobre les quals considerem que requereix un nou consens.
1: Els propers dos mesos s'escoltarà la comunitat educativa. Fins al febrer es deliberarà sobre les propostes rebudes i a l'abril el Consell presentarà les conclusions. Per aquest divendres, Salvador Illa ha convocat una cimera de partits per abordar la situació educativa.
2: Doncs parlant encara d'educació, més d'un 76% de les famílies amb alumnes amb discapacitats o necessitats específiques de suport educatiu han iniciat el curs amb preocupació, inseguretat o dubtes. És una de les principals conclusions de l'informe sobre diversitat a les aules elaborat per COCARMI. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe elaborat pel Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. L'estudi posa de manifest la manca de professionals de suport com els vetlladors o vetlladores. Només una de cada tres famílies considera que la dotació d'aquests professionals és suficient per cobrir les necessitats reals de l'alumnat. D'altra banda, només un 15% de les famílies valoren molt positivament els suports proporcionats durant el curs. Durant la presentació de l'informe acompanyada d'una taula rodona i un debat obert, Frederic Crespo, president del COCARMI, ha alçat la veu per denunciar que aquesta escassetat compromet l'accés a l'educació dels joves i les joves catalans i catalanes.
4: Bueno, que és un informe que l'únic que nosaltres volem és que sigui positiu, perquè nosaltres l'únic que busquem és que la gent es faci consciència de quines són les necessitats i que l'administració posi els mitjans necessaris perquè això pugui arribar a funcionar. Però no res més, és a dir, no és una reivindicació, sinó és una, bueno, sí, és una reivindicació, però sobretot perquè no se n'oblidin de nosaltres.
3: Davant d'aquesta situació, el COCARMI ha fet una crida urgent a l'administració per garantir els recursos humans i materials necessaris, millorar la coordinació entre els departaments d'educació i salut i assegurar una educació plenament inclusiva i de qualitat per a tot l'alumnat.
2: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per petites i mitjanes empreses i autònoms, en canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran contracte social amb tots els sectors implicats, segons ha anunciat Pedro Sánchez.
5: Aquest octubre, l'executiu central convocarà els principals representants del sector privat i el públic per començar a posar les bases d'un gran acord de país sobre la intel·ligència artificial. Ho ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez.
6: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos. Un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer. Y por eso, el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
5: En ensenyament s'introduirà la matèria d'intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a manejar-la. I el govern reforçarà el múscul tecnològic que representa la Gigafactoria de Móra la Nova o el Barcelona Supercomputing Center, per exemple, fent que la ciutadania ho percebi com una oportunitat.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En successos, detenen un home per atropellar amb el cotxe la seva exparella als Pallaresos, a Tarragona.
5: Els fets han passat a 9:15 a.m. La víctima ha patit ferides molt greus i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El detingut, que tenia una ordre d'allunyament vigent respecte a la víctima, l'ha embestit amb el seu cotxe, que també ha acabat topant contra almenys un altre vehicle. Els Mossos han detingut l'agressor com a presumpte autor de temptativa d'homicidi, trencament de condemna, lesions i danys.
2: I els Mossos d'Esquadra també investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a l'AP7. Segons ha avançat el diari Ara, els fets van passar dissabte al vespre a l'altura de Montornès del Vallès, al Vallès Oriental.
5: Alguns testimonis van gravar l'escena amb els telèfons mòbils. En les imatges es pot veure com els agressors s'acosten en un altre cotxe aturat a l'autopista. Vestits amb armilles de policia, entreuen l'home de la part del darrere del vehicle amb la cara plena de sang i l'obliguen a entrar a un altre vehicle. La víctima es va localitzar posteriorment en un altre punt allunyat del de la detenció. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació per trobar els segrestadors. Fons policials atribueixen el succés a una disputa entre grups criminals.
2: I entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat aquest matí per denunciar que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de problemes de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats.
5: El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns de

0: Santa Eulàlia han convocat una protesta el 3 d'octubre a les 7 del vespre.
1: Mitjans de l'Hospitalet Pasqual l'alerta.
2: L'Olga havia perdut el seu habitatge després de no poder fer front a la hipoteca arran de la separació del seu marit i de perdre la feina. Va fer una dació en pagament del pis al Banc de Sabadell que li va oferir un lloguer social. Tot i això, l'immoble va passar a un fons voltor que no li va renovar el contracte i finalment el desnonament es va executar el 15 d'abril. Ara, 5 mesos després, les entitats reclamen investigar la cadena d'actuacions i omissions de les administracions que, segons denuncien, van intervenir en el suïcidi de l'Olga. Cristian Jiménez és portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia.
3: Exigim que es donin explicacions públiques per part dels responsables, de tots els responsables polítics, i es depurin responsabilitats.
2: Per la seva banda, des del Sindicat de l'Habitatge de l'Hospitalet també han criticat especialment la decisió de no suspendre el desnonament, tot i que hi havia indicis de risc de suïcidi. Escoltem el portaveu de la plataforma Pau Segura.
4: Demostrant un cop més que les lleis estan fetes per afavorir el negoci de l'habitatge, encara que el cost siguin les vides dels treballadors i treballadores.
2: A la roda de premsa també hi han participat dues amigues de la víctima en nom de les seves filles. Durant la intervenció han recordat la seva vinculació amb els moviments veïnals i la lluita pel dret a l'habitatge a l'Hospitalet.
1: Més qüestions. A Mollet, la plataforma Salvem el Calderí ha lliurat el primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament que, segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa. La trobada amb els mitjans ha servit també per explicar l'estat de la campanya en defensa dels horts que du a terme l'entitat Ràdio Mollet.
5: Són els horts de Can Filosa, un espai que els veïns del barri cultiven des de fa dècades. L'Ajuntament de Mollet hi vol habilitar un aparcament provisional d'unes 70 places i des de la plataforma s'hi oposen. Asseguren que el projecte comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la tala de més de 40 arbres. Les signatures recollides a través de Change.org s'han presentat acompanyades d'una instància en què demanen una reunió amb el consistori per estudiar alternatives. Guifré Bonvilà, membre de Salvem el Calderí, ha dit que l'entrega de les firmes serveix per fer visible que aquesta reivindicació té un ampli suport social al darrere.
6: Per evidenciar, doncs, que hi ha un recolzament social al darrere, que hi ha gent que li preocupa, no? Estem vivint uns estius invivibles i que destruir zones verdes i incrementar els efectes d'illa de calor, la dependència, doncs, dels aliments que vinguin de fora, etcètera, etcètera, doncs hem d'intentar ser el més autosostenibles i que ens puguem autogestionar al màxim aquestes qüestions bàsiques per la vida.
5: Entre les peticions hi ha la protecció d'un ametller gairebé centenari que voldrien que es catalogués com a arbre d'interès local.
1: El Congrés dels Diputats ha homenatjat aquesta tarda Pau Casals. És la primera vegada que l'hemicicle acull la celebració del Dia Internacional de la Pau i ha estat amb la figura del músic català amb motiu del 150è aniversari del seu naixement. A Madrid hi ha estat la nostra companya Carme De Fez. Bona tarda.
7: Bona tarda. Pau Casals es va exiliar el 1939, acabada la Guerra Civil. Va dir que no tornaria fins que tornés la democràcia i avui, quasi 90 anys després del seu exili, el Congrés dels Diputats ha tornat a sentir la seva veu. I de qui considerava el seu millor amic, el seu violoncel, un Gottfreiler Bergonzi de l'any 1733, que va comprar amb 34 anys i que el va acompanyar la resta de la seva vida. I si per aquests dos fets no fossin excepcionals, tot això ha passat al Congrés dels Diputats en la primera vegada que l'hemicicle ha celebrat el Dia Mundial de la Pau. Hi ha participat una àmplia delegació catalana, encapçalada pel president de la Generalitat, el Salvador Illa, i també l'expresident Montilla. També ha pres la paraula Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, entitat que hi ha darrere de tot el programa.
8: El reconocimiento internacional de Pau Casals como artista de referencia de la música del siglo XX se une a su compromiso vital con la defensa de la paz. Desde su catalanidad defendió la paz, la democracia, la dignidad de las personas, considerando la música como un lenguaje universal que supera fronteras y diferencias.
7: Madrid acollirà un altre acte sobre Pau Casals, serà dimecres a l'Institut Cervantes, però la programació Casals 150 s'allargarà fins l'any 2027 per posar en valor el llegat artístic i humanitari d'aquest vendrellenc universal.
1: Gràcies, Carme. I el Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure. Amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós, l'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta el mig segle de trajectòria d'una de les institucions dramàtiques de referència del país. David Navarro.
9: la mostra del Palau Robert no és la típica exposició retrospectiva. Amb l'ajuda de 5 escenògrafs, l'exposició comissariada per Tània Balló ofereix una mirada contemporània als valors, les preguntes i les formes de relació que han definit la institució des de l'inici.
10: Jo crec que és una exposició que està molt equilibrada en quant a que és un discurs museogràfic que recull una experiència escènica i teatral.
9: Frederic Amat, Montse Menós, Max Glenzel, Lluc Castells i Sílvia Delanyó mostren amb les seves instal·lacions diverses facetes d'una institució polièdrica. Així, Amat, per exemple, s'apropa a la dimensió temporal del llibre.
11: Aquesta instal·lació convoca una mica aquest temps, però no el temps de 50 anys, el temps del teatre, que és un altre, el temps de la vida, el batec de la vida. El teatre és un munt de fantasmes. I el que veu ara és d'una manera la presència d'aquests fantasmes. El teatre dura un instant i a la vegada s'evidència de la vida, com la poesia.
9: Entre les instal·lacions, espais d'entreacte, parlant amb fotografies i vídeos de comunitat, identitat, espai i públic, tot plegat en una mostra que es podrà veure fins al 17 de gener.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. La Sisa Joventut està celebrant en aquests moments el títol de la Supercopa d'Espanya que va assolir ahir contra el Barça. És el primer trofeu dels verd i negres des de l'any 2008 i la plantilla i l'afició ho estan celebrant a la plaça de la Vila de Badalona. Allà hi tenim la Sílvia Pujol, companya de Radio Ciutat de Badalona.
3: Fa pocs minuts els jugadors de la Sisa Joventut han baixat de l'autocar per començar la celebració del títol de Supercopa Endesa 2026 amb els seus aficionats. La plantilla verd i negra, juntament amb l'estaf, han recorregut a peu al carrer Francesc Layret per arribar a la plaça de la Vila, que està plena de gom a gom. Ara mateix s'està duent a terme l'acte formal de la rebuda dels campions al Saló de Plens de l'Ajuntament. Nicola Provitola, l'MVP de la Supercopa, s'ha mostrat sorprès per la rebuda dels aficionats.
4: No nos damos cuenta, ¿no?, de lo que generamos y esto es una muestra para todos los chicos nuevos y que no saben lo que es Badalona y lo que sienten por el básquet. Esto es muy lindo de ver.
3: Més tard, els jugadors sortiran al balcó per oferir el trofeu als seguidors que s'han apropat a viure la celebració i els hi dirigiran paraules d'agraïment. Després de 18 anys de sequera, els badalonins podran gaudir de festejar un títol amb l'equip de la seva ciutat. La festa verd i negra culminarà amb l'escolta de l'himne de la penya i un espectacle de focs artificials.
2: A la primera federació masculina en futbol, l'Europa ha anunciat que Josep Maria Gené deixa de ser l'entrenador del primer equip masculí. El club assegura que ha pres la decisió després d'un procés de reflexió interna i d'anàlisi de la situació, deixant clar que la pèrdua de confiança ha motivat aquesta decisió. Luis Blanco, de 48 anys, ex de l'Atlètic Balears, li agafa el relleu. En waterpolo, l'Astralpul Sabadell ja sap contra qui s'enfrontarà a la fase de grups de la Champions League masculina. Ens ho explica el Pau Vituri, de Ràdio Sabadell.
5: L'equip d'Albert Espanyol s'haurà de veure a les cares amb tres campions de Lliga, l'Olympiacos grec, el gran favorit per quedar primer, el Jadran Herceg-Novi montenegrí i el Vaspo Hannover alemany, que ja va ser butxí del club el curs passat. Tot plegat, després de tancar i la fase prèvia com a segon classificat de la seva lligueta. El conjunt sabadellenc va perdre per la mínima 15-16 el duel inaugural contra el Brescia, però va golejar en els dos següents el Budva montenegrí, 20-12, i l'Apollo georgià, 22-12, l'anfitrió d'aquest aquesta fase prèvia. A l'espera del calendari sencer d'aquesta fase de grups, les 6 jornades s'hauran de disputar entre el 6-7 d'octubre i el 15-16 de desembre. I com és habitual, només els dos primers accediran al top 8 de la competició.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en motor, perquè Berta Avellán s'ha proclamat campiona del món de trial GP, títol que ja havia aconseguit la temporada passada.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet de coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

Boy.

0: sí. Aviam, un, dos, tres, i això em pots.
1: Gràcies, Convergència! Això va!

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Estàs riugat.

els passatgers. Les engrunes que se't claven les meitats de res. No ho sé, de poc pensar les coses ni jurar-me que mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

No sé què tens per on poses, tonto. No sé què tens per on tens ben loco. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

Fins que la mort ens separi. Fins que la mort ens separi. Mare meva, sé que és el moment de...

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata barata ballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.